0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que de moment es manté indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 29 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on a aquesta hora una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. I anirem en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura del llum i el gas. Empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SAlert a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni la suspensió de les classes, però insisteix a demanar precaució. El govern ha aprovat fins a 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents amb l'objectiu que Catalunya sigui la primera comunitat amb un model propi. L'executiu preveu implantar el cribatge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes. A més, s'acorda adoptar el llindar dels 14 anys per a l'ús de la intel·ligència artificial en espais com biblioteques o lleure. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, en partit d'Eurolliga. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I en cultura, el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Passen 4 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si la pluja ha començat ja a fer leguits als conductors. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts, com deies, amb aquesta precaució per aquestes fortes pluges, que a hores d'ara, de moment, ens deixa una xarxa viària sense accidents a hores d'ara. Sí que és cert que tenim un accident des d'aquesta matinada, primera hora de la matinada. Ha estat a la AP7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, que encara a hores d'ara continua tallant la calçada i però obre un desviament per la sortida 297 en sentit nord cap a Barcelona, provocant però menys d'un quilòmetre de cues. Més enllà d'aquesta incidència tenim força tranquil·litat. Per altra banda, parlaríem de moment de retencions habituals ben formades, sobretot en direcció a Barcelona, des del Vallès. Hi ha cues per la C58 de manera intermitent des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat, que doncs que dificulta aquesta circulació en tot el seu tram, com dèiem, al vessant Besòs, que de retruc doncs també afecta amb fortes retencions ja en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
1: I atenció un dia més a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats previst avui dimarts. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. I, doncs, justament, parlant de pluges, parlant de tempestes, anem a repassar la previsió del temps i ho fem, com cada dia, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Pendents de les tempestes que ja a hores d'ara descarreguen amb moltes ganes, sobretot al nord de Tarragona. Immediatament serà bàsicament a la conca del riu Gaià i del Foix, on més aigua es recollirà. Però immediatament també aquestes pluges amb ganes van caient per l'Ebre i arribaran a l'àmbit metropolità. Molta precaució, per exemple, a la conca més baixa del Llobregat i de la Riera de Rubí, per exemple, perquè rebran molta aigua en poca estona. Ja al llarg d'aquest migdia, aquesta tarda, les tempestes més fortes i sempre amb molta mala bava arribaran a les comarques de Girona, compte l'Empordà o, per exemple, a la Selva. Independentment, alguns ruixats continuaran caient cap al Prepirineu o aquesta tarda, per exemple, a les comarques de Ponent. Sempre amb un ambient xafogós. No ha de refrescar gaire. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment tampoc la val a sumar com a soci de govern. És una informació de la Carina Bellbé.
4: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui dimarts. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
5: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
6: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i que encara ara manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i protegir petits propietaris.
7: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta, però també des de l'esquerra, per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta i ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
8: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dimarts poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa a fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Aquestes eren les reflexions de Carmen Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, i de Gisela Bermúdez, portaveu del Sindicat de l'Habitatge Socialista de Catalunya.
9: Contractes indefinits. No pot ser que els llogaters estiguem cada 5 anys patint de si ens renoven o no el contracte, que ens facin xantatge abans de que s'acabi el lloguer amb si ens renoven o no renoven. Això no pot ser. Això ens aboca a estar constantment en una situació de por i de no reclamar coses tan bàsiques com que ens arreglin les humitats.
10: Tot apunta que el Real Decret Llei tornarà a quedar-se en una altra farsa més d'un dels governs menys impotents, no, de la nostra història.
1: Totes aquestes manifestacions al carrer han servit perquè, finalment, l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros, lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I com us dèiem, mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora és prevista o està prevista que la comitiva judicial faci fora de casa seva a un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot és a mans de la justícia. A les portes d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i a la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, explica'ns quina és l'última hora, quina és ara mateix la situació aquí.
11: Bon dia, Helena. Doncs ja ho veieu, calma tensa aquesta hora aquí a la Ronda Cerdanya, al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha un ampli desplegament policial. Aquesta hora, 4 furgonetes dels Mossos d'Esquadra i diversos vehicles també del cos policial que estan a l'espera de la comitiva judicial que té prevista l'arribada a les 8 del matí. El desnonament, doncs, és en aquesta família que es veu al balcó d'aquesta casa verda, que és una família amb una persona amb un 87% de discapacitat i la seva germana, una dona que destina pràcticament tots els ingressos a pagar aquest lloguer de 700 euros. També tenen 3 menors a càrrec. Tenim també a l'altra banda doncs, una mica de preparatius del Sindicat de l'Habitatge i persones doncs, que donen suport a aquesta mobilització i que intenten i que intentaran aturar aquest desnonament. Tenim la Pilar Sánchez amb nosaltres, que és membre del Sindicat de l'Habitatge, perquè ens expliqui una miqueta l'última hora, perquè ho dèiem també a l'inici, que l'Ajuntament ha intercedit per intentar endarrerir aquest desnonament. Com està ara mateix la situació, Pilar?
12: La situació ara mateix està que jutjats no ha cedit, ha dit que aquest desnonament s'executa sí o sí. Nosaltres vam estar ahir, de fet, durant el dia, jutjats també intentant que s'aturés. Com dius, l'Ajuntament ha fet declaracions que demanava suspensió. però aquí, com pots veure, hi ha un macrodispositiu i fins on sabem, jutjats ha dit que executa. Estaran aquí a les 8, per tant, sabrem alguna cosa a les 8. Nosaltres fins aleshores intentarem fer tota la pressió que es pugui, mediàtica, de pressió a jutjats, de pressió a les institucions, perquè creiem que és un moment especialment greu on ja hem vist, no, tots els últims dies el nivell de mobilització que s'està donant al carrer precisament per casos com aquests, precisament per la crisi de l'habitatge i la part més descarnada, que són els desnonaments, els que ens hem d'enfrontar cada dia, no? Com ha estat el cas de la Mari Carmen, com ha estat el cas de la nostra companya Olga, que es va treure la vida a Hospitalet a causa també de que la desnonessin del pis de casa seva. Per tant, la situació està molt tensa, no ens podem seguir permetent que hi hagi desnonaments. Avui hi ha suposadament un decret sobre la taula i no, i s'està parlant d'això. Aleshores, ens sembla especialment greu que estiguin aquí a Mataró, en un dels barris també més castigats per la crisi de l'habitatge, com és Cerdanyola, i on ja hem tingut també moments d'altíssima tensió a causa dels desnonaments en els últims anys, estiguin doncs venint a executar a una família que, com tu has bé comentat, doncs, són l'Alicia i en Jordi. En Jordi té un 80%, més d'un 80% de discapacitat, l'Alicia té 3 menors a càrrec i estan en una situació d'extrema... d'extrema urgència davant d'aquesta situació, sí.
8: Pilar, moltes gràcies. Estarem al cas de com segueix tot plegat. Ahir al vespre també l'Ajuntament de Mataró hi va haver una manifestació amb un centenar de persones reivindicant el dret de l'habitatge, i a més afegim que a les 10 hi ha previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Rocafonda, i de tota manera estarem al cas, us demanarem tornar a entrar doncs, per explicar l'última hora del que passi aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
13: Doncs gràcies, companys de TV Mataró. Clara, doncs, pendent del que pugui passar, evidentment, quan passi alguna cosa, si hi ha notícia, ens demaneu pas i tornarem a connectar amb vosaltres d'aquí, des del barri de Cerdanyola de Mataró. Doncs vinga, pendents d'aquesta situació ara mateix. Gràcies, companys. El cas mediàtic de la Mari Carmen ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat, i cada ciutat té les seves particularitats. A Lleida, per exemple, el sector immobiliari alerta de les dificultats per accedir a un pis i reclama més oferta i polítiques públiques a llarg termini.
14: El Col·legi d'Apis calcula que entre un 20 i un 30% de la població de Lleida té greus dificultats per accedir a un pis a causa de la precarietat laboral i la manca d'oferta. Més enllà de casos com el desnonament de la Mari Carmen a Madrid, el sector situa el problema a Lleida en les famílies migrades que es queden sense alternativa quan acaba el contracte.
15: Aquesta és una tragèdia, però jo crec que la tragèdia real, per exemple, a Lleida, és casos com una persona marroquina, una dona marroquina, que pot tindre ja el seu contracte en vies d'extinció perquè ja ha complert els 5 anys més els 3, i que per tant la llei l'avale el propietari per poder rescindir el contracte. Aquí sí que hi ha una tragèdia, perquè és probable que aquesta senyora no trobi un altre habitatge de lloguer per les seves circumstàncies.
14: El sector reclama polítiques públiques a 25 anys vista per reduir el dèficit d'habitatge social.
13: A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a calefacció podria veure un increment del cost per damunt del 50% aquesta tardor. Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de 8, empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni tampoc la suspensió de les classes, però sí que insisteix a demanar precaució davant d'un fenomen de pluges intenses que no serà generalitzat, sinó local. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera també una compareixença informativa a partir de les 8 d'aquest matí, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Ara per ara, no sé si plou o no plou aquí a Barcelona.
16: Bon dia, Elena. La previsió és que plourà i molt a Barcelona i la seva àrea metropolitana a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda, segons la previsió de Protecció Civil, però l'alerta supera les fronteres de la regió metropolitana de Barcelona i implicarà un total de 13 comarques, des del Baix Camp i fins a la Selva. En les últimes hores, els habitants d'aquestes 13 comarques han rebut l'alerta per part de Protecció Civil, que almenys per ara no ha decretat cap restricció de mobilitat i tampoc no ha suspès les classes, així que escoles i instituts hauran d'obrir les seves portes d'aquí una hora, si és que no es produeixen canvis d'última hora. I en la seva última compareixença, fa només unes hores, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, insistia en les recomanacions bàsiques en un matí com el de que ens espera aquest dimarts. Per exemple, no apropar-se a les zones inundables, evitar al màxim els trajectes innecessaris i tampoc fer activitats a l'aire lliure.
17: I aquesta situació, el que ens demana és tenir aquesta vigilància, aquesta cura, amb aquesta possibilitat de pluges intenses que poden haver-hi. Són pluges que poden ser localment intenses, no veiem que sigui una situació generalitzada, que hi hagi d'haver-hi pluges generals en el territori, sinó que seran molt puntuals, i per aquest motiu doncs no valorem aquestes mesures generalitzades en el territori de limitar activitats o limitar mobilitat, sinó que el que demanaria més, sobretot aquesta cura, aquesta vigilància, d'estar atents amb quina és la situació meteorològica i actuar en conseqüència.
16: I Elena, atenció, perquè podrien caure 40 litres per metre quadrat en mitja hora i fins a 90 litres per metre quadrat en un període de 3 hores. A més, s'eleva fins a 5 el grau màxim de perill a bona part del territori afectat. I tot plegat passa quan som a l'espera que a partir de les 8 del matí, des d'aquí, des del Departament d'Interior, es faci un nou balanç, actualitzin les dades de les incidències d'aquest episodi de fortes pluges que ens afectarà aquest matí de dimarts.
13: Doncs un altre punt d'atenció informativa aquest matí, en aquest cas a Barcelona, amb l'Anna Ruiz també muntant guàrdia. Gràcies, doncs, companys, i pendents d'aquesta compareixença. Fins ara. El govern ha aprovat fins a 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents, amb l'objectiu que Catalunya sigui la primera comunitat amb un model propi, després de l'informe del Departament de Salut, en base a 700 estudis que alertava de les greus conseqüències per la salut dels menors. En aquest sentit, l'executiu preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes. A més, s'acorda adoptar el llindar dels 14 anys per a l'ús d'intel·ligència artificial en espais com biblioteques o lleure. N'ha parlat Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
18: Quan els mestres detectin una conducta no adequada dels menors, doncs, com Salut, són dues conselleries doncs, prioritàries. I, per tant, insisteixo, aquest és un treball de 12 conselleries. Cadascú fa la seva feina, cadascú aporta el que és necessari perquè hi ha un bé jurídic a protegir, que és la salut dels nostres nens. I igual que tenim molt clar que no és bo que els nostres nens mengin productes refinats i molt sucre i molt greix i molt, doncs també tenim molt clar que igual que la salut física és important, la salut emocional i psicològica és tan igual o més important.
13: El Barça de bàsquet afronta una setmana exigent amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 de la tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Alexander Sekulic, que el curs passat dirigia al Dubai.
19: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses. Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
13: I s'ha celebrat la segona edició dels Premis Més Bàsquet, organitzats per la Federació Catalana de Bàsquet en col·laboració amb la xarxa. L'acte ha reconegut la trajectòria de jugadors del bàsquet català i també ha visibilitzat les històries més destacades que han aparegut al programa de la xarxa Més. Entre els premiats destaquen Laia Reventós, escollida referent del bàsquet femení, Ari Pujol, guardonada per la seva trajectòria, i Jaume Ponsarnau i Mònica Lázaro, escollits com a millors entrenadors. Txell Alarcón, del Jairis, i Oriol Paulí, de l'Ilerna Lleida, han rebut la distinció de millors jugadors.
20: Bueno, un orgull, primer de tot, i una satisfacció pel fet de dir, bueno, que és un reconeixement a la temporada passada, que va ser una gran temporada, i molt content per rebre el premi, i bueno, crec que la Federació Catalana, que pensi en mi, amb el nivell que hi ha de jugadors catalans, doncs ja et dic, és un orgull i una felicitat gran.
13: El Freiking Balomano Granollers debuta demà a la Lliga Europea d'Handbol, la segona màxima competició continental. L'estrena serà davant d'un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. L'Òscar del Río, de BOTV, ens explica com prepara el duel el conjunt vallesà.
21: El Freiking Balomano Granollers arriba amb molta força al primer compromís europeu de la temporada. Els d'Antonio Rama visiten la pista del Flensburg, un dels equips candidats a guanyar la EKF European League. Els alemanys a priori parteixen com a cap de cartell del grup, però els granollerins volen intentar donar la sorpresa com ja van fer fa tres temporades.
22: És molt difícil. Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per pel següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt.
21: Els blancs i blaus afronten el compromís carregats de moral, invictes a les tres primeres jornades de Lliga i refensa de les adversitats dels partits. En el 2023 els vallesans van ser capaços de remuntar quarts de final un 30-31 desfavorable i accedir a la Final Four de la competició, deixant fora l'anfitrió, el Flensburg. Tres temporades després, pràcticament les dues plantilles són diferents i es trobaran un escenari completament canviat.
13: El Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, coral. Hi ha intervingut l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la pau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i, si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
3: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, veodoneta, heu d'haver fi fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat, manté la indignació al carrer en protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. De seguida us ho ampliem, buscarem el punt de vista dels propietaris en conversa amb la presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 29 de setembre. El fons voltor propietat del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on a aquesta hora una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure, ara, com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 d'aquest matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. D'aquí a pocs minuts s'actualitzarà la situació, o actualitzarem nosaltres la situació, en una compareixença al Departament d'Interior, on hi serem en directe. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I de la cultura, avui destaquem que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada manté tallada l'AP7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, cap a Barcelona, amb un desviament per la sortida 297 que provoca menys d'un quilòmetre de cua. D'altra banda, ja s'han format les retencions habituals d'accés a Barcelona. Des del Vallès, la C58 va carregada des de Sant Quirze, congestionant el nus de la Trinitat i de retruc, afectant les dues rondes en sentit sud. A l'AP7 també hi ha cues en sentit sud a Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i també els regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats previstos aquests dimarts. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. Doncs precisament, molta atenció al temps. Comencem al matí pendents d'aquestes tempestes fortes, sobretot al nord de Tarragona, a les Corts, conques del Gaià i del Foix. Les pluges, però, avançaran cap a les Terres de l'Ebre i també cap a l'àmbit metropolità, amb molta aigua en poca estona, especialment al Baix Llobregat. De cara a la tarda, les tempestes seran més intenses i arribaran sobretot a les comarques de Girona, especialment a l'Empordà i a la Selva. També hi haurà alguns ruixats al Prepirineu i a les comarques de Ponent, tot plegat amb un ambient xafogós i sense una baixada clara de les temperatures.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara 5 minuts i mig de 8:15. Ara sí, entrem de ple en matèria. Us ho dèiem, contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, però també prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara i encara els suports al Congrés. I, de moment, tampoc la bala sembla sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia ara mateix la Carina Bellbé.
2: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi ho dèiem avui dimarts. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
3: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
4: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta i també des de l'esquerra per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
5: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre.

0: perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dimarts, aquest dilluns, poc després de les 7 de la tarda, a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació ha acabat amb dos detinguts per desordres públics s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Unes manifestacions arreu de l'estat espanyol i al carrer, evidentment, que han servit perquè, finalment, l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara, falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora és previst que la comitiva judicial faci fora de casa seva un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot és en mans de la justícia. A la porta d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, quina és ara mateix la situació? Tot continua igual.
2: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, continuem a l'espera de l'arribada de la comitiva judicial que està prevista aproximadament pels vols de les 8 del matí i, com veieu, tot i que continua el mateix desplegament policial, ha arribat doncs, moltes més persones que donen suport a aquesta hora al Sindicat de l'Habitatge de Mataró i que s'han aplegat aquí amb l'objectiu d'aturar aquest desnonament. Fa un moment han fet un petit discurs aquí al carrer dient que aquestes hores són claus, són molt importants per poder aturar aquest desnonament i que es tracta d'un context doncs que ara mateix amb el cas de la Mari Carmen d'aquesta setmana passada, doncs és un moment en què no es poden seguir permetent aquestes situacions. Com dèiem, esperem a les 8, que serà el moment en què hauria d'arribar aquesta comitiva judicial. Recordar que l'Ajuntament havia intercedit per aturar aquest desnonament i intentar allargar aquesta execució fins que aquesta família pogués traslladar-se a un altre immoble, però que de moment, com veieu, doncs, segueix aquest desplegament policial que hauria d'executar aquest llançament. Per tant, a l'espera a aquesta hora i també doncs, ara ja és molt més clar i hi ha molta expectació per part del veïnat, molts veïns als balcons i també nens i nenes que van cap a l'escola i que estan doncs, molt atents a tot el que està passant aquí a darrere nostra. Si us sembla, seguirem connectats doncs, per poder-vos informar de l'última hora de tot el que vagi passant aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: I tant que sí, Clara. Moltes gràcies. Doncs pendents de vosaltres també. Bon dia. Fins d'aquí una estona. Doncs veient aquesta situació i també un cop esbossades algunes de les mesures que hauria d'incloure el nou decret antidesnonaments, volem saber com ho veu i com ho viu el sector immobiliari. Ens acompanya Montserrat Junyent, ella és presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya. Senyora Junyent, gràcies per ser amb nosaltres aquest matí. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Les filtracions del decret apunten a una estabilització dels contractes de lloguer, parlàvem d'una pròrroga de 2 anys, i també proposa limitar-ne les actualitzacions anuals al 2% fins a finals del 2027. Com afectarà això al mercat i a la relació entre propietaris i inquilins, segons el seu punt de vista?
3: Bé, jo diria que aquestes mesures, novament, s'han d'analitzar, s'ha de veure el text, l'he pogut veure un text, però d'una manera no he tingut temps d'estudiar-lo, però jo diria que són mesures que han

0: hem de veure amb certa prevenció. És a dir, dubto que això serveixi per l'oferta des del principi. Ens manca oferta i això no incentiva l'oferta. Per tant, probablement seguirem tenint problemes en l'accés a l'habitatge i no solucionarem el problema de fons. Això són novament pedaços els que portem fent des de fa molt de temps.
1: Per altra banda, el decret també inclou bonificacions fiscals per als inquilins, però també incentius per als propietaris que abaixin el preu del lloguer. Són mesures realistes? Poden tenir un efecte immediat?
0: Bé, les mesures fiscals probablement s'han de mirar positivament. No dic pas que no siguin iniciatives positives, però per altra banda, el que crec que hi ha és de la suspensió de manera indefinida i retroactiva als desnonaments, i per tant això pot suposar que retraigui a molts propietaris de posar el lloguer residencial. Per què? Perquè lògicament saben quan el lloguen, però no saben quan el podran recuperar. I com sempre estem dient des del principi també, s'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge. Perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat. A més, quan això, aquestes compensacions venen a càrrec, sembla, de les administracions autonòmiques, i si no es dota d'un pressupost i una partida que ho pugui fer, serà difícil que ens en sortim.
1: Senyora Junyent, parlàvem de la possibilitat de que aquestes persones vulnerables no se les pugui fer fora de casa. Una de les claus, sens dubte, és frenar les pràctiques abusives dels fons voltor des dels APIs. Quines eines creieu que són realment efectives per evitar dinàmiques especulatives?
0: Bé, és que ja d'entrada tindrem la tendència de qualificar especulativa qualsevol transacció, qualsevol adquisició. Però realment és que si ens ho mirem bé, tots aquests immobles que obliguen a molts propietaris a posar-los a la venda acaben sent comprats per aquests fons. Que no tots els fons han de ser qualificats de fons voltor. I hem de veure què és especular, perquè moltes vegades és una inversió. I una inversió és una activitat legítima en la que hi ha una inversió per part d'aquest propietari que adquireix aquest immoble, fa unes actuacions, per tant, aquest no és una transmissió sense valor afegit, sinó que hi ha un valor afegit. I això no ho podem entendre. Com s'ha de frenar l'especulació? Jo diria que el que hem de començar és assentar-nos tots plegats. Ho portem dit de fa molt de temps. No es pot legislar sense escoltar el sector privat. No s'està escoltant. Nosaltres no formem part de cap manera d'aquestes negociacions. Sempre és a posteriori. I per molt que ho intentem de fer arribar i que ho hem fet i que tenen propostes nostres, la receptivitat avui per avui és nul·la, perquè estem vinculats a una situació derivada de l'aritmètica parlamentària. I aquesta aritmètica parlamentària, tant a Catalunya com al Congrés dels Diputats a l'Estat espanyol, doncs ens aboca en aquesta dificultat de dir amb les nostres propostes a el que és la legislació que s'està tractant.
1: Tenim petits problemes, Montserrat Junyent, per escoltar-la amb claredat. En tot cas, ha quedat clara la postura dels APIs i, en tot cas, evidentment, n'haurem de seguir parlant quan tinguem el text definitiu. Gràcies per aquesta primera impressió. Bon dia.
0: A vosaltres. Gràcies.
1: A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a calefacció podria veure un increment del cost per sobre del 50% aquesta tardor. Un altre tensió informativa avui és la que sembla que ens espera a nivell meteorològic, i és que empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana sobretot extremar la prudència, la precaució. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni tampoc la suspensió de les classes, però sí que insisteix a demanar prudència davant d'un fenomen de pluges intenses que no serà generalitzat, sinó local. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera d'aquí aproximadament uns 10 minuts una compareixença informativa, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és ara mateix la situació? Suposo que això està a punt de començar d'aquí una estona, eh?
2: Bon dia, Helena. Sí, molt pendents d'aquesta compareixença informativa que arrencarà d'aquí uns minuts aquí al Departament d'Interior per oferir informació actualitzada i les últimes incidències pel que fa a l'evolució d'aquest episodi de pluges intenses que ha de començar també d'aquí uns minuts a partir de les 8 del matí a Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i això, l'alerta sobrepassa, supera les fronteres de la regió metropolitana de Barcelona, implica i afecta un total de 13 comarques des del Baix Camp fins a la Selva, comarques que van rebre a nit les alert per part de Protecció Civil, que per ara, i si no hi ha cap canvi, no ha imposat restriccions de mobilitat, tampoc no s'han suspès les classes i almenys per ara, insistim, si no hi ha canvis d'última hora, escoles i instituts han d'obrir les seves portes també d'aquí uns minuts. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, llançava a nit en la seva última compareixença fa només unes hores les recomanacions bàsiques per sobreviure a un matí complicat com el que ens espera d'aquí una estona.
3: I aquesta situació, el que ens demana és tenir aquesta vigilància, aquesta cura, amb aquesta possibilitat de pluges intenses que poden haver-hi. Són pluges que poden ser localment intenses, no veiem que sigui una situació generalitzada, que hi hagi d'haver-hi pluges generals en el territori, sinó que seran molt puntuals i per aquest motiu doncs no valorem aquestes mesures generalitzades en el territori de limitar activitats o limitar mobilitat, sinó que el que demanaria més, sobretot aquesta cura, aquesta vigilància, d'estar atents amb quina és la situació meteorològica i actuar en conseqüència.
2: I insistència en aquesta crida a la prudència, a la calma, a extremar al màxim les precaucions a pocs minuts perquè el Departament d'Interior ofereixi aquesta nova compareixença informativa per avaluar i aportar les últimes incidències d'aquest episodi de pluges que, insistim, Helena, ha de començar a caure d'aquí uns minuts a Barcelona i la seva àrea metropolitana a partir de les 8 del matí. Així que molt pendents d'aquesta compareixença informativa que és seguirem en directe al Nex.
1: Doncs pendent de totes dues coses, de la compareixença al mateix temps que hi ha de caure un xàfec important en aquesta àrea metropolitana. Gràcies, Anna, que vagi bé fins ara, fins aquí una estona. A tot això afegim que els Mossos d'Esquadra investiguen un nou possible cas de segrest que va passar diumenge a Calella, al Maresme. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. Els fets van passar cap a 9:45 de la nit als afores de Calella. La víctima encara no hauria aparegut. I encara en l'àmbit dels successos, un home ha resultat ferit greu en ser apunyalat a l'interior de l'hotel Casa Fuster al Passeig de Gràcia de Barcelona. La seva vida, però, no perilla. Els fets van passar ahir a la tarda. Els Mossos estan investigant quina va ser la causa d'aquesta incidència. Mm-hmm. Barça de bàsquet afronta una setmana exigent, amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 de la tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Alexander Sekulic, que el curs passat justament dirigia el Dubai.
4: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
5: Players and coach, they changed some things, so...
4: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
1: La selecció espanyola de futbol té avui un nou compromís de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia a 8:45 del vespre a Sevilla. El combinat, ja sense el blaugrana Eric García, que ha tornat a Barcelona per unes molèsties al genoll, s'enfrontarà al conjunt del també blaugrana Livakovic. Els de Luis de la Fuente buscaran sumar el segon triomf després de la victòria davant Anglaterra a Wembley.
6: Incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Luego, entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos, y tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial muy importante. Y además, con nuevo seleccionador, entiendo que los bríos, pues siempre, al principio, te da un poquito esa energía.
1: Javi Puado compta els dies per tornar a una convocatòria amb l'Espanyol. El capità afronta la recta final de la recuperació per la greu lesió de genoll que va patir el gener i ja entrena, de fet, amb la resta del grup. L'equip blanquiblau, que encadena dues derrotes, disputarà divendres un amistós contra l'Ipswich Town anglès. El duel ha de servir per mantenir el ritme de cara al proper partit de Lliga, el 9 d'octubre, al camp del Màlaga.

I arribarem a les 8 explicant-vos que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també, entre d'altres, del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral. Hi han intervingut l'Orfeo Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la pau. El municipi de Montgai serà durant 4 dies la capital de la il·lusió. Des d'aquest dijous i fins diumenge acull la 18a edició del Montgai Màgic amb 130 espectacles de màgia i il·lusionisme i 62 artistes vinguts d'arreu del món. Un festival familiar únic on els més petits podran descobrir els secrets de la màgia mentre les famílies gaudeixen d'un ambient festiu i acollidor. Una mostra que també té un vessant solidari de la màgia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Sabies que...
5: Les balenes geperudes poden utilitzar una tècnica de caça que consisteix a crear una xarxa de bombolles. Quan volen capturar un banc de peixos, diverses balenes poden col·laborar per envoltar-lo. Una d'elles neda per sota dels peixos i comença a expulsar aire, formant una columna de bombolles. Mentre puja, la columna es va fent més ampla i actua com una barrera que dificulta que els peixos escapin. Les balenes van reduint progressivament el cercle de bombolles fins que el banc queda concentrat en un espai molt petit. Llavors, les balenes neden cap amunt amb la boca oberta i engoleixen enormes quantitats d'aigua plena de peixos. Posteriorment, expulsen l'aigua a través de les barbes que tenen dins la boca, que funcionen com un filtre i retenen l'aliment. El més sorprenent és que aquesta tècnica pot requerir coordinació entre diversos individus. Les balenes han de sincronitzar els seus moviments i mantenir la formació perquè la barrera de bombolles sigui efectiva. A més, diferents grups de balenes poden utilitzar variants pròpies d'aquesta estratègia, cosa que ha fet pensar als investigadors que alguns d'aquests comportaments es poden transmetre socialment.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny, a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat des del Notícies en Xarxa d'unes mesures que es poden girar en contra de l'accés a l'habitatge si es posen pals a les rodes als propietaris.
2: S'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge, perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 29 de setembre. I al punt de les 8 repassem més titulars. El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui i aquest matí de Mataró, on a aquesta hora o d'aquí uns instants una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor hauria d'arribar en els pròxims minuts i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SAlert a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. D'aquí a pocs minuts s'actualitzarà la situació en una compareixença al Departament d'Interior, on hi serem en directe. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més de 11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulić volen mantenir la bona dinàmica. I de la cultura, destaquem que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o també del quart moviment de la 9a Sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Passen 4 minuts de les 8, és hora punta, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments plou amb intensitat entre Vilafranca del Penedès i Igualada. Hi ha circulació intensa a l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia i també a la C15 a la zona de Vilafranca fins a arribar a Capellades. Molta intensitat perquè hi plou intensament i els vehicles redueixen la velocitat. També destaquem en aquests moments que hi ha tallada l'autopista AP7 a l'altura de Badallòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en sentit Tarragona, arran d'un camió que ha volcat, i es fan desviaments per la sortida 297, com dèiem, a la calçada en sentit nord. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, sobretot destaquem la retenció que hi ha a la B23 des de l'altura de Sant Joan d'Espí fins a arribar a l'Avinguda Diagonal, on està tallada per una manifestació. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi precisament de forts ruixats previst per avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. A més, la R11 registra retards a causa d'una incidència provocada per robatori de cable entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, segons ha informat Renfe. Les demores poden superar els 20 minuts de mitjana i els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual. I anem ara cap a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui, ho estem dient per activa i per passiva, molt pendents d'aquestes temporinades que no es donaran a tot arreu, sinó que són molt locals, eh?
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Són molt locals, però tenen molta ràbia. I a hores d'ara, la zona 0 està a l'Alt del Baix Penedès, a la comarca de l'Anoia i la del Garraf. Aquí ja tenim registres en alguns racons propers a Vilafranca, també Sant Pere de Riudebitlles, per exemple, la banda del riu Mediona, que ja han passat els últims 30-40 minuts dels 50-60 litres per metre quadrat. O sigui, plou torrencialment. I aquesta pluja tan intensa, amb tempestes bastant aparatoses, s'estan desplaçant cap al nord. D'aquí a molt poca estona arribaran a gran part del Baix Llobregat, també del Vallès Occidental i de la comarca del Bages. I ja cap a les 10-11 del matí afectaran de ple el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme, també el sud d'Osona i el Moianès. En totes aquestes comarques, sobretot la Vall del Llobregat, de la Riera de Rubí i la Vall del Besòs, es mouran les pluges al voltant dels 100 litres per metre quadrat en poca estona. O sigui, això són inundacions gairebé assegurades, però locals. En canvi, a les comarques de Lleida, molt poca pluja, cap a l'Ebre hi plou, però ja ho fa de forma més tímida, i a Girona, de moment, aquest matí més clarianes. Aquesta tarda, en canvi, serà a Girona on més hi plourà, especialment a la Selva, també al sud del Gironès i cap a l'Empordà a última hora de la tarda. I encara quedaran ruixats i tempestes a les comarques de Lleida, que apareixeran de cop i volta aquest vespre o aquesta tarda i vespre. Però sobretot, Helena, molta precaució en aquesta zona més poblada del país, de l'àrea metropolitana, aquest matí i migdia. I n'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs 8:07, anem per feina, que en tenim molta aquest matí, contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment, tampoc l'aval a Sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia ara la Carina Bellver.
5: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
6: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
7: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta i també des de l'esquerra per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
8: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i que té la clau de l'aprovació al Congrés i que encara, de fet, manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El seu portaveu, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor, però també protegir petits propietaris.
9: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dilluns poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Us ho deia, més notícia també destacada. Protecció Civil manté 13 comarques del litoral i prelitoral en alerta per un episodi de temps violent amb forts ruixats aquest dimarts. Aquesta hora hauria de començar el gruix dels ruixats que ja descarreguen en punts com l'Alt Penedès i l'Anoia i fins ben bé les dues del migdia. Connectem en directe amb el Departament d'Interior on s'ha de produir, on ja, de fet, ha de començar una compareixença per actualitzar la situació. Escoltem en directe.
10: Per tant, pluja torrencial ja enregistrada a Sant Martí Sarroca, concretament a l'Alt Penedès, els 30,4 litres per metre quadrat en 30 minuts a Font-rubí, també a l'Alt Penedès, 30,8 litres per metre quadrat en mitja hora a la zona del Montmell, a la Llacuna, a l'Anoia, 20 litres per metre quadrat, o al Pantà de Siurana, al Priorat, 21,8 litres en 30 minuts. Per tant, ja estem constatant que s'està superant aquesta intensitat forta i fins i tot torrencial, com és el cas doncs, de Sant Martí Sarroca. Què esperem de cara a les pròximes hores? Doncs que aquesta línia, que està ben organitzada, es vagi movent lentament cap al nord, bàsicament cap a les comarques de Barcelona, i que pugui seguir donant aquestes precipitacions torrencials, dades que poden arribar a acumular doncs això, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i recordem que també tenim activat l'avís de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores i fins i tot podria arribar a superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, pendents de la meteorologia, seguint el radar meteorològic minut a minut.
11: Moltes gràcies, doncs, des del CECAD, la informació que us podem donar és que estem fent aquest seguiment d'aquesta previsió meteorològica que teníem, que ja sabeu que vam començar ahir, amb aquesta alerta que vam posar del Pla Inuncat. En aquests moments, trucades al 112, el número que tenim és una setantena, però moltes d'aquestes relacionades amb aquest incident eren informatives arrel de la informació que vam donar ahir a través de l'alerta mòbils. Doncs va haver-hi algunes trucades al 112. No han generat expedients, no han generat actuacions, alguna actuació menor, però no tenim actuacions en aquests moments destacades per tema de pluges, eh? Molt repartides en el territori, aquesta vintena que poden haver-hi de trucades que poden ser derivades de l'aigua. Continuarem fent aquest seguiment, estarem tot el dia fent aquest seguiment. Com bé sabeu, ahir el que vam fer va ser demanar aquesta prudència davant d'aquesta informació que teníem d'aquesta previsió meteorològica que era molt extensa en el territori i que ens indicava que podien haver-hi incidents
12: podien haver-hi pluges que localment i puntualment podien ser intenses, però que no seria un episodi generalitzat de pluges a tot el territori. El que vam fer va ser demanar aquesta prudència, demanar aquest seguiment de la situació meteorològica per tothom, per valorar doncs, com estava la situació, com anava continuant en el punt on la gent estigués, per valorar la seva activitat i per veure com podia adaptar-se. I continuarem avui doncs, demanant també aquesta precaució, aquesta prudència, i valorant i veient les incidències que hi haguessin pel territori, les modificacions que poguessin haver-hi de la previsió, doncs és el que estarem fent durant tot el dematí per veure si cal alguna indicació més. Però en aquests moments seguim amb la mateixa línia que ja plantejàvem ahir a la nit. Sí?
13: Perfecte. Sense restriccions.
12: Sí. Demanant sobretot molta prudència. El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament, i per tant aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i per tant doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques al litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que per tant doncs, actuïn en conseqüència. El que diem sempre, si en aquest moment que tu has de fer una activitat a l'exterior, que has de sortir, estàs veient que està plovent amb molta intensitat, doncs no és el moment de sortir, és el moment d'esperar-te que passi aquest ruixat, que passi aquesta pluja i després fer l'activitat que tinguessis que fer. I és el que estem demanant.
13: I la previsió horària continua sent la mateixa, a les 8 a les 9 de la tarda.
12: Correcte, la intensitat més elevada, ara quan el
1: serem... Doncs us acabem d'oferir en directe la compareixença d'en Santi Segalà, que és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat, i també ho sentíem ara a Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, parlant doncs de que de moment està plovent amb intensitat, que les coses van evolucionant tal i com es preveien i que no hi ha hagut, en principi, llevat de 70 trucades al 112, que sense importància, cap incidència important, i que la pluja va evolucionant, ara sí, va arribant cap a les comarques de Barcelona. Això és el que ens acaben d'explicar ara mateix amb la connexió en directe que fèiem des del Departament d'Interior. Doncs això, pendents de l'evolució de l'episodi del temps, d'aquest temps violent d'avui, reprenem el fil de l'obertura d'aquest informatiu, a la prèvia que el decret d'habitatge entri al Consell de Ministres, amb les posicions encara allunyades. Hem vist com les manifestacions al carrer han servit perquè finalment l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen, a Madrid, hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys, amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros lluny, està clar, de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on la comitiva judicial ja hauria accedit a l'habitatge d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda per desnonar-lo. A la porta d'aquest immoble hi tenim fent guàrdia el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró des de Bon Matí. Clara, bon dia de nou. Sembla que aquest llançament no s'atura, si més no, pel que heu vist vosaltres fins ara,
14: Bon dia de nou, Helena. Doncs continuem a l'expectativa perquè, com deies, fa més o menys 10 minuts ha arribat la comitiva judicial aquí al barri de Cerdanyola de Mataró i fa res, ho heu vist, fa un momentet han entrat la comitiva judicial dins de l'immoble on hi resideixen en Jordi, que, com deies, té més d'un 80% de discapacitat, la seva germana, l'Alícia, amb tres menors a càrrec, i a hores d'ara estarien negociant amb aquesta família, què passa finalment amb aquesta execució que estava prevista aquest matí. Com deies, portem estona aquí amb aquest dispositiu policial, aquest ampli dispositiu policial format per quatre furgones dels Mossos d'Esquadra i altres vehicles també d'aquest mateix cos policial, i també la pressió social que està fent el Sindicat de l'Habitatge i diversos veïns que fa estona estona que estan aquí cridant consignes i doncs intentant que es posi un aturador a aquesta dinàmica de desnonaments que hi ha. Des del sindicat han explicat fa un moment que l'Ajuntament, recordem, ha intercedit per pausar aquest desnonament fins que la família trobi una alternativa, però deien que ha estat una mesura que ha arribat una mica tard, perquè, com dèiem, va ser ahir a la tarda, i consideren que s'hauria d'haver actuat amb més temps, perquè fa temps que aquesta família es troba en aquesta situació. Per tant, com dèiem a l'inici, continuem a l'expectativa de com acaba aquesta negociació, però de moment tot continua pendent de la decisió d'aquesta comitiva judicial que fa pocs minuts que ha accedit a l'immoble de la Ronda Cerdanya.
15: Doncs els companys de TV Mataró, que són els nostres ulls aquí al barri Cerdanyola de Mataró, pendents doncs del que pugui passar. Clara, estem en contacte, gràcies. Doncs el sector immobiliari creu que les mesures que es plantegen en aquest nou decret antidesnonaments no solucionarà el problema de base de l'accés a l'habitatge, que és justament la manca d'oferta. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat que aquestes noves mesures encara poden dificultar més l'accés a l'habitatge dels col·lectius més vulnerables. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
16: La suspensió de manera indefinida i retroactiva als desnonaments, i per tant això pot suposar que retragui a molts propietaris de posar en lloguer residencial. Per què? Perquè lògicament saben quan lloguen, però no saben quan el podran recuperar. I com sempre estem dient des del principi també, s'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge. Perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
15: Aquesta crisi de l'habitatge que planarà ben segur en el debat de política general que aquesta tarda comença al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes fetes. Ens en dona tots els detalls Lamont Carvajal.
17: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants, com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any, també les espanyoles.
15: I a banda del controvertit decret de l'habitatge, avui també el Consell de Ministres té previst, o hauria de servir també en el seu Consell de Ministres, insisteixo, per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a la calefacció podria veure un increment del cost per sobre del 50% aquesta tardor. Obrim la plana esportiva amb el Barça de bàsquet, que afronta una setmana exigent, amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 d'aquesta tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Alexander Sekulic, que el curs passat dirigia justament el Dubai.
18: It's gonna be,
19: per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
18: Players and coach, they changed some things, so...
19: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
18: Energy is going to be a very important part of the game.
1: La selecció espanyola de futbol té avui un nou compromís de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia a 8:45 del vespre a Sevilla. El combinat, ja sense el blaugrana Eric García, que ha tornat a Barcelona per unes molèsties al genoll, s'enfrontarà al conjunt del també blaugrana Livakovic. Els de Luis de la Fuente buscaran sumar el segon triomf després de la victòria davant Anglaterra a Wembley.
20: Incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Luego, entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos, y tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial muy importante. Y además, con el nuevo seleccionador, entiendo que los bríos, pues siempre, al principio, te da un poquito esa energía.
1: I el Barça femení té per endavant dos compromisos d'alt nivell, tant a Europa com a la Lliga. Demà a 7:45 de la tarda, les blaugranes visitaran el camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. I diumenge rebran el Real Madrid al Camp Nou. En un acte publicitari, Irene Paredes ha explicat com afronta el vestidor aquest doble repte.
21: Es una semana, pues bueno, importante, complicada. Esperemos ir a Roma y conseguir los tres puntos, una salida difícil. Y luego, pues un clásico que esperemos que el Spotify Camp Nou apriete bien y podamos seguir ganando. Bueno, son jugadoras jóvenes, pero con mucho recorrido ya. Gente que, aunque sea un partido de Champions, no les tiemblan las piernas al salir de titular. Están capacitadas, es cuestión de tener minutos, de tener tiempo, como lo hemos tenido nosotras.
1: El Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, coral. Hi han intervingut l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la Pau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Nomofòbia. Angoixa provocada pel fet de no poder consultar el telèfon mòbil.
5: La forma nomofòbia és una adaptació de la mateixa paraula en anglès, que és la suma de la negació no, les dues primeres lletres de mòbil i el sufix fòbia. És un manlleu àmpliament documentat en català i que també existeix en castellà, en francès, en italià i en portuguès. Pateixes nomofòbia si t'angoixa quedar-te sense mòbil, bateria, cobertura o accés a internet. El terme ha desplaçat a angoixa de mòbil, que va ser la primera proposta del Termcat, por d'estar sense mòbil, que és massa llarga, i mòbil dependència, que tot i ser entenedora, té poc ús i és dubtosa des del punt de vista lingüístic.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat, manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat des de Notícies en xarxa d'unes mesures que es poden girar en contra de l'accés a l'habitatge si es posen pals a les rodes als propietaris.
2: S'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge, perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys de lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. De fet, un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. Tot seguit també valorarem aquest llançament i els detalls del decret d'habitatge que sembla no acontentar ningú, en conversa amb la portaveu del sindicat de llogateres, la Carme Arcarazo. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'avui també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Ens acostarem tot seguit a una benzinera de Badalona per veure com afecta als usuaris l'encariment de la factura quan omplen el dipòsit. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor hauria d'arribar en els propers moments, en els pròxims minuts i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba d'insistir en demanar màxima precaució per evitar riscos en una compareixença fa pocs minuts des del Departament d'Interior.
3: El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament, i per tant aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i per tant doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que per tant doncs, actuïn en conseqüència.
1: I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 d'aquest matí i les 11 per l'episodi de forts ruixats previstos avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. De seguida connectarem en directe també amb l'estació de Sants de Barcelona per veure com van els ànims entre els viatgers. Dels esports destaquem que el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulić volen mantenir la bona dinàmica. I en cultura, el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen, un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment tampoc la val a sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia de seguida la Carina Bellvé.
4: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers a temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui mateix. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
5: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
6: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta, però també des de l'esquerra, per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de Coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
7: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i que encara manté les seves reserves és Junts per Catalunya, que a més té la clau al Congrés. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge. I ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i alhora protegeixi petits propietaris.
8: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris

0: Falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. Doncs el que us estem explicant durant tot el matí amb el decret Mari Carmen encara en fase de negociació, el Moviment per l'Habitatge veu una oportunitat per pressionar. El sindicat de llogateres reclama mesures reals i no cosmètiques. En parlem amb la seva portaveu, la Carme Arcarazo. Carme, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Hola, molt bon dia.
0: De moment estem en fase de negociació pel que fa al decret Mari Carmen, però el que és un fet ja, només falta en tot cas la signatura de la protagonista, és aquest acord que heu assolit entre tots plegats els que heu sortit al carrer pressionant aquest fons que volia fer fora a la Mari Carmen per fer-li pagar un lloguer desorbitat. Què us sembla això? És una petita victòria en tot aquest entramat?
1: Encara estem ultimant els detalls, però jo crec que és una victòria. És a dir, es demostra que quan la gent s'organitza, resisteix, inclús en moments on sembla que tot està perdut, després de que l'hagin desnonat, si hi ha força al carrer, si són molts, les coses que semblaven impossibles poden passar. No? Llavors, estem contents, però ara el que esperem és que això es pugui traduir en una victòria universal, una victòria per tothom i, per tant, en un decret que realment valgui la pena.
0: Carme, del que s'ha filtrat d'aquest decret, hi ha aspectes que us semblin, malgrat tot, un pas endavant? Quines mesures us generen confiança i quines us preocupen? Que una mica ja intuïm quines són les que us preocupen. Però vaja, explica'ns-ho tu.
1: Sí, mira, a poques hores que això es tanqui, esto es una mica incert ara mateix. Crec que podem estar parlant o d'un decret que valgui la pena o d'un decret farsa. Llavors, explico cada una de les versions, no? Pensem que un decret Mari Carmen ha d'incloure contractes indefinits, ha d'incloure la nostra proposta sobre regular temporada, regular habitacions i molts més fraus que contempla la LAU. No? I això és una llei que vam registrar ja fa 2 anys. El borrador que es va filtrar era una versió molt descafeinada i plena de forats novament. Crec que aquest govern no pot permetre's aprovar nous forats, o sigui, ja ho coneixem, això. I també un decret Mari Carmen inclouria un topall al 0% dels contractes vigents, és a dir, que durant el contracte no hi hagi actualitzacions i mesures estructurals contra els desnonaments. Llavors, què seria un decret farsa, no? Què no aniria cap allà? Doncs un decret que no inclogués contractes indefinits, que la regulació de l'AU i de lloguers de temporada i habitacions estigués descafeinada, que no hi hagués un topall al 0% i que els desnonaments no fossin estructurals, sinó novament moratòries i mesures conjunturals. Jo crec que aquí està el debat, no? En si realment aprovem mesures que tenim voluntat de que durin i que toquin els fonaments, no? Que vagin a l'arrel del problema, o si fem mesures que siguin pedaços per intentar que les conseqüències siguin menors. Crec que ja portem molt de temps en pedaços i crec que ara toca anar a les arrels, sincerament.
0: Carme, molt ràpidament, la darrera pregunta acabo. Si acaba sent un decret farsa, com tu definies, què fareu? Quina resposta us plantegeu? Parleu de vaga general? Parleu també d'una nova acampada? Quin és el que s'us acut, vaja?
1: Mira, aquest dissabte ja hem convocat una manifestació a l'Hospitalet i llavors, bueno, valorarem totes les passes, però evidentment ja sobre la taula la vaga general, estem parlant amb tots els actors amb qui la volem fer, no la farem sols, una vaga general, l'hem de fer amb els grans sindicats. I també el que veiem és que, bueno, ahir va haver manifestacions a 23 ciutats i no ens paren d'escriure altres ciutats, viles i pobles, perquè volen formar part d'això. Llavors, costa molt dir què passarà, perquè realment és un moment d'efervescència molt alt. Llavors, jo crec que el govern ho ha de tenir en compte, que la gent té moltes ganes de sortir al carrer i que si fan un decret farsa, el carrer se'l girarà en contra.
0: Carme Arcarazo, ho tindrem pendent, doncs? N'estarem pendents i ho tindrem en compte, això és el que volia dir. Gràcies i bon dia per atendre'ns.
1: Gràcies. Adeu.
0: I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora està previst que la comitiva judicial faci fora de casa seva un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot està en mans de la justícia. A la porta d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Explica'ns

0: és la situació, perquè semblava que hi havia com un intent de negociar, si més no, això és el que us especulàveu des de fora, eh?
1: Helena, bon dia de nou. Doncs, com deies, després de més de mitja hora de negociació que la comitiva judicial ha entrat a dins amb la família, el desnonament s'ha executat finalment. La família ja ha sortit de l'immoble, l'han fet a fora, han sortit de la mà de la comitiva judicial davant doncs d'aquest desplegament policial que continua, com veieu, en marxa. Fa potser 3 minuts que han sortit de l'immoble. Han dit que d'aquí un momentet atendran els mitjans, per tant, si arriben intentarem poder parlar amb ells i si no, doncs, ens seguirem informant en properes edicions, però en qualsevol cas, com dèiem, aquest desnonament s'ha executat finalment després de pràcticament 3 hores de que la família estés aquí a l'espera i d'aquest dispositiu en marxa. Després d'aquestes pràcticament 3 hores, finalment, l'execució s'ha portat a terme i finalment, doncs, sembla que veiem que ara sí, la família ha sortit i sembla que podem parlar amb ells. És d'aquesta família que porta doncs les bosses i tot el que doncs han pogut treure en aquest moment a l'hora del desnonament. Ara estan parlant amb una de les integrants del sindicat de l'habitatge que han fet doncs aquest acompanyament i intentem si ens poden atendre, perquè òbviament doncs és un moment molt complicat per a aquesta família que acaba de ser desnonada fa un momentet. Doncs ho sentiu de fons també, que totes les persones que estaven aquí des de primera hora intentant aturar aquest desnonament doncs continuen amb la indignació després que s'hagi executat aquest desnonament. Doncs ho deixarem aquí i seguirem informant en properes edicions. Com dèiem, doncs, finalment s'ha pogut executar aquest desnonament aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
0: Gràcies. Gràcies, Clara. Evidentment, paradoxal aquesta situació. El mateix dia que s'ha d'aprovar aquest decret, des del Consell de Ministres, Mataró, s'hagi produït aquest desnonament d'una persona que té el 87% d'incapacitat reconeguda. Doncs, a banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com els pagesos, els pescadors i també els transportistes. Caldrà veure ara, però, com queden els descomptes per als usuaris en general, que cada cop han de destinar més diners a despeses com omplir el dipòsit. Anem ara, doncs, cap a una benzinera de Badalona per copsar com viuen aquesta escalada de preus els conductors. I ho fem amb el Diego Villegas i el Sergi Crusells de Televisió de Badalona. Bon dia, Sergi. Explica'ns què diuen els conductors a l'hora d'omplir el dipòsit.
2: Doncs mira, ens hem desplaçat fins a aquesta benzinera al barri de Progrés de Badalona i veiem sobretot cares de resignació i sorpresa al veure els preus de la benzina. El preu de la benzina ha incrementat un 30% des de finals d'estiu. En aquesta estació, el litre de gasolina 95 ja supera la barrera dels 2 euros, mig euro més car que a principis d'estiu, i el dièsel està més o menys al mateix preu. Amb aquestes xifres, omplir un dipòsit mitjà d'uns 50 litres costa 96 euros, 23 euros més que a principis d'estiu. Aquests preus ja superen els que teníem a la primavera, quan va esclatar el conflicte entre Estats Units i Israel contra l'Iran. Llavors, per a mantenir els preus a ratlla, el govern espanyol va rebaixar el preu dels combustibles, l'IVA dels combustibles, del 21 situa al 10%. Ara, amb una nova escalada del conflicte, l'impacte ha impactat de ple en el consumidor, també, sobretot per aquests preus de la benzina. Des d'aquesta benzinera ens han explicat que també és una cosa que ells noten, perquè han notat fins i tot un 25% menys de clientela, que potser no necessita anar al cotxe en el seu dia a dia, però aquestes persones, aquests treballadors o empreses que sí que el necessiten, també ens han dit que ha estat un problema per ells. N'hem pogut parlar amb alguns.
3: Vaig amb moto i amb un cotxe, el dièsel abans estava superbarato i justament és el que més ha pujat, i la gasolina també està per als núvols. El que abans em costava potser la moto omplir-la 15 euros, ara ja són uns 25, o sigui que es nota.
4: Noten más coste y más, bueno, más gasto al final de mes, pero bueno, al final, a ver, tienes que seguir trabajando e ir haciendo, pero bueno, sí, sí que es cierto que ha subido bastante.
2: També estàvem veient que molta gent tira molt de benzineres low cost o promocions que poden fer grans companyies, però precisament des d'aquesta benzinera ens han explicat que els hi és impossible competir amb aquests preus.
0: Gràcies, Sergi, per aquesta fotografia, que també és actualitat del dia. Que vagi molt bé.

0: 9 minuts per arribar a les 9 en punt del matí empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor de l'episodi que ja descarrega comarques com l'Alt Penedès i l'Anoia s'espera en els pròxims minuts, en les pròximes estona i fins a les 2 de la tarda, quan s'estendria a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de l'esport. No ha declarat, deia, per ara, restriccions importants, tampoc la suspensió de classes. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera també aquesta compareixença informativa que ja ha tingut lloc, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns una mica, fes-nos una mica el resum del que ha estat aquesta compareixença de les 8 del matí.
1: Bon dia, Helena. Sí, davant un matí expectant per les pluges, en aquests moments s'imposa la vigilància i el seguiment d'aquest fenomen meteorològic. La línia d'intenses tempestes que s'ha instal·lat al prelitoral avança cap a les comarques de Barcelona i en alguns punts del Penedès ja han caigut més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. La previsió és que puguin caure de 60 a 90 litres en un període de 3 hores i que la franja horària més delicada, més complicada, s'allargui fins a les 2 de la tarda. Tot i això, no s'han produït incidències importants. Les 60 trucades que han rebut els serveis d'emergència han estat bàsicament informatives i no han derivat en cap actuació urgent, tampoc. I tampoc a aquesta hora es preveu enviar una segona alerta als mòbils de les 13 comarques afectades. Ho acaba de dir fa uns minuts la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Però d'aquesta manera generalitzada, com vam fer ahir, que vam avisar a 15 comarques aproximadament, doncs aquest avís generalitzat no preveiem en aquests moments que el tinguem que fer una altra vegada. Ja el vam fer ahir, que vam demanar aquesta previsió de vigilància durant el matí d'avui, durant tot aquest matí fins a l'hora de dinar, i aquest ja està fet. Llavors, a partir d'aquí, entenem que la població té aquesta informació, que saben que avui és un dia per estar atents, per estar vigilants. Ho continuarem fent com estem fent ara, amb la vostra ajuda, evidentment, de continuar donant aquesta informació a la ciutadania perquè ho conegui, i si calgués algun aspecte puntual donar més informació, doncs ho faríem.
1: Helena, per tant, molta prudència i sentit comú davant l'expectació d'aquestes pluges a punt de descarregar sobre Barcelona i la seva àrea metropolitana.
0: Gràcies, Anna, per aquesta informació, també d'última hora. Que vagi molt bé. I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats, com us estem explicant, previstos per avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. Anem a veure com afecta aquesta decisió de Renfe a l'estació de Sants de Barcelona amb el Bruno Álvarez i l'Arnau Baquer de BTV. Bon dia, Arnau, explica'ns.
3: Bon dia, Helena. Doncs situació certament desconcertant i caòtica, podríem dir, aquí a l'estació de Sants, sens dubte, un dels punts amb més afectacions a la mobilitat pel que fa aquí al país. Recordem que Renfe ha suspès temporalment la circulació de l'alta velocitat i també, ara ho repassarem, de diversos trens regionals a Catalunya davant la previsió de fortes pluges. La mesura, com dèiem, afecta els serveis entre les 9 i les 11 del matí, inclou els AVE del corredor nord-est, els Avant, els Euromed, i també diversos trens regionals com l'R2 Sud, l'R2 Nord, l'R3, l'R4 i també l'R8, que circulen amb limitacions de velocitat. Renfe assegura que es tracta d'una decisió unilateral, presa sobretot per precaució i exclusivament per criteris de seguretat. Mentrestant, la companyia, a l'espera de com evolucioni el cel, preveu reprendre la circulació a partir de les 11, això sí, sempre que la meteorologia ho permeti. Veiem que certes persones s'acosten a la filera, això sí, diuen que alguns trens no han sortit, d'altres van fora d'hores, i alguns, fins i tot, alguns usuaris ens deien que hi ha alguns trens que a partir de 7:45 ja no han sortit directament des de l'estació de Madrid. Per tant, a hores d'ara, com diem, la recomanació pels usuaris és que consultin l'estat del seu tren abans de venir a l'estació i, això sí, sempre que puguin, extremar les precaucions.
0: Doncs gràcies, Arnau, també per aquesta última hora des de l'estació de Sants. I vostès ja ho saben, pendents avui de moltes coses, de molta actualitat informativa, pendents d'aquestes pluges que ens han d'afectar al llarg del dia d'avui, pendents també de com evoluciona aquest decret antidesnonament, Mari Carmen, de com van les negociacions i de si finalment s'aconsegueix aprovar, i pendents també, està clar, de com acaba, que ja ho hem vist una mica, al final d'aquesta família de Mataró, que aquest matí, malgrat aquesta paradoxa, ha quedat desallotjada de casa seva al barri de Cerdanyola de Mataró. Gràcies per l'atenció dispensada, que vagi bé, i ens retrobem demà, si voleu, a les 7 del matí. Adéu-siau.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Això és el 107.1 de la freqüència modulada. Comencem nova jornada, un nou dia de programació, avui dimarts 29 de setembre del 2026. I sempre, cada dia, la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos i apropar-vos un contingut que desitgem us agradi i us ajudi a passar la millor jornada possible. A més, sempre ho destaquem, un contingut que podeu seguir a través d'internet, a través del... de 3W, rtb-elventrell.cat, Ràdio Línia o Ràdio La Carta. També cada matí podeu posar imatge a l'espai matinal de Calaixera a través de Televisió El Vendrell, el que anomenem Ràdio en Imatges. Presència a les xarxes socials i, sempre important, un ampli contingut informatiu. Així, us convidem a que seguiu la programació que ja comença i que ja està a punt. Som-hi!
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Un plaer, un dia més, una jornada més a través del 107.1 de l'FM. Ens hi posem de nou, una nova edició d'aquest espai matinal. Això és La Calaixera. Un plaer que ens acompanyeu. Gràcies per fer-ho possible, també a través d'internet o a través de Televisió El Vendrell. Avui és dimarts, dimarts plujós, on els hi hagi, 29 de setembre, programa número 4034. I passem ja gairebé 3 minuts a les 9 i serem, vaja, si ens deixeu, volem ser-hi, fins al migdia, fins a les 12, i són això les 3 hores diàries d'aquest magazín, d'aquest espai, i que intenta acompanyar-vos i aportar-vos tota aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Això és sempre per davant. Per començar, anirem cap al temps, més que mai pendents de les pluges, a veure què ens explica en Marc Rodero, que és el nostre home del temps. També ja hem triat una primera cançó que ens ajudarà a posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També els esports, amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades dels diaris i altres punts d'interès. També hem de dir que a partir d'aquí, i en aquesta primera part de Calaixera, avui dimarts, tornem a encetar una nova temporada en col·laboració amb totes les ràdios de la comarca del Baix Penedès a través del Consell Comarcal del Baix Penedès, el que s'anomena Baix Penedès al dia. Aquest contingut i aquestes converses sobre el Consell Comarcal, sobre què es fa, què poden explicar, quina és la seva metodologia, entre d'altres. De fet, una primera secció que passarà per Bellvell Ràdio per escoltar i per conèixer què ens explica el conseller de Cultura, Josep Ràfols. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem, continuarem a la segona part del programa amb més coses i amb més contingut. Una segona part emprenedora, anar recordant i explicant temes que venen a veure amb la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després ens quedarà tercera i última part. Els dimarts parlem de tecnologia, o la intenció és perdre la por a la tecnologia, allò que ens explica en Joan Molines. I acabarem amb una estona de participació i trucades, que no pot faltar, sempre a través d'aquests punts de contacte que estan a la vostra disposició, ara ja que estem en directe, a través del WhatsApp, és a dir, ja ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686 101 101. Un correu electrònic en qualsevol moment del dia, calaixera@rtv-alvendrell.cat, i també en aquella part de participació i trucades al telèfon de directe, el 977-15-70-69. Amb tot això, que no és poc, eh? Arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i per la paciència. Això sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Dia de pluja, dia intens de pluja. Per això, com sempre, és important parlar amb el Marc Rodero, qui ens ha d'explicar tot això i quina és l'evolució d'aquestes tongades de tempesta. Marc Rodero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Inclús aquesta passada nit han saltat les alarmes d'alerta, és a dir, previsió de pluges fortes, que ha de continuar, no, Marc, en principi?
1: Sí, s'ha de mantenir durant bona part d'aquest matí. Sí que és cert que estem observant, evidentment, ara el radar, i ja veiem també doncs, com la traça de precipitació comença a desplaçar-se de sud cap a nord, per tant, comença a avançar, i ara... És en altres zones de lluny de la comarca on està afectant de forma més directa. De moment han caigut 32 litres a l'Observatori de Cuny, 34, per exemple, al Montmell, 10 en el cas de la Bisbal. Aquí al Vendrell no ens deixa veure la quantitat, però són bastant tossuts i segur que l'acabarem veient. Li costa una miqueta obrir, aquí ho tenim. Han caigut fins ara 8 litres d'aigua per metre quadrat. Per tant, la distribució és notablement irregular. És cert que encara estem dintre d'aquesta situació d'inestabilitat i, per tant, doncs, hem d'estar molt alerta perquè encara de cara a les properes hores aquesta pluja ha d'anar avançant. A hores d'ara són les comarques del Garraf, la zona més oriental de l'Alt Penedès, la que està rebent més pluja. De tota manera, la imatge del radar ens mostra encara com, tot i que la pluja és una miqueta més feble, s'ha de mantenir encara durant les properes hores. Però el gruix més important s'ha de desplaçar cap a les comarques de Barcelona i també cap a les de Girona. De tota manera, fins a primera hora de la tarda o fins a migdia tarda hem d'estar molt pendents perquè encara poden generar-se i reproduir-se aquests ruixats que poden ser de moderada forta intensitat que es formen damunt del mar i van avançant de mar cap a terra. Molta humitat, temperatura de l'aigua del mar molt calenta, aire fred en altura, per tant, tots els ingredients perquè tinguem una situació de ruixats i de tempestes destacables. Per tant, encara, Pere, de cara a les properes hores, molt pendents, tot i que de cara a la tarda sembla ja que s'obriria una miqueta més al cel i entraríem en un altre escenari. Més variabilitat, menys inestabilitat i, per tant, no tindrem que estar tan pendents d'aquesta situació. Però, encara que de moment plogui relativament poc, pendents fins a migdia d'aquesta situació.
0: Perfecte, seguirem, com bé dius, ben pendents. I per què fa les temperatures, Marc?
1: Doncs mira, les temperatures també li costa avui obrir. Entenem també que és per tota aquesta situació. Ara mateix tenim, aquí està, 22 graus a Cunit, 22 també a l'Observatori de Comarruga, 21 al Vendrell, 20 a la Bisbal, 18 al Montmell, 18 a Bonastre i 20 a l'Observatori de l'Arboç.
0: Perfecte, gràcies Marc, que vagi bé el dia i fins demà.
1: Fins demà, adéu-siau.
0: Bon dia.
2: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: És dia de pluja, així que avui tot crec que ens ho hem de prendre una mica més en calma, si cal. Per això hem triat aquesta cançó avui, per començar. És l'última cançó de Renaldo i Clara, Tan brillant.

0: Renaldo i Clara, amb aquesta nova cançó tan brillant per posar ritme aquest dimarts plujós, en directe i sempre, sempre en proximitat a través del 107 amb bo, de la freqüència modulada.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts, notícies. Un 26 de setembre del 1926, ara fa 100 anys, naixia a París Nicole Florença. Gravadora i escriptora, molt vinculada al Vendrell arran del seu matrimoni amb l'escultor Apel·les Espanosa. Per recordar-la i donar a conèixer el seu llegat, la Fundació Fanosa organitza diverses propostes culturals. Per exemple, aquests darrers dies han estat força especials amb la presentació d'un llibre, una nova exposició i la cançó per a Nicole. De fet, qui ens ajuda a conèixer aquests primers actes i el començament de la celebració del centenari del naixement de Nicole Florença ens ho apropa des dels serveis informatius d'aquesta casa, la Sílvia Martínez.
2: Nicole Demot, Nicole Fanosa, després de casar-se amb l'escultor català el 1948 a París, va adoptar el cognom matern del seu marit, Florença, per signar bona part de la seva obra. En l'any del seu centenari, la Fundació reivindica la seva faceta artística i recupera una figura que va anar molt més enllà de la seva tasca com a gestora del llegat fanusià des del Palau Renaixentista del Portal del Pardo del Vendrell. Aquest cap de setmana s'ha inaugurat l'Oc de Temps, una exposició que pren com a punt de partida una frase que Nicole va deixar escrita en una nota i que convida a reflexionar sobre el pas del temps.
3: La muestra se compone de elementos personales, de una cronología donde se puede ver en esta cronología, que siempre son lineales y en la que, bueno, no creemos en la linealidad del tiempo, pero sí que es importante explicar esta vida. Y se entiende perfectamente desde la Nicole niña a la Nicole que muere en el 2012. Ella pasó su último verano aquí en Vendrell.
2: La mostra també aprofundeix en el vincle profund que va mantenir amb Apel·les Espanosa i la influència mútua entre les seves trajectòries. I és que Nicole Florença va ser clau per consolidar el Portal del Pardo com un nucli cultural de projecció internacional a partir de la seva manera d'entendre la vida, senzilla, compromesa amb la natura i estretament vinculada a la creació artística.
3: Jo huyo de términos como musa o... en las que la mujer se queda relegada. Yo creo que simplemente fue una persona que le acompañaba en su vida, en la que existía un gran amor.

0: A partir del leitmotiv de la mostra s'ha creat la cançó de Nicole, obra de Carlota Valdrís, interpretada per Pemi Rovirosa i Eva Cabanes, i que conté fragments de text que la pròpia artista va deixar. La peça s'estrenava dissabte als Jardins de la Fundació en una vetllada embolcallada de poesia i de memòria.
1: L'Occitan fora del temps, que explica una mica la filosofia de la casa, doncs entre aquesta lletra, una part que va afegir la Necane, la cançó està feta en francès i en català, vull dir, tot plegat, i poder anar a la sala de la música, veure quina música escoltaven, que Fanosa sabeu que també tocava la guitarra i li agradava molt. Per tant, tot plegat, tot ha sigut molt emocionant i un luxe treballar amb el Pemi i amb l'Eva cantant.
0: Una composició en què s'ha volgut reflectir com eren les estades dels artistes a la casa del Portal del Pardo, unes trobades que transcendeixen el temps.
2: I conceptualment, doncs, bueno, intenta reviure i rememorar una mica, doncs, l'estil de vida que tenien, doncs, tant en Fanosa com la Nicole, no? Aquest estil bohemi i aquest estil, doncs, de, per molt que passi el temps, doncs, bueno, sempre estan com atemporals, no? I es pot reviure en qualsevol moment, no?
3: La paraula principal seria la temporalitat. És una barreja, una fusió de diferents estils. Primer l'ADN de la Carlota, per suposat, i després també penso que és una fusió una mica de l'estil del Pemi, que ha anat passant per diferents capes. Finalment, doncs, quan li vaig posar la veu també té una mica de mi, no?, de la meva part. I també l'envolta una mica d'aquest aire misteriós i és una mica l'estil que acompanya la lletra i, a més, és molt especial per mi.

0: La celebració del centenari aquest cap de setmana ha comptat també amb la presentació del llibre Nicole, de Josep Miquel García, qui va ser director de la Fundació del 2002 al 2022.
1: I realment hi ha hagut una voluntat meva molt preclara de dedicar-ho a la gent del Vendrell, que sempre ha estimat la Nicole i possiblement també l'enyora com jo.
0: El llibre marca la diferència entre Nicole Fenosa i Nicole Florença, posant en valor les dues facetes d'una dona fascinant.
1: La Nicole Fenosa és la persona que es va lliurar de ple a reivindicar l'obra de Apel·les Fenosa, mantenir-la, conservant-la, fent el catàleg raonat, fent exposicions, regalant al Vendrell i a la Fundació la casa, el patrimoni, però Nicole Florença és el moment present el que toca reivindicar-la, perquè la Nicole, que tots coneixem, té una condició artística rellevant que cal recuperar i ara és el moment. Les seves fotografies, els seus gravats, les seves pintures són molt diferents de l'obra de Fenosa i tenen una autonomia de factura que crec que el moment present que la cultura vol reivindicar i recuperar la figura de les dones, ara toca a Nicole Florença.
2: Més coses. Els jardins del Museu Déu han acollit la primera edició de la festa El meu petit Vendrell, en la qual des de l'Ajuntament s'ha volgut donar la benvinguda als infants nascuts el passat 2025. Nombroses famílies que han pres part d'aquesta iniciativa, que ha estat impulsada des de diferents regidories en col·laboració amb professionals del món educatiu. D'entre aquestes regidories, la de Cultura Popular. Per això escoltarem la seva regidora, la Mariona Figueres.
3: I ensenyar els més petits doncs, des d'allà d'inicis, tot el que tenim al Vendrell, no? Tota la nostra cultura popular, tot el que ens fa ser vendrellencs i vendrellenques, així que molt contents de la rebuda que ha tingut aquesta festa.
2: Cada família participant ha rebut una bossa de regal en la qual hi havia un pitet i un llibre il·lustrat de Gemma Fontanals i que porta també el títol de El meu petit Vendrell. Ara escoltarem a la pròpia il·lustradora i també la regidora d'Educació, Sílvia Vaquero.
4: Al llibre hi ha una mica de resum de la cultura del Vendrell, per suposat no hi és tot, però hi ha unes pinzellades perquè s'hi vagin familiaritzant d'una manera simpàtica. Hi ha balls, hi ha diables i caramot, hi ha la patatuf, hi ha castells, gralles, picarols, hi ha gegants, hi ha nans.
5: I obre la porta als nadons al Vendrell. El Vendrell, que és aquell poble on volem que se sentin acollits, on volem que creixin, on volem que doncs, vagin omplint aquest àlbum de records que els acompanyarà al llarg de tota la seva vida.
2: Aquesta festa que ha comptat amb la participació del Ball de la Patatuf, que ha fet gaudir els de valent, els més petits, des de famílies, una iniciativa que ha estat molt ben rebuda. Des de l'Ajuntament expliquen que l'intenció és mantenir aquesta celebració cada any, com ja es va fer també, o com ja s'ha fet, en altres poblacions properes. I l'Associació Cultural d'Extremadura del Vendrell ha engegat el programa d'actes de la Festa Extremenya d'enguany. L'encarregat de fer el pregó ha estat Rufino Cecilia, un soci molt estimat de l'entitat.
6: Bueno, aquí, mira, estamos hoy para hablar de lo nuestro, de Extremadura, y yo siendo que soy andaluz, pero tengo muchísimo cariño a Extremadura y a esta asociación, y pues vamos a hablar sobre ello, con algo de humor siempre, porque yo soy casi de humor.
2: Fa més de 30 anys que Rufino forma part de l'associació, de la qual destaca el vincle efectiu amb tots els associats.
6: Bueno, valorar es que todavía no sé por qué he sido yo elegido, ya que no soy de aquí, pero eso sí, que llevo ya pues con ellos 30 y algo de años, o sea, 30 años, o sea que hemos hecho muchísimas más fiestas aquí y siempre he estado muy unidos a ellos. Amistad, sí. Con todos, con la juventud, con la gente mayor, con todo el mundo. Son todos geniales. Amistad, mucha amistad y bueno trabajo también, claro.
2: El pròxim dissabte seguiran tots aquests actes de la festa al local de l'entitat amb el lliurament del Premi del Soci de l'Any, un guardó que es lliura per votació popular, seguit d'una actuació de José Manuel Vera. I els nens del Vendrell que volien tirada clàssica a Lleida en darrera etapa abans del concurs de Tarragona d'aquest dissabte i ho han fet valents, optant en primera ronda del 3 de 8, el quart de la temporada i el tercer descarregat. Una construcció sòlida que s'han anotat sense problemes i sobrats de gas. Tot seguit, els de la camisa vermella han apostat pel carro gros, la gran estructura de la temporada amb 18 completats en 23 diades. I ni més ni menys, i amb un domini del castell tan aclaparador que el local de la Riera de la Bisbal, ja fa temps que es treballa per intentar pujar-lo un pis més abans d'acabar aquest any. Amb una certa manca de camises pels més de 100 quilòmetres de distància que hi ha amb la capital de la Terra Ferma, els de Pere Rovira i l'Elisabet Aleu, han pogut sortir de Lleida amb la clàssica de 8, una pretensió que finalment s'ha hagut de descartar després de desmuntar la Torre de 7. Així, els nens han tancat actuació descarregant el 5 de 7, una altra estructura que podria esdevenir catedral en aquest darrer tram de temporada i la primera gran cita de les dues que queden abans de cloure l'any del centenari, que és justament, com dèiem, aquest dissabte a la tarda, on els de la camisa vermella actuen a la Tàrraco Arena amb motiu del concurs de castells. I ho fan amb ganes i ambiciosos, amb la vista posada en exemplar la gamma de castells de 8 i qui sap si alguna cosa més.
7: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat.
2: Les 9 i 23 minuts. Saltem cap a la repassada esportiva, una informació d'en Jordi Graell.
8: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins. Ho fem amb victòria del Club d'Esports Vendrell per 4-3 contra l'Sporting Alcoyerum en un partit disputat aquest dissabte al Pavelló Quim Tomàs i que suposava el primer de la temporada de l'hoquei Lliga Plata Sud. I un partit que, bé, doncs va ser força disputat perquè l'Sporting doncs, va venir disposat a donar la sorpresa i durant força minuts doncs, va posar contra les cordes els de Toni Porta. De fet, doncs, els visitants que s'avançaven al tram final de la primera part, amb un gol precisament del Vendrell en Cels Portela, que va ser també un dels més destacats. Poc abans del descans, però, Lluís Ferrer, que aconseguia l'empat a un. El mateix Lluís, però, deixava en inferioritat el Vendrell, veient dues grogues gairebé consecutives. Per tant, doncs, s'acabava la primera part doncs, amb aquesta inferioritat, també començava la segona, però, quan semblava doncs, que el Vendrell ho estava passant pitjor, doncs, arriba la desena de l'Sporting, i Ferretti, doncs, que marcava de falta directa el 2-1, posava per primer cop per davant el Vendrell. Abans d'acabar la inferioritat, però, Cels Portela tornava a aparèixer per posar el 2-2, per tant, tot quedava igual després d'aquesta inferioritat. Un cop recuperar la igualtat amb la desena, Martí Portela no podia superar Arques, però en el refús feia el 2-3, i a partir d'aquí, doncs bé, a mesura que s'acostava al tram final, doncs sí que el Vendrell doncs, va proposar doncs, un joc més trencat, per intentar de remuntar, va aconseguir empatar amb un altre directe de Ferretti i Ferretti que tornava a aparèixer de nou també en combinació amb Lluís Ferrer per completar el hat-trick i fer el 4-3 definitiu, ja que al tram final el marcador no es mouria més, tot i que l'Sporting doncs, va buscar l'empat i el Vendrell també va tenir alguna ocasió més per sentenciar. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
9: Bon dia, Jordi.
8: Bé, important, no? Doncs començar amb victòria. Sí que és cert que es va haver de patir molt, però bé, doncs el final més important és que els tres primers punts ja estan aquí.
9: Sí, molt important. La veritat és que molt content. Seria un gran partit molt complicat. El primer partit d'ahir sempre costa molt. A vegades sempre és més fàcil començar fora que a casa i sabíem que seria un partit molt complicat i així va ser. Però la veritat és que estic molt content de la resposta de l'equip i d'aquests tres punts que siguin aquí, que per nosaltres són molt importants.
8: I també és un avís, no?, a navegants de cara a aquesta temporada, no?, que ja ho sabíem, no?, quan va sortir el sorteig, que seria un grup dur, però bé, doncs aquest partit que doncs, tothom donava que havies de guanyar i bé, doncs demostra que, evidentment, doncs, cap partit serà fàcil, no?
9: Sí, sempre hem dit, i no ho diem per dir, que el grup és duríssim. Nosaltres teníem molt clar que aquest partit amb l'Sporting no seria gens fàcil, o sigui, el que pensés la gent, nosaltres teníem molt clar que això no seria així, que seria un partit molt complicat, i més tal com es va posar. Però bé, la veritat és que tot i no ser un partit lluït, on no vam estar brillants ni molt menys, sí que estic molt content per l'ofici de l'equip, perquè el partit es va complicar, vam tenir dos powerplays, sempre vam anar remolc, va ser un partit molt trabat, i tot i així l'equip va tenir ofici, va saber estar a la pista tranquil·lament, no ens vam posar nerviosos en cap moment, i al final li vam donar la volta al marcador, que per nosaltres ja et dic que era important, i la veritat és que molt content per la gestió del partit que va fer l'equip.
8: De fet, també després del partit, el Pere Canyés, l'entrenador de l'Sporting, destacava, no?, que sobre la diferència, el que havia de cantar la balança era la diferència d'experiència, no?, que l'Sporting ara, amb els canvis que hi ha hagut, doncs, tenen equip més jove i, en canvi, vosaltres doncs, encara conserveu, no? Doncs els Ferrer, que al final doncs, van acabant sent determinants en els minuts que més ho necessitava l'equip, no?
9: Cert, és cert, tant el Ferret com el Lluís, la veritat és que van ser determinants. Sempre ho he dit, al final tenim, crec que no, potser no es valora el suficient o no som conscients del que tenim, perquè al final són dos jugadors amb un nivell espectacular. La veritat és que tenim molta sort de tenir-los, crec que no han de demostrar res, i la veritat és que són un exemple per tots, pels joves, perquè són jugadors que marquen la diferència, que treballen moltíssim i que es mereixen que els passin coses com la de dissabte, que la veritat és que van decidir el partit ells, i jo me n'alegro molt personalment.
8: També doncs, una cosa que també doncs, feia falta, no? Doncs, eren faltes directes, que crec que en tot l'any passat doncs, no es va poder notar cap gol, i en canvi l'altre dia doncs, en van caure dos, no? Que això al final és allò del ketchup que diem, no? Que doncs, hi ha dies que no entra i altres que entra de cop, i bé, també és un aspecte important, aviam si doncs, també es pot mantenir una mica aquest encert, no?
9: Sí, al final això són dinàmiques, la veritat és que la pilota parada avui en dia és determinant, i en aquest partit es va veure que és molt important. L'Sporting va tenir una pilota parada i la va convertir, nosaltres vam tenir dues també, i al final això al final decideix partits, dona punts, i l'any passat vam estar no desencertats, sinó que va ser horrorós, tot i que ho treballàvem moltíssim, i aquest any, per ara, hem començat bé, esperem que segueixi la línia, i sabem que és molt important estar encertat de pilota parada.
8: Ara ja toca pensar en el proper partit, que serà aquest dissabte a Cerdanyola. Un equip que, bé, doncs, sabent doncs, encara vindrà més ferit, perquè va començar perdent a la primera jornada. Així que, bé, doncs, és un partit que, òbviament, es presenta complicat, perquè és un equip que baixa d'aquest lliga, que vol estar dalt, i, per tant, bé, doncs, també tenim el precedent, no?, de fa dos anys, que, doncs, va ser un partit duríssim, però, bé, doncs, intentar això, no?, aviam si, doncs, amb aquesta victòria dissabte, doncs, es pot tenir l'ànim per intentar rascar alguna cosa, no?
9: Sí, sí, sí, és un equip que baixa d'aquest lliga, una pista de les més complicades de la lliga, si no la que més. Un equipàs, la veritat. Bueno, Sergio Mires, Marc Coll, Toi Rovira, Puigbert, parla per si sol. Són tots jugadors de que lliga, han jugat molts anys allà, que han jugat en equips importants de la que lliga, a més, i de fora d'Espanya. La veritat és que un partit duríssim, però bueno, també motivador a l'hora d'anar a jugar contra equips d'aquest nivell. Sabem que hem d'estar molt forts al darrere, que el Xevi pari, que ha començat molt bé la temporada, i si el protegim ben defensa, doncs, evidentment, competirem, intentarem competir el màxim possible, i si pot ser, doncs, portar els tres punts, tot i que sabem que és molt complicat.
8: Doncs perfecte, Toni, esperem que sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
9: Perfecte, Jordi, gràcies a vosaltres.
8: Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 4-3 contra l'Sporting, i per tant ara ja toca pensar en el primer desplaçament de la temporada, que serà, com diem, aquest dissabte a les 8 del vespre, a la pista del Fenia Energia Cerdanyola.
7: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: Dos quarts en punt de 10 del matí. A partir d'aquí ja hem explicat que recuperem una nova temporada Baix Penedès al dia, que és aquest punt d'actualitat del Consell Comarcal de Baix Penedès, en aquesta ocasió des de Bellvei Ràdio. Serà amb el conseller de Cultura, Josep Ràfols. Així que ben pendents de fer aquesta connexió, amb aquest punt en connexió amb tota la comarca del Baix Penedès. Comença.
10: Diem que el nou horari d'atenció presencial per als tràmits d'ensenyament serà a partir del proper dilluns 21 de setembre. Els tràmits presencials relacionats amb l'àrea d'ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès s'atendran a les oficines d'atenció a la ciutadania en horari de 10 a 1. Aquest horari s'aplicarà a gestions presencials com sol·licituds i tràmits de beques de menjador, transport escolar, altres gestions relacionades amb els serveis d'ensenyament. Ho recomanem tenir en compte aquest nou horari abans de desplaçar-vos a les oficines. I ja està en funcionament també l'àrea única del taxi del Baix Penedès per millorar la mobilitat a tota la comarca. El nou servei incorpora una aplicació mòbil, Taxi Més en Baix Pené, un número de WhatsApp 608-48-30-02 i codis QR per facilitar la sol·licitud d'un taxi. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha impulsat també la creació de l'àrea única del taxi, un nou model de gestió que permetrà oferir un servei de transport més eficient, coordinat i accessible a la ciutadania dels municipis de la comarca. Recordatori, el Consell Comarcal del Baix Penedès informa que és obert el termini ordinari per presentar la sol·licitud del servei servei de transport escolar per a l'alumnat d'educació infantil, primària, ESO i estudis postobligatoris. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal baixapenedès.cat, de forma presencial a l'oficina de registre del Consell Comarcal del Baix Penedès a la plaça del Centre 5 de dilluns a divendres en horari de 9 a 2. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús del primer dia, han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer ús. Nova edició del programa Consolida't, adreçat a persones autònomes del Baix Penedès. La segona edició del Consolida't 2026 segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a persones treballadores autònomes. L'objectiu del programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial oferint assessorament especialitzat en àmbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat, els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, i així com un ampli ventall de formacions temàtiques. Les persones autònomes interessades poden posar-se en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès a través del correu ocupacio@baixpenedès.cat o del telèfon 977 157 167. Servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès. Els Mossos es desplaçaran als ajuntaments. Aquest nou servei permet millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-lo en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posaran en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaçarà fins al municipi per recollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. Tota aquesta informació i més novetats es poden consultar al web oficial del Consell Comarcal del Baix Penedès a www.baixpenedès.cat i a les seves xarxes socials. Doncs bé, anem ja amb aquesta entrevista. Saludem el Joan Enric Vidal. Bon dia, Joan Enric.
11: Molt bon dia, Toni. Cordials salutacions i també extensiva a les demés emissores de tot el Baix Penedès que estan amb aquest Baix Penedès al dia, començant precisament aquest nou curs ja, no escolar, però sí radiofònic i també d'entrevistes. I amb aquesta primera entrevista d'aquest nou curs ens acompanya aquí a l'estudi de la 104.8 de la freqüència modulada en Josep Ràfols, conseller comarcal de Cultura. Josep, bon dia, benvingut.
12: Bon dia i benvingut.
11: Un plaer saludar-te. Vaja dir que m'ha agafat de pluja, per començar el curs.
12: Bueno, però bueno. Hi ha molt d'avís, molta alerta, però plovia sempre així, abans.
11: A la tardor és normal que plogui. Ara esperem que no faci mal, evidentment. Exacte. I a més, un altre avantatge, que hi haurà bolets, si plouarà.
12: Aviam,
11: que és un altre avantatge molt bona. Bé, Josep, doncs ja ha fet aquest incís, aquesta salutació, aquesta entrada. Anem a parlar des del Baix Penedès al dia, doncs, des de la vessant de cultura, que és la teva conselleria. Hi ha temes importants, però jo et preguntaria, i a l'estiu, com ha anat el tema cultural des de la vessant del Baix Penedès? S'han fet moltes coses.
12: Sí, bueno, jo quedo parat quan vaig entrar al Consell de Cultura aquesta legislatura del 2023, doncs l'activitat cultural que hi ha a la comarca. Sabia dels pobles propers a Banyeres, perquè soc de Banyeres, però bueno, hi ha molta activitat cultural. Jo crec que ha sigut un estiu ple de
11: calòric de coses bones, eh?
12: Exacte.
11: És que la cultura mai ha de mancar, ni que sigui temps d'estiu, de calor i de festes, la cultura és una eina important.
12: Té que ser una cultura viva.
11: Cultura viva, i a Banyeres sobretot també és un lloc que feu moltes coses, també, i el Consell Comarcal. Josep, comencem parlant per perifèria cultural. Què és exactament aquest cicle i què heu considerat interessant portar-lo al Baix Penedès?
12: Jo quan ja et dic que a l'inici tenia una miqueta del cuc dins de que el Baix Penedès, sobretot interior, no s'havia fet mai cap festival de música. Teníem la Pau Casals, teníem el Vendrell també un altre, però interior no d'això. Llavors vaig lluitar, la meva primera proposta el 2024 no va acabar de quallar. I llavors vaig trobar la perifèria cultural, em va vindre com un rebot, però bueno, els vaig contactar amb ells, i sí, havíem fet una primera prova amb un celler de la Juncosa, Can Marlès, i bueno, no havien pogut continuar l'any 2024. I llavors vam intentar pel 2025 trobar fons perquè al ser una empresa privada que d'això, la Diputació i la Generalitat s'ho miren molt molt per això en peus de plom, no?
11: S'ha de revisar.
12: Sí, exacte. La Diputació també es va deixar per ser el primer any, que llavors volíem fer una continuïtat. La Generalitat també va ser... la Diputació Generosa, la Generalitat també dins de Sorpanys, el Consell Comarcal també d'això, i alguns ajuntaments, els tres primers ajuntaments que van fer el primer festival del 2025 també. És un festival molt proper, és un festival terrer, és un festival perifèric, que li diuen, no? La Generalitat perifèric, per proposta ja ho diu. Aquest any hem lograt també quatre pobles que començarem aquest mes d'octubre, l'omplirem quasi tot el mes. Junts serà el primer aquest dissabte 3 d'octubre, el següent serà Masllorenç el dia 10, dissabte 10, el diumenge 11 Bonastre i el diumenge 18 Sant Jaume dels Domenys. No és que triem pobles a la tarda, l'any passat va ser Banyeres, la Juncosa i la Bisbal, simplement el que volem és canviar, o sigui, volem que la gent del territori es mogui pel territori i vagi a sentir aquestes músiques, vagi a sentir l'oferta de perifèria i l'oferta dels músics que d'això. Ja dic, és una gent que vaig quedar meravellada també, perquè per exemple tot el tema burocràtic se n'acuiden ells, buscar les subvencions, tot això. Dins el Consell Comarcal també vam tindre controlar-ho, no? Perquè és normal que si estava el seu NIF i el seu nom, pues es controli. Però no, tota la documentació la porten ells, saben com se fa i com se té que fer, i bueno, jo estic molt content amb l'organització. I us animo a tota la comarca a que ho proveu, almenys un dels concerts bons.
11: Recordem, Llorenç, Masllorenç, Bonastre i Sant Jaume, per aquest ordre, eh?
12: Exacte.
11: De fet, a la presentació, en Francesc Rivera, responsable de Perifèria Cultural, explicava durant la presentació que no busquen grans concerts multitudinaris, no? Sinó gairebé el que tu deies, proximitat, tranquil·litat i una experiència més personal entre l'artista i el públic.
12: Sí, sí, sí. O sigui, nosaltres mateixos, per exemple, a Banyeres, l'any passat vam tindre l'Arturo Gaia, que és el famós Quico Celi, un nom de Ferreries, i va ser un concert molt proper, molt proper. O sigui, es va apropar al públic i la gent es va animar. També hi ha dins aquests concerts una part de gastronomia, una gastronomia que agafem també del territori. Aquest any, doncs, per exemple, el cuiner arbussenc Héctor Olgado, que té un restaurant a Vilanova, doncs ens fa els àpats de Llorenç i Sant Jaume, i no pot fer els de Bonastre d'això perquè ja tenia un compromís, però també serà un restaurant proper. O sigui, és una miqueta de barreja, doncs, bueno, vaig a veure un espectacle, una actuació, menjo, o no menjo, també pots venir d'allí, són més espectacles, no? Exacte. Llavors, fins i tot, hi ha uns glosadors que animen el moment aquest entre concert i concert, aquest any els glosadors de Mallorca, molt bé, i després el segon concert, que també és molt maco, cert? Tampoc no sortim d'horaris amb això del concert, que la gent a vegades pensa que són de matinada. Els concerts de migdia és

0: i tens una especial debilitat. El tema de la pedra seca. Quina actuació s'ha fet amb aquest tema?
1: Va. Aquest també, iniciant la legislatura, els amics de Sant Vicenç, també de la pedra seca, em van venir a veure perquè volien que la comarca es mogués una miqueta en la conservació i coneixement d'aquest tipus de construccions. I vaig quedar meravellat de l'ímpetu que hi havia a tota la comarca. Quan vaig tenir la primera reunió amb els regidors de cultura i la gent de la comarca, d'això se'm va omplir la sala. I a partir d'aquí ja vaig tenir una motivació de... No es pot anar a crear una associació comarcal, però sí que es pot anar a crear una coordinadora d'associacions locals, que és el que hem fet, no? El Rebló, coordinadora de la pedra seca del Baix Penedès, és l'entitat que s'ha creat, i des d'aquí volem fer això, intentar mantenir aquest coneixement de l'arquitectura aquesta de la pedra seca.
0: Que sigui potser una mica la gran deixada, la gran abandonada, no? Perquè
1: sí, sí.
0: Fins ara, fa uns anys es comença a actuar amb aquest tema a diferents indrets de la vegueria Penedès, no? Però ara s'hi actua, diguem, de manera ferma, eh?
1: Sí, hi ha fins i tot empreses que es dediquen a això, i nosaltres, diguéssim, hi ha especialistes, hi ha gent que som grans, no? Però bueno, hi ha dues persones, els germans Rovira de la Bisbal, que són molt bons, hi ha un xicot a Llorenç, el Josep, que també és molt, molt bo pels marges, o sigui, i dues persones de Bonastre que també són fabulosos treballant. Va veure, per casualitat, això són casualitats de la vida, una empresa de banyeres tenia que treure una barraca de pedra seca per l'ampliació de la fàbrica, Esteve Química, no? I amb l'alcalde, pues, una cosa molt maca, que havien arribat a pactar que la barraca aquesta es traspassés al poble. I no sé per què, però van saber que això del Rebló i ens van donar la feina. Una feina ha sigut molt maca, perquè fins i tot la Generalitat no sabia ni com donar-nos permís de traslladar una barraca.
0: Com ho fem, això?
1: Jo seré sincer, o sigui, jo de petit, anant amb el carro ja d'un pare o amb el tractor, el que sigui, doncs veies marxes, veies barraques,
0: no?
1: I ho havies vist i semblava com una cosa normal i natural. I ara que veus que es perden, doncs et sap greu, et sap greu. I això que aquesta empresa hagi fet això, doncs jo crec que és un exemple per a tothom. O sigui, no costa tant de capital traslladar una barraca o intentar desmuntar-la i muntar-la en un altre lloc. I al Rebló estem per això.
0: És fer història, recuperar part de la història dels nostres avantpassats, que en aquella època eren fonamentals.
1: I donar a conèixer el jovent nou.
0: Exactament. Estem parlant amb Josep Ràfols des del Baix Penedès al Dia, des de la xarxa d'emissores de la comarca del Baix Penedès. Escolta'm, estem entrant ja en la recta final d'aquesta legislatura, d'aquest cicle. Què queda per fer? Quins treballs teniu d'aquí fins al mes de maig des del Consell Comarcal?
1: Bueno, no, ja, la burocràcia que jo he trobat en el món de la política és una cosa...
0: Tothom es queixa del mateix, eh?
1: Sí, que l'entès tots els projectes. Jo en tenia, per exemple, un altre, que és la Rosa Pau Casals, fer-la servir per tots els pobles, i no he pogut arribar a temps, o sigui, però bueno, jo crec que si puc continuar en el món de la política i puc continuar en el Consell Comarcal, lluitaré per això, perquè la cultura sigui més activa i perquè el coneixement de la comarca sigui molt més ampli.
0: És a dir, que queden coses per fer.
1: Sí, el doble llien.
0: El món de la cultura és important. I d'aquest 3 anys i escaig que portem, de què et sents més content culturalment des de que s'ha fet el Consell Comarcal?
1: Bueno, aquestes són les activitats que hem parlat i estic molt orgullós. I, bueno, el recolzament dels regidors de cultura també. O sigui, hem fet reunions, en fèiem més sovint, però ells tenen feina, ells tenen reunions també als seus municipis, però bueno, he trobat molt de suport amb els regidors, amb els ajuntaments, amb tot. Crec que tots els ajuntaments de la comarca volen una comarca forta, volen una comarca culturalment dinàmica, i jo els animo també, si no tornem a coincidir, pues els animo també que segueixin lluitant per això, per una cultura baixpenedesenca forta.
0: A més, encara que sigui molt de passada, si sembla, amb la recta final d'aquesta conversa, podem parlar també de gastronomia, d'aquestes jornades gastronòmiques d'arròs i tastets que es van presentar recentment, i que també és important perquè la gastronomia també és cultura.
1: Sí.
0: I de la bona.
1: I de la bona, exacte. Sí, sí. Home, sapigué com treballaven els nostres avantpassats, els de la platja, i intercalar, diguéssim, aquest món rural que tenim interior i amb el nou món de la platja, de la costa, el peixater, aquest està molt bé.
0: és un tema que ja s'han parlat també amb altres informatius i valia la pena dir-ho. Per tant, doncs, recordem que aquestes jornades gastronòmiques d'arròs i tastets hi participen en aquesta edició 25 restaurants de tota la comarca del Baix Penedès i el Consell Comarcal a través de l'àrea de turisme i dona suport econòmic des de l'inici. La gastronomia s'ha convertit

0: convertit també en una eina important de la promoció turística del Baix Penedès, i a fe de Déu, perquè té molt bons restauradors aquí al Baix Penedès, a la costa i a l'interior,
1: Sí, la cosa s'ha anat ampliant i està molt bé, la veritat, tenir una oferta gastronòmica d'aquest tipus és molt bo. És molt bo.
0: Bé, com dèiem, i també amb la recta final d'aquesta conversa amb en Josep Ràfols, evidentment hem parlat una mica del que s'ha fet fins ara, també de l'estiu, que ha sigut molt actiu en molts aspectes, i evidentment ara ve una recta final de l'any que també es presta a fer moltes coses, a part d'aquesta acció que ens acabes de comentar, d'aquest cicle perifèria cultural. Jo no sé si cada municipi té una agenda important. Com la canalitzeu des del Consell Comarcal, aquesta agenda?
1: Jo sempre m'hi he ofert amb reunions i amb grups de WhatsApps que tenim a oferir-los totes les activitats que tenim. També tenia una cosa que és la Camerata Penedès, l'Orquestra Penedès, que també el fet de només de portar el nom de la comarca pues, ja agrada. I també han ofert concerts a pobles, en fan un més o menys per un pacte amb la Generalitat d'una subvenció que reben a poble petit, l'han fet a la Juncosa, i no sé quin altre poble van fer el 2024. Aquest any esperem que també el facin, i bueno, són actes que també... La Camerata Penedès també és una cosa que em queda sobre la taula.
0: Doncs ja se queda apuntada, i si s'escau, doncs es tira endavant quan sigui. El que és cert és que el Baix Penedès és una comarca culturalment riquíssima en molts aspectes, i podríem citar noms de diferents, no en direm ara un, ni dos, ni tres, perquè no volem caure en l'error de deixar-nos algun fora, però realment tenim des de museus interessantíssims, des d'eixos culturals, vamos, que podem estar ben joiosos, no?
1: Sí, correcte. O sigui, ja t'he dit al principi, he dit, i que parat dels pobles, que hi ha pobles i pobles que tenen les seves agrupacions culturals festives, no festives, molt bé, molt bé. Jo, de veritat, us animo a tots els ajuntaments a que seguiu endavant amb aquesta política de cultura. Si pot ser, i destineu una part més del vostre pressupost, perquè això del 2%
0: invertir per cultura és invertir, doncs, en una cosa bona.
1: En futur.
0: Bé, repassem doncs aquestes actuacions per acabar, si et sembla, ja, d'aquesta perifèria cultural, amb el darrer minut. Recordem els dies i municipis? Sí.
1: Mira, tal com has dit, el dissabte 3 d'octubre hi haurà fetus i trinxats, i entremig hi ha la gastronomia del restaurant LAC, Héctor Olgado, el xef, i els glosadors de Mallorca, que animen una miqueta d'això. El dissabte 10 d'octubre hi ha Mas Llorenç, la Judit Netherland, amb el trio Fortuny, que fa el seu nou disc, i el Joan Jubosc. També hi ha la Soca de Mots, que són els glosadors que enviem aquí, amb aquests dos pobles. El Bonasta també hi haurà la Montse Castella, que ve amb la banda de les Sènies, sencera, és una noia...
0: Molt bona banda, eh?
1: Sí, i molt. Us aconsello, també treu un nou disc Groenlàndia, aquí va estar la presentació de la perifèria aquí a la televisió i Ràdio Vendrell, a la roda de premsa, i el Jonathan Penalba. I llavors, per acabar, el diumenge 18 d'octubre, aquesta és una jornada de matí, hi ha el Roger Mas i la Cobla Sant Jordi. Això és un acte que surt de Barcelona, de la capital, Mercè, per vindre aquí a la comarca. I Marcel Caselles, i també a la part gastronòmica de l'AC.
0: Molt bé, doncs convidem tothom que participi intensament en aquesta conjunció de música, de festa, de gastronomia que organitzen conjuntament amb els municipis, des de la regidoria de Cultura, des de la Conselleria de Cultura del Consell Comarcal del Baix Penedès. Agraïm moltíssim la presència al Baix Penedès el dia d'en Josep Ràfols. Gràcies, Josep.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Un plaer, que vagi molt bé tot, eh?
1: Agraït.
0: Gràcies, i fins la propera entrega d'aquest Baix Penedès el dia. Salutacions cordials des de Bellvei Ràdio 104.8.
2: Han escoltat Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.
3: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal.
4: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí al 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3: 8 minuts per les 10, venim de tot aquest espai que avui estrena una nova temporada en directe des de Baix Penedès al Dia, aquest espai compartit amb totes les emissores de ràdio de la comarca a través del Consell Comarcal del Baix Penedès. A partir d'aquí anem a altres qüestions i encara a punts informatius que tenim pendents i que tractem cada dia. Com és el repàs habitual a les principals portades als diaris, avui dimarts 29 de setembre. Comencem pel diari de Tarragona. Objectiu 2. Impedir que fons voltor comprin habitatge. El borrador del decret inclou la prohibició dels desnonaments a persones vulnerables i la pròrroga dels lloguers. Mari Carmen podria tornar a casa després de l'acord amb l'empresa propietària. A banda d'aquesta informació destacada en portada, altres titulars, l'AET celebra la seva nit apostant per al talent del territori. I l'administració només atén a un 4% de les sol·licituds d'habitatge, les sol·licituds de vivenda de protecció oficial que es doblen en 5 anys. A l'Hospital Joan 23, Rosa Jorba, primera cirurgiana espanyola a l'Associació Americana College of Surgeons. I a Reus, el Círcul celebra els seus 175 anys amb una exposició. És l'actualitat en aquesta primera portada que deixem enrere. Saltem cap al diari Ara. La pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final. El sindicat de llogateres i les esquerres reclamen contractes indefinits i el PSOE ofereix 2 anys. Junts refreda el seu suport al text i Urba Gestión tanca un acord perquè Mari Carmen Abascal torni a casa. El president del TC, l'amnistia és de sentit comú. Brussel·les proposa un pacte contra la guerra híbrida i Ponent, el Penedès i Girona lideren el creixement. També perquè fa la informació internacional, atac al cor de Kiev, Rússia va bombardejar ahir en ple dia el centre de la capital ucraïnesa amb una dona morta i 21 ferits, 3 criatures. L'Acadèmia Nacional de Ciències va ser un dels objectius. I ja canviem de portada, anem cap a La Vanguardia, que és també una de les capçaleres habituals. Destacant en primer terme els Premis Vanguardia, que es van lliurar ahir mateix. L'Hora del Periodisme, diuen, els Premis Vanguardia 2026, que apleguen a 1.200 representants de la societat civil. La premsa de qualitat, que té la missió de buscar la veritat, ha afirmat l'editor Javier Godón. I el primer ministre de Groenlàndia crida a respectar la sobirania per evitar conflictes. De fet, també des de la portada de La Vanguardia s'expliquen els guardonats aquest any amb Premi Extraordinari Isidre Feiner, president de la Fundació La Caixa, el Premi Internacional a Jens Frederik Nielsen, primer ministre de Groenlàndia, el Premi Trajectòria a Joan Manuel Serrat, cantautor poeta, el Premi Ciència i Innovació a Caterina Viscari, directora de Sincrotró Alba, el Premi Empresari de l'Any a Eloi Planes, president de Fluidra i de EFA, Premi Cultura Antonio Díaz Cascalosa, que és el Mago Pop, que és il·lusionista. Premi Revelació a Maya Montero, cantant i actriu. El Premi Superació a Noa Gijón, activista i divulgadora sobre malalties rares. El Premi Sostenibilitat a Martin Harper, director de Bradley International. I Premi In Memoriam a Montserrat Caballé. I també en el lliurament d'aquests premis, Pedro Sánchez va dir que el patriotisme és evitar que una anciana acabi al carrer. La negociació del decret d'habitatge que avui té previst aprovar el Consell de Ministres va centrar part del discurs de Pedro Sánchez d'aquests premis. El govern central va proposar ahir un esborrany de decret que a la nit no satisfeia ni a Junts ni a Sumar. El pacte perquè la Mari Carmen torni al seu pis del Retiro, un acord entre l'advocada de la Mari Carmen i la immobiliària permetrà que l'anciana desnonada pugui tornar al seu pis del Retiro a Madrid. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals, i que justament això sempre expliquem, ens ajuden a conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
2: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
5: Ja ho tenim, això, finiquitem la primera part del programa, 30 segons per les 10, actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local i en res, 3-4 minuts, tornarem ja altra vegada aquí a la proximitat del 107 amb 1 i anirem a la segona part de Calaixera amb més qüestions i amb més coses, sempre buscant una bona companyia a través d'aquesta ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta, com solem destacar. No marxeu gaire lluny, que de seguida ens hi posem altra vegada. Fins ara.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. El Servei Meteorològic ha emès un avís per perill molt alt per intensitat de pluja a 13 comarques del litoral i prelitoral. Per ara ja s'han deixat a registres de més de 30 litres a mitja hora al Penedès i fins i tot s'han assolit els 41,5 litres a Sant Martí de Sarroca, a l'Alt Penedès també. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Limma Soler, ha remarcat que és molt difícil saber amb exactitud on els aiguats descarregaran en força, però demana absoluta responsabilitat a la ciutadania. Ho ha explicat aquest matí en compareixença després d'una reunió de seguiment.
8: El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament i, per tant, aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i, per tant, doncs, el que demanem és de tot aquest territori ampli, aquestes, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que, per tant, doncs, actuïn en conseqüència.
7: A conseqüència dels aiguats, els trens d'alta velocitat no circularan fins a les 11 del matí. Rodalies també ha reduït la velocitat dels seus trens. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a 44 trucades fins a les 6 del matí. I pel que fa a la mobilitat, l'accident d'un camió aquesta matinada a l'AP7 a Vandellòs deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 297 cap a la Nacional 340. En l'accident, el conductor del camió ha resultat ferit crític i ha hagut de ser excarcerat pels serveis d'emergència. I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa seva després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. L'Esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 2028 i limitar el 2% les actualitzacions anuals fins a finals del 2027. També inclou deduccions fiscals per als llogaters incentius per als propietaris que baixin preus i préstecs sense interessos de fins a 50.000 euros per al primer habitatge. De fet, mentrestant, avui a Mataró s'ha executat un altre desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat. I a banda, també el conseller de ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Això, notícies actualitzades, segona part de Calaixera, i passem ja gairebé 4 minuts de les 10 del matí. Seguim a la segona part d'avui, dimarts 29 de setembre. Aquesta és l'edició, aquest és el programa número 4034. Sobretot, moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho possible, de veritat. Més coses. El dimarts sempre és el dia emprenedor per excel·lència aquí a la Calaixera, des de sempre, on és el dia que intentem sempre parlar d'aquests termes sobre empresa, emprenedoria, etc, etc, i per això també sempre tenim una secció amb la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Avui aprofitarem per recordar dues d'aquestes seccions, que sempre són prou interessants. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem a la tercera i última part, també ja amb una secció habitual de cada setmana, amb la intenció de perdre por a la tecnologia, o si més no, conèixer una mica més això, el món tecnològic, a través del que ens explica en Joan Molinas de Goil, el Vendrell, que ens tornarà a acompanyar en directe. I després hi ha una bona estona per la participació i les trucades, que per suposat això no hi pot faltar. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unitat de tots. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Doncs va, de ple tot aquest contingut que ara hem anunciat i que comença aquesta segona part, com fem ja cada 15 dies, des de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Avui amb la participació i la conducció de l'Amèlia Maestres, que ja ens acompanya, per suposat. Amèlia, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Va?
1: Pues molt bé, moltes ganes de venir-vos a veure.
0: Que bé.
1: Aquesta oportunitat, mira, de tant en tant.
0: Fantàstic, és veritat. Quan vas venint, això és bo. I això vol dir que t'hi trobes bé, doncs,
1: Ai, sí, a mi saps que m'agrada molt venir. De fet, parlo molt bé de tu. Quan han de venir els convidats,
0: els dic,
1: no patiu, que el Pere ens tracta molt bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies per fer-ho, Amèlia, de veritat. A més, això en qüestions diverses, sempre intentem trobar aquests enfocaments que poden ser variats, però la base sempre és aquesta, el món de l'empresa, iniciatives, empresaris, empresàries, i avui torna a ser un d'aquests dies,
1: Avui és un d'aquests dies, però després tenim una agenda molt, molt, molt àmplia de la qual també et vull parlar, perquè fem moltes coses aquí al Baix Penedès, que ara esteu aquí tocant a les Fires de Santa Teresa,
0: sí.
1: I nosaltres tenim moltes coses que explicar-vos també.
0: Fantàstic.
1: Però abans de començar, us presentarem al Carles Selma, d'Estrès i Adrenalina. Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Bon dia, Carles.
2: Benvingut. Bon dia, Amèlia.
1: A veure, el nom pot donar unes certes pistes, no? Però el que està clar és que la teva proposta és desestressant, no?
2: Sí, correcte. L'estrès me l'emporto jo, l'estrès me l'emporto jo. De totes maneres, bueno, aquest nom és resultat d'un accident.
1: Ah. Sí,
2: però no un accident en moto,
1: Menys mal. No.
0: Menys mal.
2: Va ser d'un accident de registre mercantil. O sigui que anys enrere vaig tenir un soci, el primer que vaig començar, això ja fa 25 anys, que vam començar amb molta il·lusió i amb una mà al davant i una mà al darrere. I bueno, jo estava treballant fent altres coses perquè necessitava ingressar, i al moment de fer la constitució ell va anar directament al registre i resulta que de tota la llista de noms que portava, que en portava uns quants, n'hi faltava un que em sembla que era el que feia 10, que jo pensava que no se'n podien posar tants. I llavors em va dir, em fa falta un nom, i dius, mira, posa el que vulguis, perquè és que saps allò que dius, serà molt mala sort que es posa el que vulguis. I al final es veu que va posar això
1: i va sortir això,
2: que jo vaig tenir un ensurt quan m'ho va dir. I, bueno, jo al cap dels anys, doncs, encara no m'he acostumat, però ja la gent ens coneix.
0: Va, ja està bé.
2: Sí, se'n recorden.
1: Primer avís per nous empresaris, no?
2: Sí.
1: El número 10 també ha de ser un nom amb el que us ja vingueu.
2: Sí, també pot sortir.
1: També pot sortir.
0: És una bona anècdota, aquesta, És una mica que hi ha darrere una constitució d'una empresa, que aquests termes així, que tot és molt més complicat, Però, bueno, posar un nom també és un cas,
2: Sí, és un cas. Sí, el que passa que al final dels anys dius, bueno, l'important és que la gent se'n recordi, I com que és sorprenent, doncs, bueno,
0: fantàstic.
1: Doncs què feu? Què feu des de la vostra empresa?
2: Doncs, fem moltes coses dins d'organització d'esdeveniments. Hi ha una part que és la corporativa, vol dir que el client que ve és d'empresa, i després hi ha una part que és el del particular, no? L'individual, que pot venir doncs, com a individual o com a grup d'amics, no?
1: Uh-huh.
2: Aleshores, centrant-nos una miqueta en el tema d'empresa, ens diferencien o ens coneixen bastant per les coses de motor. Ens coneixen per les coses de motor perquè hem començat amb això fa molts anys, per un tema d'afició personal, un tema de passió, perquè als inicis també vaig tenir uns inicis com a pilot, vaig córrer un parell d'anys amb Porsche com a pilot de fàbrica, després també vaig estar portant escoles de conducció de marques aquí a Espanya. Porsche va ser una de les que ens hi vam dedicar més, a conducció esportiva. Aleshores vam tenir la constància, perquè va ser difícil en aquells moments, de muntar un espai, de tenir un espai propi, perquè si no aquestes coses cada vegada són més difícils, i si no tens un espai per fer-ho pel carrer és una mica impensable segons què. I aleshores vam crear un espai on tenim diferents circuits a Sant Sadurní d'Anoia, mantenim l'entorn de vinyes, no fem coses de velocitat aquí, fem coses d'anar a poc, però de
1: més tècniques,
2: de bastanta dificultat a vegades, de diferents nivells, ja sigui a nivell de formació o simplement perquè la gent s'ho passin bé. Sí, a veure, aquí tenim activitats de tot terreny, com que no podem fer coses de velocitat, tenim cotxes tot terreny i tenim quads i tenim alguns prototips i buggies i coses així. Per què? Perquè és el que podem fer a poc i a nivell d'habilitat, i perquè a més ens serveixen com a eina per donar a conèixer el Penedès. O sigui, jo... El negoci que tenim nosaltres es pot enfocar de dues maneres molt diferenciades, per resumir. Una és localitzar-te en un territori, intentar que t'ubiquin en aquest territori i que t'emmarquin amb les coses de l'entorn. Per tant, per nosaltres és molt important que la gent vinguin i estiguin contents amb el que fan amb nosaltres i tinguin ganes de tornar, encara que no siguin nosaltres, per fer altres coses al territori, perquè la competència és el món, no és al costat de casa, és el món, hem de fer que vinguin aquí. I l'altre plantejament, que és més comercial, és fer coses, o sigui, agafar uns quants clients i amb aquests clients tancar uns contractes anuals i poder-los organitzar esdeveniments, reunions d'empresa, convencions, n'hi ha d'altres que estan especialitzant en congressos, i això fer-los o arreu del món o marcar-te una miqueta l'àmbit on les fronteres on puguis arribar. Dius, jo treballo tot a Espanya, o treballo a nivell europeu i tal, no? Aleshores, tens pocs clients i tu els hi vas buscant en funció de les seves necessitats, coses per fer les reunions, els espais, etc. No només de la part lúdica, no?
3: Val, sí,
2: nosaltres ens hem enfocat en la part lúdica, en aquest cas, i que és d'activitats a l'aire lliure, i ens hem ubicat al Penedès. Per què? Pues per un tema personal. Doncs perquè m'agrada estar a casa, perquè m'agrada ensenyar les coses que tenim aquí. En els últims anys hi ha hagut una aposta general del sector d'enoturisme que està apretant amb això. El Turisme Penedès i l'administració també està fent coses que al final les van notant.
3: Sí.
2: I això ens ajuda i fa que mica en mica anem rebent més visitants al Penedès, no? Aleshores, bueno, les activitats de motor són unes, poden ser d'un perfil molt tècnic, molt tècnic vol dir d'aventurer, d'adrenalina, tal, de fer coses d'allò de l'efecte wow que demanen les empreses, i que en tenim algunes que realment fan el wow, no?
1: Tu també, no? Tu també.
2: Sí, jo més. Jo sempre una garrafa de tila de 25 litres al costat, però quan acabo. I després tenim activitats de motor que són una mica tornant amb el territori per donar a conèixer el territori, perquè aquí el territori...
1: Això ha de ser fantàstic,
2: això és,
1: no?
2: Molt
1: això
2: guai.
1: A nivell d'experiència la gent deu sortir
2: és molt maco.
1: Enamorada.
2: Hi ha molts miradors, hi ha castells, hi ha una part... Intentes connectar una mica la part de paisatge amb la part d'aventura, la part de tradició, d'història, i després amb el tema enoturístic, una mica com a final de festa.
3: Sí, sí, sí. De fet, els catalans ens agrada molt la benzina en general, És a dir, tenim, i a més s'acaba de corroborar fa molt poc campions catalans, en aquest cas en GP, però em refereixo, potser la benzina la posem més cap al nord, no sé per què. Osona també hi ha molts fills d'allà, però en canvi la benzina no havia arribat massa cap aquí, i això està bé. Ho dic, i per què ho dic? Per aquesta combinació de benzina, que s'entengui, que ara no els ecologistes, sisplau, que no s'estirin a sobre, sinó la benzina, el motor ben entès, amb aquesta combinació de paisatge de territori.
2: Està
3: molt ben trobat.
2: Sí, sí, nosaltres la part més això d'adrenalina la fem, com deia, a dins de casa, amb uns espais... amb els permisos i habilitats per això, i més segurs...
3: Clar,
1: que no deixen de ser espais entre vinyes, m'explicaves abans,
2: sí,
1: no?
2: Sí, mantenim tot el que podem les vinyes, que això ens comporta bastanta feina a nivell a l'hora de construir les pistes i a l'hora de mantenir-ho, que s'ha de segar tot a mà, volem que estigui bonic, i però després també es fa servir tot això, potser per fer un concurs de paelles i per muntar allà un dijoc, que volem que sigui com un jardinet del Penedès, que sigui maco. Lo de la benzina i dels catalans, doncs sí, jo diria que fem activitats que agraden, també pensaria que és més per gent jove. La gent jove ens fa una mica de por. Jo em sento molt jove, però hi ha d'haver seny amb el que fem, hi ha d'haver seny, no? Aleshores, intentem que no sigui tant de gent jove, sinó de gent de mitjana edat en endavant, i després també els catalans, sí, però ens ve gent de tot arreu. I treballem molt, ens dediquem esforços per portar gent de fora cada vegada més.
3: Sí.
2: Gent del centre Europa, gent de...
3: A més, la tendència en el networking justament passa per aquí, no? D'aquestes trobades de feina professionals, empresarials, que no deixen de tenir una vessant més lúdica, però que en el fons també serveixen, no?, per la pròpia empresa, si es pot dir així, no?, que és cohesió de grup, etc. Hi ha moltes dinàmiques que també ajuden a l'empresa, no?, a treballar amb els seus treballadors, valga la redundància, m'explico,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, al final, anys enrere hi va haver certs moviments que la gent deien que això d'alguna manera aniria baixant o que es perdria o que no estava ben vist, bueno, perquè com que s'oferien regals a empreses, a vegades per ser bons clients, això va venir més per la part de laboratoris i aquestes coses, no? I va haver una mica aquesta tendència. Després, amb el Covid, també deia que això s'acabaria, la gent va començar amb les reunions virtuals, i és justament tot el contrari.
3: Clar.
2: Perquè al final, a fruit del Covid, s'ha vist que no feia falta viatjar o fer un pont aeri per anar a Madrid i tenir una reunió de 10 minuts, quan ho podies fer de manera virtual, i això s'ha extès amb moltes més coses, no? Per tant, es viatja menys per coses que són prescindibles. Les empreses necessiten tenir delegacions a diferents llocs, sobretot quan es fan grans, necessiten créixer, però el que passa és que tot això comporta que es va deshumanitzant, que es va despersonalitzant, que costa més que hi hagi la connexió, que la gent inclús es conegui quina cara fan l'una amb l'altra, no? Aleshores, és important cada vegada més, de tant en tant, seguir fent reunions de venda, reunions de presentacions de producte, convencions, altres coses, i aprofitar perquè la gent es vegin, es coneguin de manera distesa i que hi hagi bon rotllo.
1: I a través del joc. El joc, diuen que quan et fas gran el que canvia és el preu de la joguina. I en aquest cas, jo crec que seria molt, molt escaient. Però en veritat, aquella cosa que fa o que provoca, que provoca en el grup el fet de jugar, no? Aquesta competició, realment deveu veure coses meravelloses. Gent que potser entra i ni es parla, no? I entren a l'experiència que vosaltres oferiu, i bueno, allà ja, no? Està tothom.
2: Sí, la veritat és que el joc és una cosa, que passa que és difícil també trobar coses, o sigui, l'ideal és escoltar les necessitats del client,
3: clar,
2: entendre el perfil de persones que té allà, perquè no és el mateix tenir una plantilla o un grup que siguin gent de la cadena de producció, o gent que siguin directius, o que siguin responsables de màrqueting de les diferents delegacions de cada país. Llavors, a cada un li has de donar els elements que necessita perquè allò sigui suficientment enriquidor. Però jo sempre dic que hi ha una part, o sigui, o que fem coses de motor, o que fem gincames, o que fem activitats gastronòmiques, o que fem activitats enoturístiques, o que fem jocs, al final això són eines. Però a mi també m'agrada molt intentar entendre què vol el client per buscar l'entorn o l'espai ideal perquè se senti relaxat, perquè se senti gust, o perquè tingui sensacions especials quan està envoltat de la seva gent o de la gent que convida. Per exemple, vol dir que a vegades, que m'agrada fer coses una miqueta estranyes, però hem fet reunions a sota de coves, a 30 metres de profunditat, o hem fet reunions a pics, agulles, a dalt, a Montserrat, que la gent els han fet pujar amb cordes, però clar, quan estàs allà dalt, realment és que estàs volant.
3: Clar.
2: El silenci és absolut, les sensacions són bestials, hem fet reunions al voltant d'un foc, com els indis a la matinada, després de caminar una miqueta al mes de desembre per Nadal, però al final crees un ambient màgic, diferent, de pau, de silenci, que fa que la gent tot allò els hi aporta sensacions, i aquelles sensacions les associes amb el subconscient, amb les persones, amb els teus companys, amb la gent que has estat compartint tot allò.
3: Clar.
2: Vull dir, parlem de coses diferents quan organitzes alguna cosa perquè vinguin els clients del teu client, o vinguin els treballadors o col·laboradors, la gent d'empresa, no? de dins de casa.
3: I és... també deu variar si és de cara a una empresa o si és clientela oberta, no sé com la remeneu.
2: Clar, canvia totalment. Al final aquí hi ha tres coses que fan que canviï totalment el perfil d'activitat o el que hauries de tenir en compte a l'hora de fer una proposta al client. Una és el temps que disposen.
3: No, és important. Sí. Important.
2: Perquè això és, nosaltres estem, abans ho comentàvem amb l'Amèlia, estem dins d'un programa que té una agenda del client, i nosaltres ens hem d'adaptar amb aquesta agenda, perquè som una part de tot això, però hi ha moltes altres coses. Entre elles, a vegades, que tenen un vol que surt al cap de no sé quan i has d'arribar i ho has de complir, no? Després hi ha un altre, que és el pressupost. O sigui, que hi ha vegades que, bueno, això és un condicionant, i a vegades que no és condicionant, sorprenentment, però hi ha un pressupost per les coses, normalment. I l'altre és, doncs això, és el perfil de les persones que venen, i si són gent de la casa els convidats o són clients.
3: Val.
2: I tot això ho has de ficar en un mix. I, bueno, i n'hi ha un quart, hi ha un quart que és el que et demana el servei, que aquesta persona, al final, encara que representi una empresa o una entitat, doncs també és persona. I com a persona també té uns gustos personals, i, o té unes pors, o té unes afinitats, vol dir que també serà més propens a contractar una sèrie de serveis o uns altres.
3: Clar, no? Sí. I veu que és... treballeu conjuntament en aquest aspecte, eh? De dir, doncs, què podem oferir? Si fem motor, fem una activitat gastronòmica o fem el que convingui, no?
2: Sí, el treballar conjuntament, això vol dir que hi ha vegades que aquí tens agències d'organització d'esdeveniments, que nosaltres ho som, però agències d'aquests que es mouen més o ofereixen molts altres serveis i productes, i a vegades treballes amb el client final. Tot el que podem, ens agrada treballar amb el client final. L'agència té coses bones perquè té una repetició més fàcilment, i el client final, pel nostre concepte que deia abans, és més difícil repetir quan el client està fent reunions per llocs molt diferents de la geografia. Vol dir, si muntar algú aquí, l'endemà munta a París, nosaltres no anem a París. Hi ha agències que sí que ho fan, nosaltres no anem a París. Nosaltres ens emmarquem al Penedès i, com a molt, a alguns llocs de Catalunya, no?
3: Bé, jo tinc la pàgina web oberta, sempre ho faig, eh? Quan envio aquesta informació i ens documentem i ho mirem, i realment les fotografies són espectaculars.
2: I no t'has estressat.
3: I no m'he estressat.
1: Estan entrant ganes.
3: Exacte, al contrari. Clar, a més a més, qui una mica li agrada el motor, li agrada la benzina, sempre desitja fer qualsevol d'aquestes activitats, que sí, que... també és veritat, de forma solitària i personal està molt bé, però a vegades deixar-te portar per professionals, per guies especialitzats, també està bé. No? No, també és una molt bona activitat.
2: Bueno, és que és millor.
1: És
2: perquè al final...
3: És més enriquidor, no? És més autèntic.
2: És que hi ha coses que no te'ls pots plantejar.
3: Clar.
2: El que passa és que hi ha activitats que un pensa des de fora que sí que les pot fer sol, però, no sé, per exemple, si tu trobes un forat a sota terra, creuràs que t'hi pots posar, però si resulta que has de baixar 30 metres i a sota et pots quedar encallat i no tens llum i et pots perdre, doncs millor que t'hi guiïn i t'hi portin. Si has de fer una activitat d'un bateig de submarinisme, doncs tothom més o menys pot entendre que sí, que pots posar unes ulleres i et pots capbussar, però segons què, escolta'm, i sí, posarem una botella d'oxigen, ja, però hi ha unes pautes i et pots fer mal i t'hi pots quedar, no? Doncs amb tot això... el mateix, vull dir, al final a vegades també hi ha coses que tenen imatge de perilloses perquè no es condueixen bé, perquè hi ha d'haver una introducció, hi ha d'haver una formació, s'ha de preparar el client i s'ha de preparar una mica mentalment. Vol dir que allò que deia, les coses no es poden fer de pressa i corrents, pim pam pum, hi ha uns límits, i per fer tot això ben fet i al final tenir la satisfacció per arribar a segons quin punt, doncs ha de ser conduït.
3: Ja, està clar. Tu apel·laves a la responsabilitat dels joves, que és una responsabilitat que hem d'extendre a totes les edats, eh? Jo em refereixo que és això, que també avui en dia al món de les xarxes també estem molt acostumats a veure bestieses, eh? I que avui en dia la gent es veu capaç de fer qualsevol bestiesa, com dius tu, submarinisme, agafar una moto d'enduro i fotes per qualsevol racó, etc. I s'ha d'apel·lar a aquesta responsabilitat, eh?
2: Sí, sí, que a més, doncs també tenim coses com PortAventura, per posar un exemple, que clar, t'arrius allà, et lligues, et foten el Dragon Khan, et fas tres voltes de cap per munt, de cap per avall, les sensacions són bestials, són molt fortes, i llavors no pots anar a buscar aquestes sensacions. És a dir, quan tu tens aquestes sensacions fent una activitat pel teu compte, a la qual la condueixes tu, sigui de motor, o sigui en bicicleta, o sigui d'escalada, o sigui submarins, quan tens això, vol dir que no anem bé.
3: No, al tanto.
2: Vol dir que aquí no hi hem d'arribar. Però, de totes maneres, jo diria que l'objectiu nostre, al final, treballem per persones i fem algo que ens agrada. I hi ha una part vocacional.
1: Es nota, això, s'ha de dir.
2: Nosaltres, quan vam començar, ja ens van dir, amb això, jo vaig tenir un soci que vaig pensar... aquest senyor, que era més gran que jo. I em va dir, amb això no és per fer diners, amb això pots guanyar més o menys bé la vida, però és una cosa per fer el que a tu t'agrada. I l'objectiu és que la gent se'n vagin amb un somriure. Si la gent se'n va amb un somriure i t'ho agraeixen, i venen i t'ho diuen, doncs i ja no que no s'hi preguntis, et dona satisfacció i els has fet feliços.
3: Clar, clar, clar.
2: Això és el que treballem. Després, evidentment, hem de guanyar algun sentiment, també.
3: Que per això ho fem, no?
1: Per seguir-ho fent, sí, com a mínim, no?
2: També.
3: Per això el vostre equip també és importantíssim. Hem parlat dels equips de les empreses, però vosaltres també sou un equip d'empresa i també és important, doncs, aquest equip. Suposo que de professionals,
2: sí,
3: i de persones enteses, en, sí, en les activitats.
2: Aquí hi ha dos coses. Una, el coneixement tècnic en les diferents activitats que facis, que n'hi ha algunes que per especialització i per titulacions, assegurances, etc., doncs hem de comptar amb professionals externs que tinguin aquestes persones. No ho tenim tot.
3: Val.
2: I després hi ha una part que també és molt important, que jo diria que és amb totes les feines i que per això també fem el que fem nosaltres, és la motivació que tinguin.
3: Va,
2: o sigui, nosaltres fem activitats motivacionals, però clar, la gent que treballem allà som els primers que hem d'estar motivats.
3: Clar, clar, clar.
1: És cert, és cert.
2: Hi ha una part de psicologia, tenim molt poc temps per connectar amb la gent, però quan t'arriba un grup has d'intentar radiografiar-los i en pocs minuts intentar captar qui és qui,
3: els rols.
2: I els rols, no?
3: Clar.
2: I surten moltes coses. Llavors, bueno, fem coses simples, disteses i tal, i a vegades fem coses, hem fet jocs de rol, hem fet coses, activitats que eren una mica secretes, que no es coneixien, que només les coneixia el president de la companyia, el director general.
3: Ostres, que
2: i bé. Que hem posat, en aquest cas, a vegades hem portat una miqueta els límits a la gent, els límits una mica de les forces, els límits una mica de les pors, perquè quan la gent els porta una mica als límits de les forces seves físiques, que no ens hagi de fer un infart,
3: sí,
2: eh?
3: Sí.
2: Però, o de la seva zona de confort, els treus de la zona de confort. El tema de treure's de la zona de confort vol dir que ells han de sentir que estan... que no tenen el control. No vol dir que nosaltres pensem que el tinguin o no el tinguin. O sigui, nosaltres hem de fer posar els mitjans perquè tothom estigui en una situació de seguretat. El que passa que també hem d'intentar provocar, quan ens ho demanen, a vegades es demanen només de passar-nos-ho bé, però quan ens ho demanen, doncs que la gent estigui en aquesta situació de tensió, perquè aleshores surten coses espontànies,
3: sí,
2: que ells no traurien normalment i que allà surten de manera informal perquè surten.
3: Sí, sí, sí.
2: Envers els seus companys, envers, per exemple, hi ha gent que són líders a la feina, però que no són líders naturals. Són líders perquè els han posat, però no són líders naturals. I aleshores, quan hi ha situacions difícils, no saben...
3: Ja, com...
2: empènyer la gent, no saben calmar la gent, no saben ajudar la gent, no saben que uns ajudin els altres, no saben... I al final és allò... Hi ha coses que quan les comences les has d'acabar tots junts. No? I intentes d'alguna manera, amb metàfores, a nivell d'activitats, d'entorn, de jocs de rol, a significar una miqueta tot això.
1: Bueno, s'entén també que l'evolució de tots aquests anys us ha anat nodrint d'idees, de propostes més valentes, no?, una mica, i aquesta és la consolidació que teniu ara de projecte.
2: El tema és que com més atrevits a trencar motlles siguin els clients, més coses pots fer. A vegades són conceptes trencadors, i això...
1: El sostre no el poseu vosaltres, no? El posa el client.
2: No, a vegades també.
3: Consensuat, allò consensuat, no parlem-ne, no? La paraula de seguretat, eh? Fins on arribem, no?
2: Si paga mana,
3: exacte.
2: Depèn.
3: Sí, exacte. És molt interessant, perquè clar, toqueu molts aspectes, això, de la part emocional, psicològica, barrejat això amb esport, amb activitats diverses, és a dir, és un tema molt interessant, Carles, ho hem de desenvolupar una mica més en properes edicions, et sembla? Que podríem rascar encara moltíssimes coses.
1: Anirem evolucionant-ho. Bueno, gràcies, Carles. Hem de fer una miqueta d'agenda. No sé si em queda...
3: Sí, em queda.
1: Bueno, doncs, primer de tot, agrair a Carles que ens hagi acompanyat.
3: Tota la gent de tota la informació tot. A fec.cat, que la gent no s'oblida de consultar-ho, a la que deixarà, a molt Ràdio bé. El Vendrell.
1: Gràcies, Pere.
3: Gràcies als dos, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
3: Adéu-siau.
1: Gràcies.
4: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: Contingut a punt. Mireia Teulada, molt bon dia.
4: Bon dia, Pere.
3: Com estàs?
4: Molt bé,
3: sí?
4: Molt bé.
3: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
4: Gràcies per convidar-nos.
3: I tant que sí. Sempre amb aquesta intenció que ara explicàvem, que és això, eh? Parlar, opinar, comentar, xerrar, el que sigui, sobre el món empresarial a través de l'AFEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès.
4: Exacte. I avui estem amb l'Eduard Cujó, membre de la productora Flexic de Vilanova i la Geltrú. Bon dia, Eduard.
5: Bon dia, Mireia i Pere.
3: Bon dia. Bon dia, Eduard. Bon dia.
4: Benvingut. Com estàs?
5: Molt bé. Sí? Aquí encantat d'estar al Vendrell.
4: Bueno, ja et coneixes una mica, perquè vas estar també a la nit de l'empresa...
5: Exacte, sí.
4: ...fent tot el tema audiovisual.
5: Sí, és veritat.
4: Molt bé, Eduard. Ens explicaries una miqueta de què tracta Flexic?
5: Doncs Flexic, som una productora audiovisual que ens dediquem a donar serveis a empreses.
4: I exactament quins serveis podeu oferir a empreses? Quines necessitats veus que ara necessiten?
5: Doncs les necessitats que poden tenir una empresa avui en dia, bàsicament tothom tenim al cap les xarxes socials, de generar contingut per les xarxes i que en el fons, per exemple, has comentat que vam estar aquí al Vendrell fent la fira la nit de l'empresa.
4: Sí.
5: Llavors això és una cosa que s'escapa una mica de les xarxes, perquè el que vam fer és crear contingut per un event.
4: O sigui, sí.
5: Que nosaltres tenim les dues
4: vessants.
5: Sí.
4: Molt bé. I clar, ara estem parlant de xarxes socials, del contingut, però com ha canviat aquesta necessitat audiovisual de les empreses de fa potser 10 anys, que el tema de xarxes socials tampoc es tocava massa, o no es feien els reels cada dia ni els vídeos, fins ara, no? Quines necessitats veus que han incrementat?
5: Doncs bàsicament abans les xarxes socials les fèiem servir pràcticament per penjar una foto, el vídeo no era l'eix primordial comunicatiu que feia servir, que es necessita per comunicar una empresa. Avui en dia una empresa que vulgui comunicar, el que necessita generar contingut audiovisual en vídeo, que expliqui el que fa l'empresa, què cobreix i quines necessitats ajuda a les persones a l'empresa per aconseguir clients i vendes, que és el que realment una empresa vol.
3: Més enllà de la publicitat, pura i dura em refereixo, que sí, Eduard?
5: Sí.
3: No, és que a vegades hem parlat, i crec que també en altres ocasions en parlàvem, justament que quan la gent veu que li vols vendre alguna cosa, quan ja veu un anunci, el que fa és el contrari, fer el rebuig, desconnectar, canviar o tirar el dit amunt. I això és complicat, això també és un dels reptes de qualsevol contingut audiovisual avui en dia, és, no?, suposo que exposar un producte però que no sembli un publireportatge o un anunci pur i dur, crec.
5: Bé, ha canviat molt el tema. Abans el que fèiem era un anunci, que encara fem, anuncis per televisió, que explicaves el teu producte, què podies vendre o què venies. Avui en dia el que reclama la gent i els algoritmes i com li vulguis dir és que les persones expliquin el que fan i el que venen i quines necessitats cobreixen. Sí, sí, sí.
3: També molt suposo important. Que us tocarà molt assessorar a les empreses, no? Amb la idea que tenen, que potser no és la més adequada, i amb el que podrien fer o el que podien aprofitar.
5: Sí, acostuma a passar que el que et diuen, mira, vull fer vídeos per xarxes socials.
3: Ja.
5: Val, però què realment necessites tu per explicar? Que, com vols comunicar-ho? Què vols explicar? I aquí hi ha la nostra feina també d'assessorar les empreses en què és el millor en el seu cas.
3: Clar.
5: Una altra cosa és que ens facin cas.
4: Treballeu tant en empresa petita, mitjana, gran, autònoms, feu una miqueta de
5: tot? Acostumem a treballar en empresa petita i mitjana. I gran també tenim algun client, però normalment mitjana.
4: I les necessitats són diferents?
5: Normalment en una empresa mitjana gran tenen bastant clar el que necessiten i llavors el que et fan és fer-te un encàrrec.
4: Va.
5: I llavors tu a partir d'aquí els pots assessorar d'una manera o altra, però sí que la idea és bastant clara. I en moltes empreses petites i mitjanes la nostra feina, a part de fer de productora, fem, com dic jo sempre, de miniagència de comunicació. Els ajudem a què han de fer servir per comunicar.
3: Això està bé, el que dèiem ara, que suposo que la idea o la intenció pot ser una, però a vegades no pot ser adequada allò que es vulgui explicar, exposar o vendre, en definitiva. Clar, suposo que la manera de difusió ha canviat molt. Abans, únicament, clar, televisió gran, televisió local, ràdio, poca cosa més, però clar, ara, no, aquest ampli espectre de xarxes i de difusió digital ha permès que moltes empreses se'n puguin beneficiar, però també la tecnologia. Clar, la tecnologia ho ha facilitat moltíssim. Ja no poso l'exemple del mòbil, que potser és el més recurrent, però clar, tecnològicament, abans, no, en rodar qualsevol cosa era complicadíssim, i ara la tecnologia ho ha fet molt fàcil. Això fa que la tecnologia facilita la feina i facilita la divulgació. Vull dir que és un bon biomi aquest, suposo, per vosaltres, Eduard.
5: Sí, mira, el que està passant ara mateix, que unes càmeres ens estiguin gravant a la ràdio, això fa 15 anys era pràcticament...
3: Impensable.
5: Bueno, era impensable.
3: Impensable, val? Impensable.
5: I que una persona, un empresari, pugui agafar el mòbil i crear continguts d'internet sense necessitat de ningú, amb un simple mòbil, era impensable fa 15 anys. O sigui, ha canviat,
3: clar,
5: moltíssim. I a nivell tecnològic no podíem... Ningú podia... Sí que es podien comprar càmeres, però eren uns pressupostos que eren molt bèsties avui en dia.
3: Clar.
5: Tots ho tenim més a la mà.
3: Sí, sí, sí.
4: Clar, els recursos han canviat, no? I estan molt més a l'abast de tothom. Això fa també, no?, que a vegades algú intenti també fer com les seves pròpies
3: autoproduccions. Que una cosa no tregui l'altra, eh? És a dir, que la tecnologia i la difusió ho permeti, aquí entraria, clar, aquí entraria, doncs, el saber fer, en aquest cas, de vosaltres com a productora i de generadors de continguts, que justament fer-ho amb criteri, amb creativitat, amb coneixement i amb professionalitat. Aquí està la clau.
5: Ah, exacte. La part positiva és que, com que hi ha molta cultura audiovisual, les empreses també la tenen. També coneixen més el mitjà, els és més senzill exposar-te el que volen i són més conscients del que es necessita. Abans, clar, és que apareixia allà un equip de gravació més gran. Llavors, també la cultura és, pots dir, hòstia, hi ha més competència, hi ha més...
3: Yeah.
5: Però alhora hi ha més demanda que mai.
3: No, està clar, està clar. No, de fet, estem parlant... Quan parlem del món audiovisual en general, em refereixo, com una bona art artística també, no? És a dir, tu pots donar un equip igual, jo no sé, m'ho invento, tu dones un equip audiovisual a tres equips diferents i cada un et farà un projecte completament diferent, que és la gràcia, no? És igual que si tu dones tres fulls en blanc i tres pinzells, doncs cada artista t'ho pintarà diferent tenint les mateixes coses, o inclús un cuiner amb els mateixos ingredients. Aquí ve la gràcia de la vostra feina. No saber portar aquest punt, no sé si diferent o que vosaltres cregueu que és l'oportú per cada feina.
5: La nostra feina és que l'empresa, l'empresari, l'autònom comuniqui amb

0: generarà alguna cosa que et remogui i que digués, doncs vull això o tal, no?
1: Sí, la nostra feina en si és que els vídeos tinguin un storytelling, que siguin capaços de crear el que tu molt bé has dit, és l'emoció en l'espectador. I en el fons, és que l'espectador el que vulgui és adquirir aquell producte, treballar amb aquella empresa, contractar aquell servei. O sigui, la nostra missió, en el fons, és que el client, no el nostre client, sinó el client del nostre client, vulgui aquell producte.
2: Val. I el format, clar, les xarxes, i si som consumidors, que crec que la gran majoria ho som, de consumidors de xarxes, clar, veiem innumerables tipus d'estils. No sé com explicar-ho, però des d'algú que parla directament a càmera, des d'un reportatge, des d'un seguit d'imatges, des d'un ventall d'imatges, o aquest típic, que a mi em fa molta gràcia, que ja ho diu a Matà, que és: "Hoy hemos venido hacia Vilanova para conocer un restaurante que hace las mejores hamburguesas de la comarca." No? És a dir, que hi ha molts formats. No sé si hem d'anar cap aquí o hem de fugir d'aquí. És complicat, oi?
1: Bueno, és que bàsicament, si ens apareixen és perquè funcionen.
2: Ja. Però acaben cansant. Parlo com a consumidor, eh?
0: Sí.
2: Jo potser sóc molt crític, amb el mitjà, però és que...
1: Però t'apareixen.
2: Sí.
0: Sí, sí.
2: Sí, sí.
0: Va. Bueno, sí, sí, t'apareixen, però clar, dius, cada aquesta publicitat, no? Jo, per exemple, amb el tema dels restaurants, sí, vull dir, és necessari que em recordin cada dia les hamburgueses o tal del Garraf, vull dir, al final dius, serà de debò? Vull dir, al final et posen com en dubte i depèn de quin format, hi ha altres formats que no, però a mi aquest, per exemple, el que és l'emoció, no me la porta.
2: Clar, et creus el primer que vas veure,
0: clar,
2: o el segon.
0: I tenia ganes d'anar.
2: Exacte, però ja quan ja l'has vist 155, doncs ja poses en dubte que és això, no? Que acaba sent publicitat.
1: Bueno, és una piconadora que el que fa és ficar-te al teu cervell. Ficar-se al teu cervell. O sigui, bàsicament és el que fan.
2: Perdona, no et veig massa amb intenció de trencar molles, Eduard. Deixa-m'ho dir,
1: No, simplement, fa 10 anys o 15 venia una empresa i ens encarregava un vídeo corporatiu. Vale? Aquell vídeo corporatiu s'anava a una fira. Amb molta sort, a vegades el penjaven a la web.
2: Clar.
1: Avui en dia aquell vídeo corporatiu es pot convertir en un vídeo corporatiu que se'n va a una fira, que pots ficar xarxes, que pots fer moltes coses amb aquell vídeo. Evidentment que pots fer un llenguatge molt seriós i molt ben fet, i a partir d'una gravació d'un dia en una empresa pots crear contingut a patades.
2: Sí,
1: val?
2: Sí, sí.
1: El que és clar, no vull dir que no funcionin els vídeos aquests piconadores.
2: No, i que estigui interessat, sisplau, que ho faci i que vingui, per
1: també
2: amb vosaltres.
1: També sabem fer, de vídeos piconadores.
2: Exacte,
1: no,
2: cap problema, és a dir, que us adapteu que qualsevol cosa, això que de quedi clar, i que vagi per endavant. Només el món empresarial, o també feu produccions més artístiques, creatives? Què feu? Què feu?
0: Bueno, és que jo crec que tenen una part, no? A part de Flexic, no? Teniu una part que s'anomena Augura, que feu temes més culturals. M'equivoco?
1: Sí, tenim la marca Flexic, que és una marca destinada exclusivament a empresa i,
2: val,
1: i a vendre.
2: D'acord.
1: I llavors tenim una part que és una marca que es diu Augura Audiovisual, que ens dediquem a crear contingut cultural i educatiu.
2: Bé, d'acord.
1: A partir d'Algura hem creat... Mira, ara, per exemple, la setmana passada el Cinema Maldà va presentar un reportatge a 15 minuts sobre el grup L'Últim Cavall, val? Que l'hem fet nosaltres, el Ferran Vilanova, amb el Miquel Ovenza i jo. Doncs vam crear aquest vídeo i el vam presentar a un festival de cinema i música.
2: Molt bé.
1: I a partir d'aquí, doncs... fem treballs per museus, per institucions relacionats amb la cultura i l'educació. I deixa'm fer l'apunt.
2: Vinga, no, per això hi som, per això tirava peu a que ho poguessis explicar.
1: Tenim un projecte que es diu Vida Lectora, que és un projecte destinat a fomentar l'hàbit lector i la literatura en català a través de l'audiovisual.
2: Bé. Veig, doncs, que empresarialment ho teniu separat, clar, potser cal separar-ho, no? Aquesta vessant, tu dius, no, que teniu... No? Almenys, potser de cara pot explicar-ho, crec, no? Que si s'explica, no?, en aquests diferents perfils també ajuda a entendre-ho. Que ho entenc, que ho feu així, justament.
1: Bueno, la manera que ens ajuda és que el client que puguem tenir veu que tenim una sensibilitat...
2: Val, perfecte.
1: Que potser no trobaran un altre lloc.
2: Clar, això és important. Vale. Que és tot aquesta vessant creativa que jo abans intentava exposar, eh?
1: Sí, la creativitat a l'audiovisual...
2: Sempre hi és.

0: ha de ser,
1: clar.
0: És que si no, no es concep cap. Pots fer crear contingut audiovisual sense creativitat? Sí.
2: N'hem vist, però, n'hem vist.
3: Però no, sí.
0: Però a Flexic no l'entenem així. Clar. Ah, no sé, que el client ens ho demana.
3: No, clar, exacte. Que mira, ara no és el tema d'avui ni molt menys, però ja que hi som i ja que feia aquesta referència de contingut audiovisual sense creativitat, ens pot portar a la intel·ligència artificial, que també és un element que cada vegada és més utilitzat i que jo també estic ballant cada vegada més, perquè encara es nota moltíssim, que hi ha vídeos i vídeos empresarials que estan fets ja amb intel·ligència artificial. No sé com des d'una productora ho viu, això.
0: Doncs és una oportunitat. Ara qualsevol petit empresari pot tenir contingut, pot tenir un contingut audiovisual que s'assembli al de les grans marques. Per exemple, gràcies a la intel·ligència artificial. Fer un rodatge que abans era complicadíssim, gràcies a la intel·ligència artificial ara pots crear un contingut que abans era impensable.
3: Val.
0: I una altra cosa és el fet de que la intel·ligència artificial, per una persona creativa, li dona unes possibilitats enormes.
2: Això m'ha de dir, no? Que com l'adapteu al final, vosaltres?
0: Nosaltres vam començar molt forts, vam començar creant, vam fer parlar el Santiago Rusiñol, vam fer un munt de coses, i bueno, ara és com, bueno, estem una mica a l'expectativa de dir a veure cap on ens porta. El fet de, per exemple, cobrir un event, i a partir d'aquí que surtin persones parlant i això, doncs, de moment això no és factible amb la intel·ligència artificial.
2: No.
0: Poder crear un anunci per una mútua de salut, com hem fet, amb intel·ligència artificial, doncs sí que ho hem fet.
3: Val.
0: Llavors, bueno.
2: Bueno, al final és un suport, no?, i és un ajut, que clar, és com una miqueta, no?, aquest aprenentatge que estem fent poc a poc perquè tingui sentit i per saber-ho utilitzar correctament, no?, que és una miqueta les formacions aquestes que ara mateix estem treballant.
0: Ara és com molt il·limitat, això de la intel·ligència, podem tirar d'aquí un temps, és possible que estigui tot més regulat, que ens obliguin a dir que això és intel·ligència artificial, que no, i llavors cosa...
3: No, tot passarà. Està a les beceroles de tot plegat, eh?
0: Sí.
3: Tu deies assemblar-se una mica a les grans produccions, a les grans empreses, que requeria un gran equip, que això s'ha reduït...
0: I pel·lícules, també.
3: Sí, no, i tant, no, sí. Qualsevol contingut, és obvi, qualsevol producció. Però també venia al cap de seguida, per exemple, jo recordo, i no fa pas massa anys això, que per necessitar qualsevol imatge aèria necessitaves llogar un helicòpter, etc, una cosa impensable avui en dia, però en canvi ara està a l'abast de qualsevol amb un simple dron.
0: Sí.
3: És curiós, eh? És curiós.
0: Jo quan estudiava recordo anar a Sant Cugat a entrevistar un tio que feia fotografia aèria. Saps?
3: Imagina't.
0: I amb avions.
3: Sí.
0: Ara això és que és...
3: Clar, ha canviat totalment.
0: Ha canviat totalment.
3: Que això fa inclús que canviï, no, el llenguatge audiovisual canviï per complet, perquè això, perquè abans era un recurs a l'abast de molt poques productores i que ara ja s'utilitza en qualsevol, eh?
0: Bueno, i que enriqueix qualsevol producció audiovisual d'una manera brutal.
3: I tant, que inclús ja ha perdut el valor que tenia abans, també s'ha de dir, eh?
0: Bueno,
3: em torna la part crítica, també.
0: Però
3: aquest vol de vinyes, que és molt maco, i també ja quan l'hem vist 55.000 vegades ja deixa de tenir una mica el seu pes. És així, eh? Perdoneu que a vegades sigui una mica punyent en aquest aspecte. Tornem a aquesta banda més dedicada al món professional, empresarial, sí. En aquest cas, Eduard, jo crec que serveix molt, i ja per anar perfilant al final de la conversa, que ajuda molt a entendre aquestes empreses que puguin recórrer d'aquests serveis. És a dir, qualsevol tipus d'empresa, petita, gran, mitjana, que tingui necessitat de qualsevol producte audiovisual, Eduard, inclús no cal ni que tinguin una idea preestablerta, simplement que contactin amb vosaltres i a partir d'aquí s'engega la maquinària i us podeu posar d'acord de què fer o què deixar de fer. M'explico, sí. És a dir, com funciona aquest engranatge quan algú es posa en contacte amb vosaltres? De manera simulada, en aquest aspecte.
0: Posem l'exemple d'algú que sàpiga que s'ha de fer vídeos, que s'ha de comunicar, que n'és conscient que és important.
3: Val.
0: Però que no sap per on començar.
3: Val.
0: Podríem posar aquest exemple perquè... Vulguis o no, tots som conscients que és necessari comunicar avui en dia.
2: Exacte, tenir contingut.
0: O sigui, això és...
3: Bueno, que no tingui avui, ja, no? Si avui no ho té en compte avui, malament ja.
0: De fet, estem als començaments.
3: Sí, i tant.
0: Llavors, apareix una empresa que necessita, un empresari que necessita contingut audiovisual, el que farem nosaltres primer és una assessoria en saber en què, què fa, què, quin servei val, dona, quin producte val, ven, val, val. I a partir d'aquí crea fer-li una assessoria on li, hem de, li expliquem quines possibilitats de comunicació té.
1: Fantàstic, val.
2: Perquè aquestes necessitats i fer no, una miqueta aquest branding de lo que necessiten també ha canviat molt o et trobes que en totes les empreses que aneu fent més o menys el contingut o les necessitats que et demanen són les mateixes?
0: No, hi ha de tot una mica.
2: Vale.
0: No són les mateixes perquè treballem amb molta tipologia d'empreses. Grans magatzems comercials, sí, sí, sí. Mútues, empreses del sector industrial, uh-huh. I llavors cadascun del sector industrial està molt enfocat a mostrar el seu producte. La nostra feina és dir-los preferim que sortiu més vosaltres
2: com a persones
0: no? Que no el vostre producte. Hi ha altres empreses que ho tenen més clar, que han,
3: d'acord.
0: Han de sortir.
3: I si ens reuníssim ara aquest matí i et digués, mira, Eduard, jo sóc el Pere, tinc una empresa, no sé, de venda de cargols de diàmetre número 8 i necessito tenir presència a les xarxes. El que recomanaries, allò, recomanació general, és a dir, el més important d'això, és a dir, ser presents a on, no sé, m'estic inventant.
0: Més presents, jo el que et recomanaria, Pere, és que ens expliquis qui ets, què vens,
3: què
0: vols. T'apassiona la teva feina, què són els productes val. Que vens, i a partir d'aquí generaríem contingut.
3: D'acord.
0: I no té cap misteri, eh?
3: No, jo ho veig, m'està agradant perquè jo crec que, sobretot orientat, perquè ho fem moltes vegades en aquest espai, que és trencar moltes barreres
2: sí.
3: Cap a això, cap a segurament empresaris o empresaris que ens puguin escoltar, o molts comerços que sabem que ens escolten, o això, petites empreses que es pensin que són serveis que no estan al seu abast,
2: exacte.
3: Que això és molt car, això és un disbarat, necessites molt de temps, jo ja m'agradaria, però és evident que això, no, una mica, vas per aquí, eh? Per això faig aquestes preguntes tan concretes. És a dir, qualsevol se'n pot beneficiar, entre cometes,
0: i és que tots tenim una història.
3: Per això, aquí anava.
0: Tots els que estem aquí podríem generar clar. Continguts.
3: Sí, sí,
0: no sé
3: sí.
0: Si cap dels que estem aquí generem contingut, jo no, Casa Herrero, Cuchillo Palo.
3: Jo a xarxes però... no, però en aquests mitjans no. Molts. Sí.
0: Però sí que tots tenim una història que explicar, unes coses, explicar el que fem, explicar com vivim, i tot això és contingut.
2: Clar. Bueno, al final és posar veu, no?, a aquestes empreses i explicar-los, no?, la importància i l'ànima de cada una.
0: No hem sí, parlat sí. D'un tema molt important, crec jo, que avui en dia la gent cada cop compra menys empreses i més a les persones. És molt important el tema de la marca personal de l'empresari.
3: Sí, sí, sí. Mm. És això, eh?, aquest comerç de proximitat, sí. La persona davant del producte, és veritat, és el que avui en dia només...
2: Posa cara, no?,
0: sí.
2: A tot això i sobretot al petit comerç, clar. No?, que bueno... Que
0: som, la gent som xafarders de mena i ens agrada saber el que hi ha al darrere.
2: Sí, sí. Això de sempre.
0: Sí, sí, sí. I ara més que mai. Sí, sí.
3: De fet, un exemple que em ve al cap, abans dèiem el tema de les hamburgueses, però hi ha gent que recorre mig país per anar a comprar el millor croissant de no sé què o el millor pa d'espelta de no sé on.
0: I és perquè així. Ho han fet bé.
3: Exacte. Per això que és importantíssima. Molt interessant, Eduard, de veritat. És un tema molt ampli. Que
0: si vols, torno un altre dia.
3: Però no, ens encantats. Mira, justament, nosaltres, com que hem de generar molt de contingut de forma diària, així que encantadíssims que ens puguis tornar
0: genial.
3: A acompanyar en una altra ocasió. I tant que sí. T'agafem la paraula, Eduard. Gràcies per venir.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
4: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
1: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy. That day I started to quit all my dreams.
1: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
0: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3: Va, que gairebé ja ho tenim, això. Un altre punt i a part que sempre posem en aquest espai matinal. Queden 2 minuts i escaig perquè siguin les 11. Vol dir que actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i que ja de seguida saltarem i anirem cap a la tercera i última part de programa. Avui, que és dimarts 29 de setembre, i una última part que això que ens portarà fins a les 12. Un tercer bloc marcat per aquesta secció habitual cada setmana, la intenció i l'objectiu de perdre por a la tecnologia, amb en Joan Molines, de Goyle al Vendrell, que sempre ens ajuda doncs, a través de diferents qüestions i diferents temes, però que ens porta a parlar de moltes altres coses. Avui segur serà un altre d'aquests dies. I després d'això, i després de la secció del Joan, anirem cap a la tercera part de participació i trucades, amb ganes de xerrar amb vosaltres, com també ja és habitual. I pels canals habituals, via WhatsApp, via telefònica i per correu electrònic. Doncs vinga, seguim, continuem. Actualitzem les notícies i de seguida ens hi posem. Som-hi.
0: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Gaus a la pell i
4: tremolós. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell. Iron Friday.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
5: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat, de fet, unes alertes als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'han superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Les pluges també han obligat a suspendre les classes a l'escola Guerau de Peguera de Torrelles de Foix i han interromput també les recis entre Masquefa i Piera. També hi ha alguns retards a l'aeroport del Prat en alguns vols per les restriccions de seguretat aplicades a les arribades i els bombers han rebut fins a 51 avisos entre les 8 i les 10 del matí. I la Policia Nacional ha desplegat des de primera hora del matí una operació a gran escala contra una presumpta màfia dominicana dedicada a la falsificació documental per afavorir la immigració il·legal. Connectem ara amb el nostre company, el Pol Peiró, de Ràdio Sabadell. Bon dia, Pol.
6: Bon dia. Som al carrer Borràs, al barri de la Nova Creu Alta de Sabadell, un dels punts on aquest matí la Policia Nacional ha estat duent a terme registres en el marc d'una operació contra una organització criminal presumptament dedicada a l'expedició de documentació falsa per afavorir l'entrada de persones irregulars procedents de la República Dominicana. Concretament, estem ara mateix al número 130, on, segons ens diuen fonts policials de la Policia Nacional, està previst almenys fer dues detencions. Aquest operatiu està coordinat per l'UCRIF, la Unitat de la Policia Nacional especialitzada en la lluita contra les xarxes d'immigració il·legal, i compta també amb la participació d'agents de la comissaria d'aquí de la ciutat de Sabadell. També, paral·lelament, a la ciutat s'estan fent dos registres, mentre l'operació també es desenvolupa simultàniament en altres punts de l'estat espanyol. En total, la previsió és que hi hagi 4 detencions de tot l'operatiu, així que aquesta investigació, que continua oberta, la Policia Nacional segueix a l'interior d'aquí de l'edifici del 130, mentre plou a la ciutat de Sabadell, i, per tant, un operatiu que encara està en marxa.
5: Gràcies, Pol. Estarem pendents. Bon dia.
6: Bon dia.
5: I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. A banda, també, el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran, i això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any les bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Tambú de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.
2: Això, tercera part, tercera i última part de Calaixera. Avui dimarts, 29 de setembre, programa número 4034. Ja ho hem explicat, això ja ho coneixeu, eh? Tercera i última part que ens portarà fins al migdia, fins a les 12, i que els dimarts sempre està encapçalat per aquesta secció tecnològica, la intenció de perdre la por a la tecnologia, sense por a la tecnologia, amb en Joan Molines, que en res podem saludar. I després, una estona per la participació a les trucades, a través del 977-15-70-69, missatge de WhatsApp 686-101-101, o correu electrònic a calaixera@rtv-alvendrell.cat. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio al Vendrell, 107.1.
2: Joan Molines, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Com estàs?
3: Pues molt bé, i tu?
2: Sí? Bé, no ens podem queixar.
3: T'ha plogut molt?
2: Jo al matí, quan he arribat, encara no plovia. M'he salvat pels pèls.
3: A casa diluviat.
2: Sí?
3: Tremendo, tremendo. M'ha omplert la piscina de nou. Tenia com 20 o 30 centímetres perquè no l'havia omplert.
2: Wow.
3: Això vol dir que ha plogut molt.
2: Clar, clar, clar, clar, clar.
3: I quan m'he llevat a les 6, un diluvi espectacular.
2: També ha sigut molt irregular, eh? En zones ha plogut molt, en altres zones no tant, i el Vendrell, diguem, Vendrell nucli, no ha plogut massa. Em sembla que eren 8 litres per metre quadrat, vull dir que és molt poca cosa.
3: A casa no sé quan serà, però...
2: Més d'això, segur.
3: Molt. Sí, sí,
2: més
3: sí.
2: D'això, segur.
3: Sí, sí, sí.
2: Bé, així crec que ja està.
3: Ja, sempre que em fico així roba més de pluja i tal, no plou mai per aquí.
2: Home, és el típic, tu agafa per aigua que no plourà mai.
3: Correcte, i quan no agafes per aigua et diluviarà.
2: Exacte, sí, sí, sí. És com les alertes aquestes, les ES-alertes, és a dir...
3: Ahir em van enviar una a les 11 i mitja de la nit, estava ja mig dormit, i escolto això i pensant, cago en la puta.
2: Això mateix. Però és el mateix, quan hi ha alerta no passarà res, quan no hi hagi alerta és quan passarà alguna cosa.
3: Bueno, ja, sí, ja es va veure.
2: És llei de Murphy.
3: Ja es va veure el dia que van enviar que van enviar tantes alertes,
2: sí,
3: van anar tots amb canoa.
2: Correcte, pues el mateix, el mateix. Bé, pluja a banda, avui seguim parlant de la tecnologia, i a més, bé, amb una dinàmica molt xula, que has buscat, Joan, que és una mica repassar un dia qualsevol, de qualsevol mortal de nosaltres, i saber una mica tecnològicament el que utilitzem, potser sense saber-ho, no? La tecnologia que no veiem.
3: Sí. Sí, sí, la idea era... Al final hem parlat molt sempre d'intel·ligència artificial, de xarxes socials i tot, però la tecnologia ens envolta durant el dia a dia. Llavors la idea era fer un repàs d'un dia més o menys normal per tothom, ja he vist una hora més aviat, una hora més tard, tots aquests aparells que fem servir i com funcionen, que jo crec que és bastant interessant, perquè jo n'hi havia alguns que no sabia com funcionaven.
2: Sí?
3: És interessant i sempre portem alguna peculiaritat de novetats que surten,
2: va.
3: Com que parlarem del raspall de dent de 500 euros.
2: Bueno, ja trigaven a arribar, no?
3: És curiós, és curiós. Jo vaig veure la keynote, que és la roda de premsa o la posada en escena, i sortia el CEO de Dyson presentant-ho, i és curiós, és curiós.
2: Clar, Dyson, ja ho has dit tot.
3: Dyson, sí, que va començar amb aspiradora, si no recordo malament.
2: Sí.
3: I s'han anat menjant al mercat.
2: Correcte.
3: Amb tot això.
2: Que té una tecnologia suposadament i realment crec que molt puntera, no? I molt bona. Les aspiradores, jo no en tinc, però diuen que són extraordinàries, però també secadors de cabell i coses
3: tot.
2: Així, a uns preus desorbitats.
3: Sí, sí, sí. Però bueno, al final la qualitat és bona.
2: Si la tecnologia és bona i el producte és bo, és evident que
3: es paga. L'important és que el mercat està disposat a pagar-ho, si no, no existiria. O sigui, no crec que traguessin un raspall de dents de 500 euros sense saber si realment el mercat està disposat a pagar-ho. Això no vol dir que hagi de ser un èxit.
2: Ja.
3: Però hauran fet el seu estudi de mercat, entenc.
2: Sí, però hi ha molta gent que està molt pendent d'aquestes coses.
3: Sí, hi ha molt gent molt friquitequi que es compren qualsevol gadget. Jo a vegades m'incloc, que a vegades em compro coses que per algú normal no té molt d'ús, però jo li trec molt d'ús. Per què? Pues perquè m'agrada o perquè és el que em dedico o pel que sigui.
2: Clar. O també perquè t'has acostumat. Molt d'aquests elements, quan t'acabes acostumant i els incorpores això al teu dia a dia, i potser aquesta és la clau, no? Quan utilitzes un producte tecnològic i no ets conscient que és un producte tecnològic, és perquè el tens molt introduït ja.
3: Bueno, perquè sense ell no podem viure.
2: Clar.
3: I aquí podem parlar del forn, el microones, el cotxe, o sigui,
2: correcte,
3: aquí hi ha una tecnologia,
2: la gran majoria de coses, sí,
3: darrere que si ens ho paréssim a pensar, sí, és increïble.
2: Sí, sí. De fet, avui intentarem una mica això, parlar d'això o a través d'aquesta base de repassar un dia quotidià per qualsevol una mica quins són els elements tecnològics que utilitzem i a vegades no som conscients de què utilitzem i de com utilitzem. De fet, comencem ja de ben d'hora al matí, que és el despertador, Joan.
3: Tu com et despertes? Què et fiques al despertador?
2: Jo tinc el amanecer.
3: El amanecer?
2: Sí.
3: I llavors a l'estiu et lleves a les 5 del matí i a l'hivern et lleves a les 8 i mitja.
2: No, perdó. No. Efecto amanecer al despertador.
3: Ah, vale.
2: No, jo, mira, és una cosa curiosa. Jo amb la claror de l'habitació no puc. I a l'estiu passo molt malament.
3: Ho vas comentar.
2: Perquè tens la finestra oberta perquè fa calor, una persiana pujada, i quan es fa de dia, doncs em posa molt nerviós. Però en canvi el despertador és efecto amanecer.
3: Que és allò que va pujant la música,
2: sí,
3: paulatinament.
2: Sí, i a la llum, sobretot.
3: Sí.
2: Tu pots programar a partir de en quanta estona vols que comenci a intensificar-se la llum i la música o el que vulguis triar, pel despertador, que també pots triar.
3: Però ho fas amb el mòbil o ho fas amb un...
2: No, ho faig amb un aparell. Fins ara tenia com un aparell analògic, que era molt conegut, a Philips, que no sé com es deia, i que era una bombeta, era una bombeta, és a dir, que era com una làmpada, hi havia la bombeta i després, doncs, bueno, hi havia aquest... es anava fent. I des de fa anys tinc un despertador intel·ligent, un Lenovo, que no deixa de ser com una espècie de dispositiu d'aquests, d'Alexa o OK Google,
3: sí, sí.
2: I aleshores a través d'aquí pots programar-ho també.
3: Molt bé. Mm-hmm. És interessant. Jo una vegada el vaig provar des del mòbil, no em funcionava gaire, llavors jo em desperto des del mòbil. Però és interessant perquè jo sempre fico el mòbil amb mode dormir.
2: Sí.
3: O sigui, jo el tinc configurat que qualsevol trucada em soni, però ni mails, ni whatsapps, ni res em sona. I per què? Perquè imagina que em truca un client, no sé, com tenim ajuntaments que són clients que hem d'operar 24 hores, imagina't que, jo què sé, el sistema es cau a les 3 i mitja de la nit. Ells ja estan desperts, perquè sempre hi ha policia desperta o el que sigui despert. Llavors, jo sempre tinc ficat que el meu telèfon, per qualsevol trucada, soni a la nit. Si algú té el meu número i em vol fer alguna broma, doncs... Pues,
2: passa sovint, però...
3: No, m'ha passat... Ficaré que en 5 anys m'haurà passat 5 vegades, com a molt, i són dies molt puntuals.
2: Oida.
3: Bueno, però fica't que són 1.500 dies, mica més, mica menys.
2: Sí,
3: són una mica més, però fica't que són 1.500 dies. Que me'n truquin 5, escolta, és part de la feina i...
2: Sí, sí.
3: I ja està. I les 5 eren totalment justificades. O sigui, les 5 era que vam tenir un seguit de problemes en una festa major, sí, problemes tecnològics, i ja està. Això fa com 4 o 5 anys, o sigui... fa ja temps d'això. Llavors... com funciona això? Quan tu programes una alarma, o sigui, el mòbil té diversos canals.
2: Uh-huh.
3: Té el canal de trucada, té el canal de notificacions, té el canal d'alarmes, té el canal X canals. Llavors, quan tu fiques el modo dormir, per exemple, el que fa és silenciar diversos canals. I el canal del despertador, doncs, te'l deixa obert. Per què? Perquè tu vols despertar-te, el despertador no et sonarà 3 hores abans, a no ser que ho hagis configurat. Llavors, el mòbil el que té és, té capat tot el... tots els canals, menys els canals que tu deixes oberts. En aquest cas, el de despertador.
2: Uh-huh.
3: I és interessant perquè ara, almenys fins on jo sé, si tu pagues l'iPhone, l'iPhone no sona. Uh-huh. O sigui, no tens el despertador. Però antanyo, quan tu tenies el típic Nokia d'aquests, que tu la pagaves per la nit i programaves el despertador, et sonava.
2: Val. Ai, és veritat, sí.
3: Parlo dels mòbils que no tenien pantalla, que eren aquests que amb blanc i negre o color taronja i...
2: Sí.
3: Era, doncs aquests, tu els hi ficaves l'alarma i apagaves el mòbil per la nit, perquè ningú t'havia de trucar ni ningú t'havia de fer res, però el mòbil, si el ficaves a les 7,
2: És veritat, s'activava sol, no?
3: S'activava sol. Això ara amb els nous no. Si tu no tens bateria, doncs no tens...
2: Doncs no hi ha despertador. És veritat, és una bona curiositat aquesta, sí.
3: Llavors, dintre de tots els modes de despertador, hi ha un, com el que tu dius, que és el... a l'amanecer, que és que comença amb una música molt suau, sense molta llum i tal, i va... em sembla que són entre 5 i 10 minuts.
2: Sí, ho pots programar,
3: Pots programar.
2: Pots personalitzar, almenys el meu.
3: Llavors va pujant la intensitat de la música i la intensitat de la llum. I amb això el que fa és... intenta simular el despertar natural.
2: Ja.
3: No és natural, però,
2: no.
3: Però ho intentes.
2: Però
3: simular.
2: Almenys el que evita, que és el que em passa a mi, i a mi acostumat des de fa molts anys, és que evites el sobresalt. del despertador.
3: Jo per això sempre em desperto amb la vibració del mòbil.
2: Ja.
3: Jo no em desperto amb soroll. Jo deixo el mòbil sobre la tauleta i quan vibra ja fa un soroll. No és el soroll més agradable del món, però no és un del tit-tiri-tit-tit-tit-tit-tit sí. aquest o qualsevol cosa d'aquestes que dic que t'aixeques espitat. T'aixeques espitat i a sobre és dolentíssim, perquè si estàs amb sorrem i de cop et lleves així, doncs t'aixeques, com jo dic, mig tonto.
2: Sí, sí.
3: Llavors...
2: Te recordes? Clar, tu ets molt jove, Joan, però antigament hi havia uns despertadors que estava molt de moda pels més joves, que hi havia varis, hi havia un que era una gallina i feia soroll, bueno, gallina gall i feia soroll de gall. Jo tenia un que era una moto i feia soroll de moto.
3: I allà vas amb la moto.
2: I soraves amb el soroll de la moto. Imagina't com acabes d'aquell soroll de la moto.
3: Bueno, deixen d'agradar les motos.
2: Vull dir, fins al punt de que quasi, és això, destrossaves al final ja, tenies ganes de carregar-te aquell despertador, que tu no has viscut això, no?
3: No, jo tenia el típic despertador normal de taula.
2: Sí.
3: I després els mòbils.
2: Val.
3: I després els mòbils, sí.
2: I el fotut d'això és que tots aquests, perquè jo coneixia el meu entorn, que tots més o menys en tenien algun d'aquests, això, la gallina, o la moto, o d'altres, i el bo és que quan paraves allà, buenos días, saps, allà feia, el meu feia, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, imagina't així, fins a la saciedat, imagina't com te labra el cervell. I quan paraves, sentia un buenos días.
3: Ah, que bé.
2: I
3: després tornaves a dormir o ja
2: t'aixecaves? No, jo he sigut sempre a despertar-me, perquè si me'n tornés, jo no em despertava mai més, ja, per entendre's. Sí, sí.
3: I ara és interessant perquè estan sortint molts nous tipus de despertador. Per exemple, hi ha un, que aquí no l'he ficat, però hi ha un que és que ja amb els matalassos intel·ligents detecta com tu dors, detecta en quina fase del son estàs.
2: Sí.
3: I llavors et va despertant.
2: Val, val. Perquè estem a la moda també de la monitorització del son.
3: Tot
2: no, amb els rellotges i els anells, tot plegat.
3: Tot.
2: Està com molt de moda també monitoritzar el teu son.
3: Sí, doncs ara hi ha matalassos, hi ha rellotges, hi ha tot. I el més peculiar que he trobat és un despertador de tauleta, com el que podem tenir, que segueix el son amb un radar. O sigui, fa servir la tecnologia de radar per saber quin ritme cardíac tens, quina respiració, i amb això saber en quina fase estàs i ajudar-te a despertar. Clar, tot això són prototips,
2: això
3: encara està lluny, però finalment cap allà. Al final, sí, no sé, a la gent ens agrada comprar aquestes coses.
2: No, i tant, i tant.
3: I si tinc un matalàs que em pot anar despertant i d'una forma més intel·ligent i em fa que dormi millor, doncs mira...
2: No, sí, la intenció sempre suposo que és intentar dormir millor.
3: Sí, però... hi ha també els matalassos aquests que calibren la temperatura automàtica, no sé si els saps.
2: No conec.
3: Hi ha uns matalassos que el que fan és, a cada meitat del matalàs tu li pots configurar la temperatura. Hi ha una opció que és temperatura adient o alguna cosa així que li diuen. Llavors, en base a la temperatura de l'habitació, la temperatura que tu tens, el tapat que estàs i tot... calenta més o calenta menys. Com si fos una esteria elèctrica,
2: val,
3: però ho té el propi matalàs.
2: Només amb escalfor, amb fred no.
3: No,
2: això,
3: amb fred.
2: Això estaria bé, eh? Un matalàs refrigerat per l'estiu, després de les calorades que estem tenint a l'estiu.
3: Jo entenc que algú ho ha inventat, això.
2: Ojo, eh? Sí?
3: Jo entenc que algú en algun país calorós ho ha inventat.
2: Segur.
3: No sé quin preu té, no sé què tan fiable és, ni res, però el que es calenta sí que ho sé.
2: Sí, sí.
3: I té molt bones crítiques, té molt bones crítiques.
2: Mira, el que també sé, que, i això existeix de fa molts anys, que jo no ho sabia, és que a vegades els matalassos, molts d'ells, tenen cara hivern i cara estiu.
3: Sí.
2: I jo no ho sabia, ja fa temps que ho sé, però en el seu moment no ho sabia. Que hi ha matalassos que es pot girar depenent de l'època de l'any.
3: Els dels nens petits igual, els de nens petits també tenen un més calent i un,
2: sí,
3: un
2: jo
3: més...
2: suposo que no, pels filtres, els forros...
3: El tipus de fibra també, sí. I sobretot el llençol que li fiques. Si tens el mode estiu, però li fiques uns llençols de felpa, pues,
2: no,
3: la veritat és
2: no,
3: que...
2: No faràs massa cosa, no?
3: Suarem molt.
2: Però bueno, molt bé, està bé.
3: Seguim, anem al que tots hauríem de fer entre una i dues vegades al dia, que és raspallar els dents. Tu quin tipus de raspall fa servir?
2: Jo vaig alternant l'elèctric i el... Tinc èpoques.
3: Ah, molt bé.
2: Quina època se passa a l'elèctric, no em diguis per què, eh? El trobo molt còmode, eh? I una cosa que a mi m'ha molt bé és que et marca el temps. I això és molt còmode.
3: Els dos minuts.
2: Exacte, fa com un canvi de ritme i t'indica que doncs, ja pots canviar cap a un altre costat, l'altra filera de dents. I a vegades que, per el que sigui, doncs, parlar més ràpid o pel que sigui, vaig amb el manual. I ara estic amb el manual, estic amb el manual, ara.
3: Bueno, està bé.
2: No sé per què, eh?
3: Bueno, manies, suposo.
2: Sí, sí.
3: Perquè manies i canvis.
2: Estic tots allà, eh? Vull dir, no, depèn, sí.
3: Llavors, hi ha varis. No sé si saps quins tipus de raspalls
2: hi ha. Sí, més o menys, sí.
3: Bueno, tu que els has fet servir, suposo que ja t'hauràs informat. Hi ha els rotatius, que són els que, com el nom diu, giren. I hi ha els sònics, que és que es queden quiets, però vibren molt, molt, molt ràpid. Que són els típics de Colgate i tots aquests. Acostumen a ser sònics aquells que tenen, que són llargs, però que a la meitat veus com es van movent endavant i enrere. Llavors, aquests són els sònics. La diferència és que un roda, i en principi pues, fa moltes més vegades que tu, com si ho fessis a mà, i els sònics és per, doncs, pel moviment altíssim, el que fa és es fica tot i llavors va netejant. És interessant perquè són dues formes de fer-ho, al final. A mi l'altre dia vaig anar al dentista i a mi em van dir, fes servir el manual. No, no vaig servir cap elèctric, em van dir, fes servir el manual perquè tenia les genives inflamades.
2: Més agressius, no? Entenc, els elèctrics.
3: Sí, i tenia les genives inflamades i em van dir, fes servir el manual. Llavors, com tu has dit, porten temporitzador de 2 minuts, i ara el nou que han tret, que és el Camera Jet, és un que té càmeres. Com el nom diu, té càmeres, i llavors...
2: El raspall de dents?
3: El raspall de dents té càmeres, i amb intel·ligència artificial i amb computació per imatge, el que fa és, mira tu com tens les dents, i llavors va enfocant els xorros cap allà.
2: Què dius?
3: Sí.
2: En sèrio?
3: Sí, sí, sí, sí. Esgotats estan.
2: Què dius? Funcionen, eh? Estan...
3: Bueno, no sé, encara estan en preventa.
2: Va, que és el que deies aquest de Dyson, eh? Ostres.
3: Sí.
2: Bueno, mira, si van bé, no és mala
3: idea.
2: Sí, però
3: li han ficat càmeres en un raspall, com aquesta gent li fica càmeres a tot.
2: Clar.
3: Li fica càmeres a tot.
2: Clar, que això té un altre aparell, també s'ha de dir.
3: Han ficat càmeres al raspall i llavors les càmeres i amb un xip que té el propi raspall, el que fan és detecten, doncs aquí està més net, aquí està més brut, aquí tens càries, aquí tal, aquí no sé què, i llavors van enfocant els xorros i les pues cap allà.
2: Val, però xorros també,
3: Sí, sí, sí.
2: Sí, perquè sé que hi ha com un raspall de dents que jo he vist, però no, són com uns irrigadors, no? És com d'aquests del dentista que tiren com aigua a pressió.
3: Per això.
2: Té això, doncs, aquest raspall,
3: I allò enfoca, és com un francotirador cap a les dents.
2: Ostres.
3: Jo recomano veure la keynote perquè em resulta interessant. Com va presentar, com si fos un Apple, un raspall de dents, és increïble.
2: És que és Dyson, clar, Dyson és molt tecnològica.
3: Sí. Sí.
2: D'accent és molt tecnològica.
3: Innova molt.
2: Que curiós, sí, exacte. Sí,
3: innova molt.
2: Està bé perquè és allò, no?, tecnologia a la quotidianitat, no? Els objectes
3: molt
2: més quotidians.
3: A mi m'agrada com a empresa perquè, independentment de que me'l compri o no, que no me'l compraré, arrisquen molt. Arrisquen molt, intenten canviar com les persones viuen el seu dia a dia d'una forma totalment més tecnològica.
2: Sí, sí.
3: I jo recomano a la gent que si té... Em sembla que dura 15-20 minuts, que si té un rato, miri la keynote de Dyson, Camera Jet, es diu el raspall. Sí, veia, que tenen com un iPhone...
2: Clar, i és un raspall de dents.
3: Un raspall de dents, el tenen com que això és el futur.
2: Ara quasi $500, el raspall de dents, no? Així que tanto... Bueno, que qui se'ls vulgui o se'ls pugui gastar, que ho faci.
3: A veure, si això m'estalvia anar al dentista...
2: No, sí, pot ser una inversió, però en aquest cas, perquè fa la dentadura o les dents, és una inversió, sens dubte.
3: Sí.
2: Home, després hi ha els secadors, que també diuen que són una passada. Clar, jo no encasto de secador, per raons òbvies.
3: Però no podia secar la barba.
2: No caldria. Però hi ha aquests secadors de Dyson, que també són...
3: Diuen que són bons.
2: Són molt bons, que van aquest dineral, també valen 300 o 400 euros.
3: I les aspiradores, sí, també diuen que són
2: molt bons. No, és la gamma estrella de Dyson són les aspiradores.
3: Em sembla que no es van crear per aspiradores, però va pivotar cap allà, va pivotar.
2: Sí.
3: Però sí, per el que tots coneixem Dyson és per les aspiradores.
2: Molt bé.
3: Seguim. Anem a la part de l'esmorzar. Anem a la part del microones. Tu sabies com funcionava el microones?
2: Bueno, més o menys, a grosso modo.
3: Com funciona el microones?
2: Bueno, són aquestes ones que no sabria anomenar, que el que fan és estimular, no, el menjar, o a l'aigua del menjar, em sembla.
3: És l'aigua.
2: Fa estimular l'aigua del menjar i això fa escalfar el producte.
3: Sí, el fer vibrar les partícules d'aigua, el que emeten és calor.
2: Val.
3: Llavors, les partícules d'aigua calenten
2: l'aliment.
3: L'aliment.
2: És a dir, l'aigua que conté, l'aigua, la humitat que contenen els aliments, perquè tot qualsevol, la majoria d'aliment conté alguna cosa d'aigua, doncs... Sí, veus? No està tan mal encaminat, doncs.
3: No, i dintre d'aquí, doncs, té varis... té diverses modalitats. Té el descongelar, si vibra menys, o sigui, al final, com més alt el tens, més fa vibrar aquestes partícules.
2: Val.
3: I el fer més vibrar les partícules, doncs el que fa és calenta. I una cosa que jo no sabia, aquesta és una de les que no sabia, és com calentava el menjar, si va de dintre cap a fora o si va de dalt cap a baix. Llavors, em vaig estar mirant i va de dalt cap a baix. O sigui, les zones només penetren uns pocs centímetres i la resta de calor s'escampa a dins, o sigui, de dalt cap a baix.
2: Val.
3: Sí, per contacte, o sigui, quan tu calentes, per això a vegades el menjar per baix està fred.
2: Clar, per dalt està molt calent, que crema moltíssim.
3: Per dalt dius, hòstia, està calentíssim, crema, cago en Déu. Llavors,
2: i després a dintre està...
3: A baix està fred. El que s'ha de fer és remenar i intentar deixar el màxim d'aire possible perquè passi la calor. Quan tu agafes un menjar de la nevera que està... que sembla una peça de gel, costa molt més calentar. Per què? Perquè està tot molt comprimit i no hi ha espai entre els aliments. En canvi, si tu el que fas és remenar-lo i li dones aquest aire per dins, aquesta separació, encara que sigui microscòpica, és igual, però les partícules estan separades, el calor baixa molt més ràpid.
2: Quin tipus d'ones són, per això? Són ones magnètiques...
3: Són magnètiques i és amb una cosa que es diu magnetró. El magnetró genera ones de ràdio d'alta freqüència.
2: De ràdio, ones de ràdio, doncs.
3: Sí.
2: Curiós. Curiós. Clar, hi havia també, que sembla que s'ha anat perdent mica en mica, perquè s'ha demostrat que no, però que era cancerigen. No, això microones, dèiem, sempre s'havia dit.
3: Això deien per les zones. Sí. No sé, jo crec que ja fa molts anys que mengem amb microones i tots seguim relativament vius.
2: Sí.
3: A no ser, què vaig llegir l'altre dia? Que estava contaminat. Hòstia, vaig llegir que un aliment que menjàvem diàriament estava contaminat de forma radioactiva.
2: Què dius?
3: Sí, què era? Què era? Ho vaig estar mirant.
2: Però per alguna raó, per...
3: No sé, no m'he llegit molt la notícia, perquè ho vaig llegir per Twitter i vaig passar bastant per sobre, però hi havia un aliment quotidià, si no recordo quin era, ja ho buscaré, si no, hi havia un aliment quotidià que havien sortit indicis de que estava contaminat amb... com es diu? No em surt ara la paraula. L'he dit fa un moment, radioactivament.
2: Ostres, quina por, sí. Doncs.
3: Bueno... En principi tots estem vius, eh?
2: No, sí, exacte. És com, és com el mercuri de segons quins peixos, o el mercuri de la tonyina, aquest tipus de coses que no saps ben bé tampoc mai cap on has de tirar. El que també és curiós, que l'altre dia, casualitats, també vaig llegir-ho en algun lloc, que és el tema de per què podem posar metall o no metall al microones, i segons deia aquell article, si poséssim algun tipus de metall, recipients que no tinguessin... que no tingués puntes, que fos el més rodó possible, sí que el podríem posar. Una forquilla no podries, per exemple, perquè té els pics de la forquilla.
3: Correcte.
2: Però si poséssim un bol que fos completament rodó, un got, entenc, doncs no, en principi no passaria res.
3: Sí, aquest és l'últim punt, que són les espurnes, o sigui, si tu fiques un recipient metàl·lic d'aquest de forn dintre del microones, salten espurnes.
2: Sí.
3: I això és... perquè les càrregues elèctriques s'acumulen a les puntes, el que tu comentaves.
2: Sí.
3: Amb aquestes puntes, les càrregues elèctriques s'acumulen allà. I amb les arestes, la forquilla,
2: els ganivets...
3: El ganivet, doncs això fa que saltin els petits llamps, que són les càrregues elèctriques que es queden allà ficades.
2: Clar. I de fet, si ara busqueu per internet, trobareu, no sé com dir-ho, un flut en castellà, utensilios, coi, trobareu homenatge per la cuina, que pot, metàl·lic, d'alumini o el que sigui, que pot en el microones, si ho especifica, apto per a microondes,
3: sí,
2: i és metàl·lic.
3: Perquè no té... No
2: correcte,
3: té
2: i està fet perquè no hi hagin arestes.
3: Sí, i ja anem a les peculiaritats de tot això. Sense el plat giratori, o sigui, al final el plat gira el que fa és intentar que totes les parts es reparteixi. Doncs sense el plat giratori, una rajola de xocolata es fon en punts separats a uns 6 centímetres. Això vol dir que la ona té una llargada de 6 centímetres, mica més, mica menys.
2: Val.
3: Clar, això són gent que tenia ganes de provar coses i han dit, escolta, a veure quina és la llargada de la ona. Doncs són 6 centímetres, mica més, mica menys. I sense el plat, només podries calentar...
2: Doncs hi ha microones actualment que ja prescindeixen del plat.
3: Sí, jo també n'he vist. Però...
2: Sí, però no sé quina tecnologia, clar, deu ser algun tipus de canvi.
3: No, deuen tenir altres tipus d'ones, segurament. O en pla de dona més curta.
2: Clar.
3: O... a saber.
2: Sí, sí. Curiós.
3: Sí, ja buscaré.
2: És curiós,
3: Llavors, per això el plat gira. Perquè s'escalfi repartit. Si no traguéssim el plat, al final una ona, pues, és com una ona, o sigui, jo crec que tots l'imaginem.
2: Sí.
3: O sigui, ve, puja i baixa. Uh-huh. Clar, només calenta a les dues parts de baix.
2: Clar.
3: Llavors, tota la part de dalt no et calenta. Tot el que hi hagués a la part de dalt, a l'espai que té la llargada d'ona, no, no ho calentaria. Llavors, per això gira, i llavors així repartint d'una forma uniforme el calentament.
2: I després aquest debat tan divertit que m'agrada a mi dels microones és l'utilitzem realment en el seu potencial per cuinar, per fer, o només la fer servir per escalfar el got de llet del matí i el menjar precalentat?
3: Jo el faig servir per això.
2: Jo també.
3: Sí, però hi ha gent que es fa patates.
2: Sí, mira, jo últimament estic fent unes patates així molt bones que són com bullides, però que en 8 minuts les tens llestes.
3: Sí. Jo no les he provat mai.
2: Sí.
3: Jo ho faig servir per calentar doncs, la llet o qualsevol o aigua o tot això o els plats precuinats.
2: Doncs allò, sí, realment diuen que té un potencial que es pot cuinar molt bé amb la microones, que queden plats fantàstics i ràpids, vaja, que és la intenció.
3: Sí, sí, sí.
2: Molt bé. Que bé.
3: Vale, seguim. Ara m'agrada que tots fem servir, jo crec, o ja crec que hi ha molt poca gent que no la faci servir, que són els pagaments amb el mòbil. Ja hem parlat alguna vegada sobre aquest tema,
2: sí.
3: Però la tecnologia i el VIP aquest, que quan tu apropes el teu mòbil a un datàfon, doncs pots pagar.
2: Sí.
3: Jo almenys ho faig servir molt, jo ja no porto les targetes de crèdit, tu ho fas
2: no,
3: servir.
2: No, jo ja porto cartera, però la porto quan he de viatjar, el que sigui, però pel dia a dia jo no vaig en cartera ja.
3: Jo tampoc.
2: Tot amb el mòbil, perquè ja el carnet de conduir ja està convalidat a nivell digital, és a dir, si et paren ja és totalment legal.
3: Ah, amb RGT.
2: Exacte, i el DNI exactament igual.
3: El DNI, quina aplicació fa servir?
2: L'aplicació del...
3: jo el DNI no el tinc.
2: Sí, doncs és de fa... No fa massa, potser no farà ni un any, que... Mira, t'ho dic de seguida, que la tinc per aquí. Doncs des de, potser això, fa potser menys d'un any que ja és legal portar el DNI, i és mi DNI.
3: És com el Mi DGT.
2: Exacte, has de fer com els primers passos, evidentment, que per donar d'alta has de com certificar-ho a través d'un certificat digital o d'una signatura digital, perquè és molt fàcil de fer, i a partir d'aquí ja tens el DNI digital i que ja des d'això, des de no fa ni un any, ja és plenament legal i el pots utilitzar en qualsevol paràmetre legal.
3: En viatges, també?
2: Jo considero que almenys a la Unió Europea crec que sí. Que la recomanació final, ja t'ho dic... Ja t'ho dic, que és portar sempre el físic pel que pugui passar. Però sí, a mi sí que és cert que jo no l'he utilitzat mai davant de la policia.
3: Sí,
2: no.
3: Jo el de la DGT sí.
2: Sí? Sí,
3: jo el de la DGT l'he fet servir.
2: I no has tingut problemes amb el policia, la patrulla, no?
3: No.
2: Jo, en el cas, no m'he trobat mai, ni pel carnet de conduir ni pel DNI. El que sí que m'he trobat és en certs establiments, en un que havia d'acreditar la meva identitat i que jo vaig ensenyar el DNI digital, em van dir que no podia ser. Clar, jo els vaig dir, però si és, ja és, vull dir que ja és totalment legal, però clar, em van dir que no estaven adaptats a poder certificar l'identitat a través digital, que ho havien de fer, que anaven tard. Dic, pues sí que aneu tard, sí.
3: Sí, no, va bé, perquè jo l'altre dia el vaig extraviar, ja he trobat el DNI, però el vaig extraviar i vaig dir, hòstia, ara m'he d'agafar hora per anar-lo a buscar, i bueno, tot això... I al final jo el carnet de conduir també el porto ja sempre digitalitzat.
2: Clar, sí,
3: per
2: això.
3: I si em para la policia estic...
2: Sí, sí, sí, estàs cobert.
3: Estic tranquil.
2: I el que dèiem, la targeta, jo sempre utilitzo la targeta ara de mòbil, sempre, i a més la trobo molt més segura que no pas la física, no sé per què, perquè no, té com més barreres de seguretat, penso, no?, que si no passa et trobessis una targeta pel carrer, que és complicat, però bueno, a vegades...
3: Bueno, fins a 20 euros pots pagar sense el codi.
2: Però imagina't, i en canvi amb el telèfon doncs té, jo crec que sistemes de seguretat més, no?, més...
3: Sí,
2: més,
3: sí, sí.
2: Més acurats. És això, targeta de crèdit, DNI, carnet de conduir, ho tens tot amb el mòbil, doncs ja no fa falta cartera. És el que em passa a mi.
3: És que al final va tot cap allà.
2: Per això.
3: I ara estaria bé tenir-ho tot unificat, o sigui que jo pugui aquí obrir i aquí tingui també el meu DNI. Ara tinc les targetes de crèdit, però que també pugui tenir...
2: Ja pots fer-ho.
3: Sí, però jo no, al wallet no pots ficar el teu DNI, ni el carnet de conduir. El wallet del mòbil.
2: Ah, no pots, no?
3: No.
2: Jo tinc l'aplicació.
3: Sí, clar, amb l'aplicació sí.
2: Sí, tinc l'aplicació, sí. Clar, no ho sabia.
3: No, jo em referia al...
2: El wallet.
3: Al wallet, llavors sí, ja és la cartera digital. Va,
2: jo no l'utilitzo, el wallet, no sé per què.
3: Ah, jo sempre.
2: No l'utilitzo.
3: Jo parlo tot el que són entrades, targetes,
2: sí,
3: i tal,
2: sí,
3: jo
2: sí,
3: faig
2: sí.
3: Servir el Facebook. Vale, llavors, com funciona això? Això
2: Vinga.
3: Funciona amb una tecnologia que es diu NFC, uh-huh. Crec que ja és bastant coneguda. Llavors, són tecnologies que es comuniquen per radiofreqüència a molt curta distància, o sigui, a 2, 3, 4 centímetres com a molt. Per això a vegades et diuen, apropa el mòbil aquí, o aquí no em va, fica aquí, que aquí està el xip. Pues, ha de ser molt, molt precís. Per què? Perquè clar, si no t'ho imagina't, si això fos a 10 centímetres, jo potser t'estic pagant la compra a tu.
2: Ja. Que diu que no és possible, que també és una és d'aquestes llegendes urbanes, de que hi ha gent que va amb el datàfon pel món i que te l'apropa a la butxaca, a la cartera, tot plegat.
3: Amb targetes sí que es pot fer això.
2: Sí, amb targetes sí.
3: Sí, clar, perquè les targetes amb menys de 20 euros...
2: La targeta sí, clar.
3: Amb menys de 20 euros no et demanen... Sí. PIN. Amb el mòbil no, perquè amb el mòbil tu necessites desbloquejar, si amb codi o sigui amb la cara o amb el dit o amb el que
2: correcte.
3: Sigui.
2: El mòbil necessita estar obert, sí. Encès per poder pagar. Però jo dic que és més segur el mòbil que no per la
3: Però dels datàfons que van amb el datàfon obert i van cobrant, sí, jo això ho he vist.
2: Sí, és cert, això, sí.
3: Sí.
2: Ostres.
3: Ara crec que no es fa gaire ja, però els primers anys de les targetes, els primers anys potser fa 4 o 5 anys, ja tampoc ja. Molt, sí que es feia servir molt. Tu veies gent que anava amb datàfons, doncs pues passant pel costat de la gent, i clar, si et vaig fent 20,
2: no, clar, 20, va sumant.
3: Només sumant. Que passi per 10 persones ja en són 200.
2: Però clar, però això ha d'anar a patar alguna compte bancària.
3: Sí, però...
2: I com ho demostres?
3: Pots ficar testaferros, hi ha moltes formes de poder fer.
2: Jo sempre ho he dit, jo moc res, jo moc 50 euros a la compte i ja tinc la carta d'Hisenda. Jo a vegades dic, i com ho fa tota?
3: No,
2: la gent que fa maleses, com ho fa?
3: No, la gent fa maleses, cobra i s'ho envien a un compte de les Bahamas.
2: Val.
3: O compra en cripto.
2: D'acord.
3: I clar, el comprar cripto, si ho compres amb el wallet anònim, ja no saben qui ets.
2: Però això sempre ho he pensat, eh? Aquella gent que blanqueja diners i que té aquests ingressos il·legals, no sé com ho deuen fer, ja ho dic jo, de forma legal, a vegades que fas qualsevol moviment, ja dic, de 50 euros i ja tinc la carteta d'Hisenda, la notificació d'Hisenda...
3: El blanqueig amb quantitats no molt exorbitades és relativament senzill.
2: Ja.
3: Em sembla que vam parlar en algun capítol.
2: Sí, vam parlar. A mi em deuen tenir fitxat i per això m'ho deuen mirar tots. Es deuen pensar que un que treballo aquí a la ràdio, que això és el contrari. Sóc un mort de gana, ja t'ho dic ara.
3: No, home, no.
2: Vinga, va.
3: Vale.
2: Més.
3: Una altra cosa és que la targeta de crèdit, la targeta que com a tal no té bateria, un mòbil té bateria, però la targeta de crèdit no. Llavors, és el propi datàfon el que li fa una petita descàrrega d'energia a través del camp de ràdio i llavors és quan es connecta.
2: Val.
3: Això és molt interessant perquè, clar, al final... Tu tens un xip allà. Llavors el datàfon el que bup, envia l'energia, activa momentàniament la targeta.
2: Són mil·lèsimes de segons, això.
3: Sí, sí, perquè al final això és aquest identificador.
2: Clar.
3: I aquest identificador després es converteix a un número de targeta, un codi, a una persona i a un compte bancari.
2: Clar. També pels rellotges intel·ligents també es pot fer, si disposen d'NFC. I pels anells, jo també ja he vist que hi ha gent que paga amb l'anell. D'aquests anells digitals intel·ligents. Sí, la llotja sí, però hi ha l'anell, no? Que ja és el mínim dels mínims.
3: Bueno, al final pensa que quan tu pagues el que fas és li envies un codi.
2: Ja.
3: El codi de l'anell no ve de l'anell, ve del mòbil.
2: Ja.
3: I el mòbil li diu, aquest és el teu codi de la targeta. Llavors, quan tu pagues allà, l'únic que fa és enviar el codi. Llavors, has d'aconseguir el hardware que sigui capaç de parlar el mateix idioma que...
2: Clar, tu passa pel mòbil, doncs també, clar, és lògic.
3: Clar, el mòbil és el que de moment configura tot.
2: Val.
3: És el que li diu, tu tens aquest número de targeta, tu tens aquest nom, tu tens aquest compte, el que sigui, clar.
2: Com es diu aquest tipus d'anells? Té un nom, és que l'hem nombrat diverses vegades i...
3: Bueno, tot això és el que és el health tech, tot això, és,
2: això sí.
3: Està englobat amb health tech i llavors hi ha molts anells, rellotges, penjolls, hi ha moltes coses que són, al final és tecnologia enfocada a la salut.
2: Val.
3: Hi ha uns quants, em sembla que... No, Whoop era el de les pulseres... Hòstia, jo és que com no soc d'anells no els tinc mirats, però... Però bueno, diuen que sí, al principi va bé, però que després no tant, és o l'ames o l'odies. No crec que hi hagi un punt intermig.
2: Val.
3: Perquè l'has d'anar carregant, has de pagar subscripcions, i bueno, totes aquestes...
2: També els amants de la conspiració, no?, que diuen que la intenció de digitalitzar totes aquestes formes de pagament, l'objectiu és digitalitzar el diner, fer desaparèixer el metàl·lic...
3: El fiat.
2: I que tot vagi per a través de les plataformes digitals i és una manera de controlar-nos del que gastem i com gastem.
3: És la manera, perquè el diner negre no es controla.
2: Sí, sí.
3: No.
2: De fet, Elon Musk no fa gaire, no? Va predir que el 2030 i alguna cosa desapareixeria el diner.
3: Bueno, la Unió Europea ja ha tret l'euro digital, ja està en ello, llavors... Tot pinta que sí.
2: Bé.
3: Vale, què més... I l'important d'això és que no necessita internet. O sigui, quan tu pagues una targeta, tu no tens internet.
2: Sí.
3: I I llavors el codi ja el tens guardat al telèfon, llavors pots estar amb un internet increïble o amb un internet que no funcioni per res, que tu quan apropes el mòbil allà ja li envia el codi aquest i automàticament ja, ja ho fa.
2: És molt comú ja, és molt molt comú. És molt comú. I de la compra al supermercat propi, que també el supermercat...
3: Ara anem a la una. Jo no sé qui té una compra a la una, jo no hi vaig, per exemple, però bueno, aquí és...
2: Bueno, a veure, t'escapes un moment per anar a comprar el dinar, encara que sigui, no?
3: Això sí, això sí. Clar, el supermercat, ja des de que entres pel supermercat, que se t'obre la porta automàticament, que això és algo que tots tenim molt normalitzat, però també és interessant, que és que hi ha un sensor que detecta quan tu obres, quan tu estàs allà, llavors obre la porta. Hi ha un infraroig, quan l'infraroig es talla, o sigui, hi ha algú que fa que no pugui rebotar el raig, això dispara l'obridor de la porta. Clar. Tan senzill com això.
2: Sí,
3: però,
2: sí, sí.
3: Algú ho va haver de pensar. O sigui, algú ho va pensar
2: en el seu dia, no?
3: En el seu dia. I una cosa que ara ja es porta molt són les zones de l'autocobrament.
2: Oi, sí.
3: L'esclat el té,
2: correcte,
3: el Lidl el té, sí. Jo diria que ho tenen tots els grans.
2: Gairebé a tots, menys Mercadona.
3: Que Mercadona... Si no ho compro molt al Mercadona.
2: No, Mercadona...
3: No, ja no
2: el té. A més, el que jo a vegades vaig no el té, el té de part.
3: Doncs això, jo on més he flipat amb això és el Decathlon. Tu ho fiques tot allà, ho fiques tot en una cistella
2: i tu compta, oi?
3: I tu compta tot. I això funciona amb uns xips RFID o algú així, em sembla que es diuen, que el que fa és, pues hi ha un... Quan tu fiques els articles allà, els articles... Bueno, hi ha un sensor que el que va preguntant és qui hi ha aquí. Llavors, amb aquest article el que fa és dir, vale, jo sóc uns mitjons, jo sóc una pilota, jo sóc una pala, jo sóc un pantalón. Llavors, amb això suma. I ho fiques tot i ho treus tot. I automàticament, pop.
2: I ja ho tens.
3: I ja ho tens.
2: I de fet hi ha algú que sempre vigila que els posis tots a la cistella.
3: Exacte, perquè la picaresca sempre fa... Ai, aquí...
2: Ai, m'ho he deixat. No m'ho ha comptat.
3: Això m'ho he deixat.
2: Sí.
3: I amb la compra és algo diferent. Amb la compra el que fas és tens la bàscula a l'esquerra i la bàscula a la dreta. Llavors fiques tots els articles a la bàscula de l'esquerra, que pesen, m'invento, 5 quilos, llavors els vas passant per escàner de codi de barres i els deixes a la dreta. Llavors no pots acabar la compra fins que no els has passat tots.
2: Clar.
3: I perquè compara, si aquí tinc 5 quilos i aquí en tinc 3, vol dir que me'n falten 2.
2: Clar.
3: I amb això ho fan.
2: Sí, per això moltes vegades passa, que pel que sigui, mous alguna cosa, el que sigui, de seguida et surt el missatge d'avisi a una responsable que volen alguna cosa no els hi quadra. I per això a vegades no acaba de funcionar.
3: Sí.
2: Bé, relació humana sempre és millor, jo crec, no? Que l'autocobrament...
3: Però depèn, si has de comprar, no sé, per exemple, si jo he de comprar un pot de nocilla, una Coca-Cola i, no sé, un tall de carn, fer una cua de 3 persones on cada un va amb el seu carro, potser no... Llavors vas allà, pim-pam, i ara ho han ficat perquè suposo que hauran vist que la gent, doncs, furta bastant, han ficat que només pot sortir si escaneges el codi de barres del tiquet.
2: Ah, també és veritat, que hi ha com unes barreres físiques.
3: És cert. Que si no compres...
2: Clar, no pot sortir per allà, és cert.
3: Perquè si no passes per allà i endavant.
2: Clar, Amazon també, no? Amazon en 6 punts als Estats Units, crec que tenien supermercats.
3: Sí, però era una estafa...
2: Sí?
3: Eren gent a la Índia.

0: I també van tancar. Era, perquè la tecnologia encara no estava
1: desenvolupada. Home, també s'ha fet molt virals últimament, que són aquells supermercats de convivència que li diuen al Japó, per exemple, que no hi ha cap treballador físic, no? Tu vas allà, tu agafes el que vols, tu autocobres i marxes, no? No hi ha ningú que controli allò.
0: Tot depèn de la cultura. Jo aquí això no ho faria mai. Tothom en robaria.
1: I tant.
0: Tothom en robaria.
1: No,
0: al Japó, clar, no em conec molt la cultura japonesa, però
1: els has vist segur, no?
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: hi ha 50.000 vídeos d'aquests.
0: Sí, sé quins són, però si allà tenen una cultura on la gent és fidel,
1: educada i ètica i moral,
0: i ètica i paga el que ha de pagar, doncs escolta,
1: aquí estem lluny.
0: Escolta, perquè, no, aquí no, això és inviable.
1: Aquí
0: no,
1: estem
0: no,
1: lluny, no. Perquè cada dia hi ha, i ens consta que hi ha substraccions als supermercats i cada dia tenen problemes d'aquella gent que es posa a la butxaca no pas productes de primera necessitat.
0: No,
1: la gent acostuma a robar casualitats de la vida dels productes més luxosos.
0: Sí, clar. A veure si m'han de pillar robant, que em pillin amb
1: jamón de jabón.
0: Aquestes coses.
1: Va, anem cap a les 5 de la tarda.
0: Sí, llavors ja entrem a la part de neteja, part del robot aspirador. Uh-huh. Jo crec que tots, on tenim una casa, on hem vist, que són la típica Rumba, li diem Rumba, que Rumba era una marca, és com a Kleenex. Kleenex no sí. És el tipus de paper, sinó és la marca que ho comercialitza, doncs Rumba igual, que ha passat, ha tancat Rumba, se'n van a la quiebra.
1: Sí. Però encara existeix, no? Algú s'ho ha quedat, doncs.
0: Segurament es va comprar a cèntim per euro d'acció o alguna cosa així. Però sí, algú crec que s'haurà quedat la tecnologia.
1: Crec que encara existeix Rumba.
0: Bueno, que es vengui no vol dir que existeixi, perquè pot tenir estoc i ho van venent.
1: Ah, bona, ostres.
0: Sí, no. que encara es comercialitzi no vol dir que...
1: Val, d'acord.
0: Que existeixi, però fins on jo sé es va tancar, i segurament algú la va comprar, però no...
1: Alguna empresa xinesa, n'estic convençudíssim.
0: Sí. Un tipus d'Aiso o no, algú així, jo crec que se la va quedar, perquè al final una cosa de les que feia Rumba era et mapejava la casa, llavors tenia no sé quants milers de milions de cases mapejades, i llavors podia saber, vale, doncs el Vendrell, el tipus de casa és aquest, a Barcelona el tipus de casa és aquest, a la Índia el tipus de casa és aquest, a Alemanya el tipus de casa. Aquest,
1: que va ser molt polèmic això, i que càmeres no? que es veu que feia fotografies aleatòries i que et podia enganxar tu a casa de manera una mica indecorosa
0: era bastant
1: i podien aparèixer fotos teves una mica estranyes.
0: Era bastant turbi, sí. Al final sempre abogant a la millora de la tecnologia, doncs jo crec que no era molt ètic fer fotografies.
1: Jo crec que no.
0: Almenys que te vegin, així saludes.
1: Exacte.
0: Així dius hola.
1: Allò, en 3 segons faré una fotografia.
0: Exacte. Sí. Llavors, com funciona això? Això funciona perquè tenen uns sensors, que són els LIDAR, és una tecnologia, que el que fa és, amb rajos, mesura distàncies. Llavors, amb mesures distàncies i amb algoritmes que amb aquestes distàncies poden mapejar una casa, doncs amb això es anava movent. Per això... o no xocava contra la paret, o quan xocava rebotava. Uh-huh. Llavors et podia fer tota la casa quasi pràcticament sense xocar ni amb humans, ni amb cadires, ni amb taules, ni amb res d'això.
1: Ens hi hem acostumat, però al principi era una cosa com molt... era com una cosa molt, molt futurista.
0: Era espectacular.
1: Al principi de tot ja fa anys, no? Sembla que fos un invent del futur, l'aspiradora que anava sola.
0: Sí, no sé si a tu t'agrada, però a mi, per exemple, netejant no és la cosa que més m'agrada de fer a casa. Uh-huh. Hòstia. Quan va sortir...
1: Sí. Bueno, és allò... A més, la conclusió que tenim a casa... De fet, vam tenir una que ens la van regalar quan ens vam casar, imagina't, aquest típic regal de noces ja fa molts anys, i la vam utilitzar molt, de fet, la vam... Inclús vaig fer un canvi de bateria, i vaig comprar una bateria i vaig canviar allò, i es va acabar com espatllant, i ja no l'hem fet servir més, i no l'hem tingut cap altra, però bueno, és allò, per al dia a dia va bé, per tenir aquesta neteja diària, sí. Evidentment que en profunditat no, però per tenir una mínima de curiositat al dia, doncs no, funcionava. Si tens espai, funcionava.
0: Jo tinc un gos que deixa molt de pèl, i a mi a la mínima se'm...
1: Te s'embossava, no?
0: Se m'han posat la... Sí, si no tens gos, va de puta mare.
1: Sí.
0: O si tens un animal que no deixa molt de pèl.
1: Que no tingui pèl llarg.
0: Exacte.
1: I ara, de fet, aspiren i també freguen.
0: Sí.
1: Ara, la gran majoria, ara, les que s'utilitzen avui en dia, aspiren i freguen.
0: Sí. Jo tenia una que fregava, però no em va acabar de funcionar mai. No. Sí, perquè, clar, fregues amb pèl, llavors.
1: Ah, clar.
0: Va repartint el pèl, o sigui, deixa el pèl enganxat a sobre.
1: Tema mascotes és un tema a banda, també?
0: Sí. I ja per acabar, a veure si avui per fi podem acabar tot... Crec que serà el primer programa que acabaríem.
1: Vinga, va, que ho farem.
0: És el comandament de la tele.
1: Home,
0: algú molt tonto com el comandament de la tele, doncs tu prens un botó i et puja el volum, et baixa el volum, et canvia de canal o et surt el menú. Llavors, com funciona? A la punta del mando hi ha un infraroig.

0: invisible pels nostres ulls, però si agafeu una càmera de mòbil i enfoqueu el mando, quan apreteu veureu una llum vermella, no sé si ho heu provat mai.
1: Jo sí.
0: Doncs si enfoques el mando de la tele amb un mòbil, veus la llum vermella. Llavors, cada botó té una seqüència. És com un... són pampallugues. Uh-huh. Llavors, amb aquesta freqüència, tu l'envies a la tele i la tele sap decodificar la freqüència i diu, vale, m'està volent pujar el volum, m'està volent canviar de canal, m'està volent apagar, m'està volent el que sigui.
1: I, de fet, els comandaments moderns van per wifi, ja, no? Les teles modernes ja no és per infrarots, molt d'ells, sinó que va per wifi.
0: Jo, sí, com no tinc tele a casa, no, sí, no ho sé. Sí. Però pot ser que vagi per wifi.
1: Sí, sí, sí, sí, els televisors moderns, crec que la gran majoria d'ells ja van per wifi, ja.
0: Pot ser.
1: Sí, sí.
0: Si no tens wifi, cagada.
1: Sí.
0: Va.
1: Sí. No, perquè el televisor per si sol... Clar, l'emet wifi que tu li dones.
0: No? Clar.
1: És a dir, emet una xarxa wifi que tu prèviament li dones.
0: Sí, el que fa el televisor segurament, no sé, això ho hauria d'investigar, però el que fa segurament és crear una xarxa o està escoltant amb algun port seu a la seva IP, perquè deu tenir una IP i un port, i llavors el mando el que fa és enviar aquesta senyal amb aquesta IP i amb aquest port.
1: Val.
0: El que fa el mando és un discover, que,
1: sí, sí, val.
0: Que és, dona'm totes les IPs que tinguis, i a totes les IPs miro quins ports estan oberts. Llavors la tele deu tenir el port, m'invento 53.500, per dir alguna cosa, un número aleatori. Llavors, com quasi ningú fa servir el 53.500 d'aquesta IP, llavors ja reconeix que aquesta és la tele. Per què? Perquè és un port poc comú.
1: D'acord.
0: És un port poc comú.
1: O per Bluetooth també, em sembla que també hi ha mandos que van per Bluetooth. Clar, avui en dia un televisor sense connexió a internet és complicat. Penso,
0: sí.
1: Penso. Molt bé, doncs mira, tecnologia pura i dura des de fa molts anys, perquè de fet la tecnologia aquesta sense fils, el que és un mando a distància, és molt antiga, ja fa molts anys.
0: Sí, i al final són infrarrojos i ones.
1: Clar. Tot i que jo m'havia aixecat a canviar la tele, Joan,
0: jo també.
1: Jo que sóc el petit, jo m'havia aixecat.
0: Sí, jo també. Sí, no vam tenir una tele moderna fins al cap d'uns quants anys.
1: Imagina't.
0: Teníem aquestes teles de cul.
1: Sí, d'aquestes del tubo aquest catadiòtric, no sé com es diu.
0: Sí.
1: I no tens tele ara, Joan? Com és això?
0: No, ni ara ni a casa.
1: No has tingut mai?
0: Sí, a la casa d'abans d'on vivim ara sí, però amb aquesta no.
1: Sí, per alguna raó...
0: Perquè ho tinc tot a l'ordinador.
1: Ja.
0: Ho tinc tot a l'ordinador, llavors vull mirar una pel·li i fico l'ordinador. Tinc un projector, això sí.
1: Ah, val, tens alguna cosa que projecta, doncs,
0: Sí, però no la faig servir. La faig servir més per la música que una altra cosa.
1: Val.
0: I quan vull mirar la tele, vull mirar el Barça o vull mirar qualsevol cosa, doncs ho miro des de l'ordinador i llestos.
1: Bueno, és una opció, Jo a casa de vegades també ho he plantejat de prescindir d'ella, perquè realment és una...
0: Al final, si tens una tele, jo que no sóc molt partidari de que els nens vegin la tele sovint, clar, sempre tens... Si el nen sap que té una tele, doncs... Si pot veure la tele i els seus dibuixos, doncs per què jugar amb un puzzle, per exemple? I jo intento que incentivar-los a que facin més coses manuals, no tan digitals.
1: Jo tinc uns amics que va tenir bessons i li van trencar dos o tres teles en poquíssim i van dir, se acabó la tele a casa.
0: Que van tocant
1: i es va acabar la tele, sí, o cops, el típic d'un cop mal donat.
0: Sí,
1: i mira,
0: sí, jo amb això vaig molt de compte amb la petita, perquè ja va amb tota la bona fe i vull això, vull l'altre i
1: molt bé.
0: No pot anar fent.
1: Ostres, doncs hem fet una mica la repassada del dia amb diferents elements, és el matí, el llevar-se, restar-se les dents, el cafè, el robot aspirador, la tele. Ho hem aconseguit.
0: Ens faltarien moltes més coses.
1: Sí.
0: Jo crec que això
1: aquestes són les
0: tot.
1: Més bàsiques.
0: Jo crec que això ho fem servir tots.
1: Aquestes són les més bàsiques. Exacte. I per tancament, què podem dir?
0: Per tancament? No sé què tenia apuntat. Espera que torni a obrir el paper.
1: Si vols ho dic jo,
0: Bueno, al final és que tenim la tecnologia molt, molt adaptada al nostre dia a dia, que no cal entendre-ho tot per fer-ho servir bé.
1: Clar.
0: Però jo crec que sí que cal entendre com funciona, doncs, per saber com funciona, que no li tinguem por, que al final que no tots són hackejos ni robos,
1: no.
0: Ni res, que hi ha tecnologia a l'abast de tothom, que ja és part del nostre dia a dia.
1: Exacte, la tenim molt instaurada.
0: I jo crec que saber com funciona és molt interessant.
1: I tant. Fantàstic, Joan, moltíssimes gràcies.
0: Molt bé,
1: fins la setmana que ve.
0: Que vagi bé.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: Sempre anàvem dient, tindrem una estoneta per la participació, per les trucades, però el dimarts sempre és complicat, perquè al Joan li agrada molt enrotllar-se i a nosaltres ens agrada molt preguntar-li i sempre anem una mica justos de temps aquest dia de la setmana, eh? Però bé, ens queden 7 minuts encara, no?, per les 12, així que una mica d'estoneta sí que tenim per aquesta participació i trucades, com solem dir, a través del 977 15 70 69 o a través del missatge de WhatsApp al 686-101-101. I, de fet, tenim ja una... Mira, les primeres trucades. Bon dia.
3: Bon dia, Marc.
2: Hola, Maria Dolors, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, carinyo, que vas néixer en un dia plujós.
2: jo diria que no. No ho he preguntat mai, però bueno, crec que no, plovia el dia que vaig néixer. No
3: preocupis, que ja ha sortit el sol.
2: És veritat, eh? ha sigut poca cosa aquí al Vendrell. Sí.
3: Abans de tot, felicitats.
2: Gràcies, moltes gràcies.
3: Si tens massa temps, però si tens temps, una de les teves, vinga. Aquesta noia que t'agrada tant, la Sílvia Pérez Cruz,
2: sí, val.
3: O Rosalén, vinga. Te poses una.
2: Doncs vinga,
3: si tens
2: buscarem.
3: Temps, si no, sí. Demà, perquè hi ha poc temps. Però que passis molt bon dia.
2: Gràcies.
3: I ja ets un any més jove.
2: Exacte, un any més jove, tu ho has dit. Un any més d'experiència. Gràcies, Maria Dolors. Gràcies, fins demà.
3: Adéu, carinyo. Adéu.
2: Vinga, més trucades, bon dia.
4: Bon dia, carinyo.
2: Hola, Montserrat.
4: Hola.
2: Què dius?
4: Primer de tot, felicitat.
2: Moltes gràcies.
4: Per molts anys.
2: En vida vostra, gràcies, Maria Miquel, gràcies. En vida vostra.
4: És que, a més, jo tinc dos àngels aquí a casa.
2: Ah, clar, perquè això, clar, són els arcàngels Sant Miquel, Sant Gabriel i Sant Rafael, és veritat. Doncs mira, felicitats per la part que us toca. Correcte, doncs felicitats per ells, per la Maria Miquel i per tots ells. Per la part que us toca, i tant que sé.
4: Vale, gràcies, carinyo.
2: Molt bé.
4: I ara no et demano res, només tan sols que em passis feliç.
2: Vinga, doncs ho agraeixo. Moltíssimes gràcies.
4: Fins demà.
2: Que vagi bé, fins demà.

0: Se'ns tira el temps a sobre, però bé, potser sí que podrem acabar ja amb una darrera cançó que ens demanava la Maria Dolors, o que en certa manera ens deixava triar nosaltres la Maria Dolors, d'aquestes cançons o d'aquestes veus que tant ens agrada i que anem posant i escoltant com és habitual. Ella, per exemple, ha nombrat a Sílvia Pérez Cruz o a Rosalén, i tenen, com sabeu, una cançó conjunta, que és una cançó que és una virgueria, és una passada, amb la qualitat i el talent de totes dues. A més, en català, Amor del Bo. I mentre escoltem la cançó, alguna nova trucada més, el 977 15 70 69. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Maria Rosa.
1: Hola.
0: Què dius, com estàs?
1: És aniversari, avui.
0: Avui és el meu aniversari, sí, senyora. Sí, senyora. Doncs
1: moltes felicitats.
0: Gràcies.
1: Molts, molts i molts.
0: Que tu ho puguis veure, Maria Rosa, moltíssimes gràcies.
1: Doncs ja
0: gràcies.
1: Està.
0: Molt bé, doncs t'ho agraeixo, la teva trucada i la teva felicitació. Que vagi molt bé.
1: Sí, bé. Aprofita, eh?
0: Sí, ho farem, ho intentarem, i tant que sí.
1: Adéu.
0: Gràcies, adéu, Maria Rosa.

Se ens acaba el temps i ho farem justament acabant d'escoltar aquesta cançó fantàstica, Amor del Bo. Que vagi bé, gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Nosaltres tornarem demà puntuals a les 9, però segueix tota la programació d'aquesta casa, no us ho perdeu. Fins demà, adeu-siau.

0: Sentiu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres, de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so
0: happy. That day I started to quit all my dreams. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1. I en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat un més alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les properes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i ja s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia a Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint l'episodi, anem de fet fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim el nostre company, el Miquel Cuenca. Miquel, quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs ara mateix la situació continua sent, podríem dir, perillosa. El cabal del riu, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, és alt, però ara s'ha reduït en una hora la meitat. A les 10:20 del matí era de 94 metres cúbics al segon. Ara mateix el cabal del riu Anoia, el seu pas per Sant Sadurní, es troba als 47 metres cúbics per segon. A nivell d'incidències, únicament la zona de Can Mas de la Riera està completament inundada per aquest augment del cabal, però segons la policia local no hi ha hagut de moment encara cap incidència que involucri en altres casos fora dels terrenys inundats. Tampoc plou a Sant Sadurní i no s'espera que ho faci més, ja que el temporal s'està anant cap a la costa barcelonina.
1: Gràcies, Miquel. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I anem ara fins a un altre punt. En aquest cas anem fins a Sant Vicenç dels Horts, on aquí sí que hi ha hagut alguna incidència destacada ja. Eva García, explica'ns. Bon dia.
4: Bon dia. Doncs a Sant Vicenç dels Horts ara mateix no plou, però ha plogut força, ha entrat aigua en alguns edificis municipals. És el cas de l'escola Bressol Municipal L'Alegria, que fa una estona s'ha demanat ja a les famílies, està avisant les famílies perquè vinguin a recollir els infants. També ha entrat aigua en altres edificis municipals com el Molí dels Frares, és l'equipament de referència de formació ocupacional. Allà l'aigua ha brollat de les parets i el sostre, tot indica que a causa de l'embossament de desguassos. Allà al costat hi ha la Riera de Cervelló, que baixa plena i s'ha inundat el dipòsit de cotxes de la grua municipal. Pel que fa a les carreteres, hi ha múltiples incidències a tot el municipi, com la rotonda de les Ovelletes, és un dels principals accessos a Sant Vicenç dels Horts, que connecta amb l'autovia A2 i les carreteres de Sant Boi i Torrelles.
1: Gràcies, Eva. Bon dia.
4: Bon dia.
1: ISO i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en dos decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
6: Parar. Frenar. Sintonitzar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
7: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
7: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
3: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to feel my dream.
8: Tots els divendres, de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Bon dia i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Què tal, com esteu? Us saludem en aquesta jornada. Avui ja és dia 29 del mes de setembre i estem, doncs, agafadets d'aquest mes de setembre ja per ben poquet. Avui tenim una jornada en la que ens hem despertat amb pluja, fins i tot una matinada amb alguns trons i llamps, però ara mateix llueix el sol. Bueno, després farem una ullada perquè la previsió meteorològica està molt canviant. I nosaltres ens centrem en la jornada per saber on estem, què és el que emmarquem. Avui és dimarts, dia 29 de setembre. I avui es celebra principalment el Dia Mundial del Cor i el Dia Internacional de la Conscienciació sobre la pèrdua i el baratament d'aliments. El Dia Mundial del Cor, impulsat per la Federació Mundial del Cor i la OMS, busca conscienciar sobre les malalties cardiovasculars, que són la primera causa de mort al món. Es promouen hàbits saludables, com fer exercici, menjar bé i evitar el tabac. Avui també és el Dia Internacional de la Conscienciació sobre la pèrdua i el malbaratament d'aliments. Promulgut per l'ONU, té com a objectiu reduir la quantitat de menjar que es llença al llarg de la cadena de producció i consum, un problema clau en la sostenibilitat i la seguretat alimentària. I avui, amb altres commemoracions de la jornada, és el Dia Mundial dels Mars. En algunes regions o calendaris institucionals associats a les Nacions Unides es recorda la importància de protegir els ecosistemes marins durant l'última setmana del mes de setembre, sovint fitxat cap al dia 29. Avui també hem de mirar el calendari i avui és un dia important. Els Sants Arcàngels, Sant Miquel, patró dels radiòlegs i telecomunicacions, i Sant Gabriel, patró de la radiodifusió, i també Sant Rafel. Segurament que teniu algun amic o conegut que avui celebra el seu aniversari. Jo en tinc, així que no us passi per alt felicitar-vos. Avui també és Sant Frater, Sant Gaudèlia, Sant Eutiqui i Sant Renat Coupil. Avui, 29 de setembre, al llarg de la història de Catalunya, aquesta data també, doncs, marca a llocs diversos esdeveniments polítics i culturals. Així que, com ja sabeu, també ens agrada fer una ullada a fets que van passar tal dia com avui. El 1935 es va fer la unificació marxista a Barcelona. El bloc obrer i camperol, el BOC i l'esquerra comunista s'uneixen oficialment per fundar el Partit Obrer d'Unificació Marxista, el POUM, un partit clau durant la posterior Guerra Civil Espanyola. I el 1977 es va fer la restauració de la Generalitat. El govern espanyol publica el decret pel qual es restaura la Generalitat de Catalunya de manera provisional, cosa que va permetre el retorn de l'exili del president Josep Tarradellas. I avui quina és la previsió meteorològica? Doncs segurament ens hem llevat perquè la cosa es mou d'una població a una altra, la cosa, doncs, és molt canviant. Segurament ens hem llevat, si heu fet d'hora, com ha sigut el meu cas, que no plovia, i al llarg de, bueno, pues les 2-3 hores posteriors ens ha plogut. Aquí al Vendrell, doncs, ara tenim un sol radiant, però avui s'espera que el dia sigui inestable i passat per aigua amb tempestes i xàfecs intensos que arribaran en les properes hores. La temperatura màxima serà entre 25 i 26 graus, mentre que les mínimes es quedaran al voltant dels 21 o 22. A causa de la humitat, doncs, la sensació tèrmica serà una mica més elevada. S'esperen que cap a les 3 de la tarda s'activin avisos de temperatures fortes, especialment, doncs, aquesta hora amb acumulacions de pluja. I a la tarda, doncs, també hi haurà una millora lleugera, però que també hi haurà xàfecs acompanyats de tempesta. En tot cas, hem d'estar ben atents de les previsions meteorològiques i de qualsevol avís que podem rebre. Doncs en aquesta jornada i ara ja marcada, la quarta hora, com sempre, arrenca d'aquesta manera. D'aquí uns minuts ens anirem en busca, com sempre, del que hem de saber. Avui ens despertem el que has de saber. El nostre punt de notícies locals de comarca, la mirada a les notícies nacionals, internacionals i d'última hora. Que no falti la música, sempre ben present,
amb el nostre tema retro i després el nostre punt d'agenda. I amb això ja arribarem amb aquesta quarta hora que, com sempre, i diem nosaltres, és l'hora que necessites per acabar d'arrodonir el matí. Us desitgem que tingueu un molt bon dia. I de la mà de Nil Moliner comencem amb aquest Good Day. Salutacions de Marga Márquez.

aquesta és, com sempre, la sintonia que obre el nostre punt d'informació, començant, com sempre, una mirada a la nostra ciutat. 6 vehicles afectats per l'un incendi d'una illa de contenidors al Vendrell. L'incendi d'una illa de contenidors en un lateral de la Rambla Josep Canyes del Vendrell ha provocat danys en un total de 6 vehicles que estaven aparcats a la zona. El foc ha tingut lloc a la matinada d'aquest dilluns, quan faltaven pocs minuts per les 4. A més de deixar els 5 contenidors completament calcinats, les flames han afectat a 6 vehicles que estaven aparcats a la zona, a una banda i l'altra del carrer. Una dotació dels bombers es van haver de desplegar fins al lloc dels fets per treballar en l'extinció d'aquest incendi. Des de l'Ajuntament han informat que disposen d'imatges en les quals es pot observar dues persones de mitjana edat que serien les responsables de provocar el foc. La policia municipal i la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra ja estan procedint a la seva identificació per aplicar-los la sanció corresponent. I el Vendrell celebrarà enguany la Fira de Santa Teresa entre el 9 i el 12 d'octubre. Un dels actes previst tindrà lloc aquest divendres dia 2 amb la Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès Terra i Taula, que organitza el seu maridatge de productes de proximitat, vins i espumosos del territori. Aquest acte s'havia fet els darrers anys el mateix divendres d'inici de fira, però en aquesta edició s'ha decidit avançar una setmana. Tindrà lloc al Museu Déu a partir de les 8 de la tarda i té com a objectiu realçar la gastronomia local, els productors i els talents de les cuines del Vendrell i del Baix Penedès. El preu per assistir a aquest maridatge és de 50 euros i les places són limitades. Els tiquets es podran adquirir al Museu Déu en horari d'obertura fins a l'1 d'octubre amb pagament en efectiu. I la Bisbal del Penedès aprova una modificació urbanística per poder ampliar l'escola Ull de Vent. El ple de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat inicialment la modificació de les normes subsidiàries per poder fer l'ampliació de l'escola Ull de Vent. Es preveu que la superfície destinada als equipaments del sector Sau 2 passi dels 11.725 metres als 17.340 metres. Pel que fa als terrenys, una part ja són de titularitat municipal, mentre que l'Ajuntament preveu adquirir ara el que ja no ho són. Altres notícies, parlant de la nostra vila, el Ball de Pastorets del Vendrell ha celebrat aquest cap de setmana els seus primers 20 anys de vida i ho ha fet amb una cercavila pels principals carrers del Vendrell, acompanyats per les colles de l'Arbós i Torredembarra. Una commemoració festiva i carregada de molta emoció que segueix creixent any rere any. Patús, mola i punt. Aquest és el hashtag del Ball de Pastorets, que ha volgut celebrar i reivindicar els seus 20 anys. Una entitat que ja fa dues dècades que dura i que vol mantenir viva aquesta tradició datada al Vendrell a mitjans del segle XIX i que segueix consolidant-se amb alçada. I el Festival Cultural de Música es va viure dissabte amb la seva 14a edició. Competidors de procedència local, estatal i internacional van exhibir les seves habilitats en les modalitats de graffiti, breakdance, rap i amb un gran nivell. Una cita que es donava aquest dissabte amb el Festival Cultura Urbana, marcada per una gran participació de tots els apartats de la festa. Un total de 24 grafiters que van plasmar les seves creacions al mur que separa el Club d'Esports de l'aparcament del carrer Colom des de les quarts de 10 del matí. Aquesta competició artística, el guanyador va ser l'arbosenc Oriol Riera. La qualitat de tots els treballs demostra el gran nivell dels participants d'enguany. I també una cita que ens ha acompanyat aquest passat cap de setmana, més de 4.400 euros. Aquesta és la quantitat recaptada pel segon Motor Show celebrat al nucli de les Pedreres de Santa Oliva aquest cap de setmana. Una xifra que es destinarà íntegrament a benefici de Sant Joan de Déu i dels malalts del càncer infantil. Una cita molt destacada, amb una jornada amb una prova de força, carregant un Jeep gairebé a la
d'esquena ha estat un dels moments més celebrats del segon Motor Show Benèfic, organitzat per l'Associació de Veïns del barri de les Pedreres de Santa Oliva. Una edició a meitat lúdica, a meitat solidària, on tot el que s'ha recaptat ha anat destinat a la lluita contra el càncer infantil. La jornada va tenir de tot, des d'exposicions de motos i cotxes clàssics fins a activitats infantils, gastronomia, música i venda de polseres solidàries. I més coses que ens fan també parlar de nou de la Bisbal del Penedès. El ple de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat inicialment la modificació de les normes subsidiàries per poder fer l'ampliació de l'escola Ulldebeny, com ja us havíem informat, però també ho té ja a punt per una nova edició de la seva fira. L'entrada del mes d'octubre suposa l'arribada de la Fira de la Bisbal del Penedès, una cita que es celebra el primer diumenge d'aquest mes. Enguany, la plaça de l'Església serà l'escenari un cop més d'un complet programa d'activitats que arrencarà a les 10 del matí i que s'allargaran fins passades les 8 del vespre aquest diumenge 4 d'octubre. La Fira d'Entitats i Artesania es podrà visitar des de les 10 del matí a la plaça. Es tracta d'una mostra de comerços bisbalencs acompanyats de degustacions i vins i menjar. A 3:15 es farà la inauguració institucional de la fira i a partir de 11:15 es podrà gaudir d'una mostra de balls populars amb gegants de la societat, el ball de gitanes de la Bisbal i el ball de penderetes. Una cita destacada que també us aproparem amb la nostra agenda. I després de fer una mirada a lo més a prop de nosaltres, des de la nostra ciutat a la comarca, és moment, com sempre, de fer una ullada més àmplia pel que fa a les altres notícies del món. Últimes notícies, una mirada cap a Espanya. El Congrés obre expedient sancionador a la diputada del PP, Ana Vázquez, per l'incident del gas pebre. Feijo creu que 8 anys de rumb equivocat en vivenda no es poden solucionar amb el decret que prepara el govern. Macron inicia la primera visita a l'estat d'Espanya i mantindrà trobades amb el príncep Felip i el president Sánchez. El papa parla sobre Mari Carmen. Quin és el problema en el sistema que permet que una àvia sigui feta fora de casa seva? També ens diu que el govern porta al Consell de Ministres 2 decrets l'habitatge sense comptar amb el suport dels socis. Altres notícies que miren cap a la societat i és que la inflació es desboca i escala al setembre fins al 4,9 per l'encariment dels carburants. També ens diu que el govern limitarà el preu del gas i la bombona de butà al tercer decret en resposta de la guerra d'Iran. I altres notícies que en aquest cas ens apropen a les notícies de Catalunya. Alerta per xàfecs intensos al litoral i prelitoral de Catalunya. Renfe suspèn la circulació d'alta velocitat i regionals de 9 a 11 hores. Protecció Civil ha demanat no sortir a l'exterior fins a la 1 del migdia al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. I l'aeroport del Prat registra retards en vols pel temporal de pluges. Altres notícies, també ens diu que un tractament tòpic contra el lupus redueix el 90% de les lesions. Comença el judici per al cas Fial contra 3 exalcaldes de Convergència Democràtica de Catalunya. També ens diu que la pressió d'Esquerra força el PSOE a negociar fins l'últim moment el decret d'habitatge. El mercat hipotecari manté l'impuls a Catalunya, però s'alenteix a Catalunya. I crisi de l'habitatge, debat entre Som i Habitatge i el sindicat de llogaters. Una força del passat al diàleg d'autors contemporani amb la història d'art. I per últim, dimarts de pluges fortes, tempestes i temperatures una micada més a la baixa. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber.

0: Estem escoltant el darrer treball dels Amics de les Arts, que és una autèntica cançó emocionant. El tema es diu Encara som aquí, una història de superació castellera i que, doncs,
1: escoltes, ràdio al
0: compartim amb tots vosaltres. Anem en busca d'aquesta cinta que, com sempre, ens transporta amb el nostre tema retro. I avui, doncs, volem agafar un artista que va ser un dels grans pioners i mites fundacionals del rock and roll. Conegut mundialment amb el sobrenom de Killer, va destacar per la seva energia salvatge a sobre de l'escenari i la seva increïble forma de tocar el piano. Es va convertir en una gran alternativa rebel d'Elvis Presley a finals dels anys 50. I a través de la mítica discogràfica de Memphis Sun Records, l'artista que avui ens ocupa és Jerry Lee Lewis. Ell va llançar èxits globals que el van definir com el gènere, com per exemple el Great Balls of Fire, la seva cançó més icònica, coneguda pel seu ritme frenètic. O aquell Whole Lotta Sky Going On, el tema que el va catapultar en la fama massiva l'any 57. O aquell famós High School Confidential, un altre dels seus grans clàssics de l'època daurada del rockabilly. El seu estil interpretatiu va trencar tots els motllos. No es limitava a seure davant del piano, tocava de peu, colpejava les tecles amb els peus, llançava el tamboret i una de les seves anècdotes més llegendàries va arribar a reprendre a foc el seu propi piano a l'escenari. La seva carrera va caure en picat a l'any 58 durant la seva gira pel Regne Unit. La premsa va descobrir que s'havia casat en secret amb Mayra Gail Brown, que no era la seva només era la seva cosina segona, sinó que només tenia 13 anys. El boicot de les ràdios i els promotors el van apartar en la primera línia durant gairebé una dècada. Tot això va aconseguir reinventar-se a finals de als anys 60 i 70 com un dels grans cantants de la música country, aconseguint nombrosos números 1 en les llistes d'aquest gènere. I també, doncs, el van poder veure en el cinema i és una figura que va marcar, doncs, sens dubte, un moment important en la música. Ens va deixar l'any 2002 a l'edat de 87 anys. Volem sentir la seva música i ara, si aneu una miqueta així cansadets o amb els ulls tancats, aquest tema us desperta segur. A part que ja és hora.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Bueno, i aquí està Alejandro Sanz i Shakira. Precisament hem pogut veure els dos artistes. Ja sabeu que Shakira està actuant a Madrid amb el seu, bueno, pues, podríem dir, ciutat musical que ha organitzat durant aquestes setmanes. I justament aquest diumenge ja sabeu que està portant artistes a col·laborar amb els seus concerts. Vam poder veure actuar Alejandro Sanz interpretant aquest.

doncs amb aquest, com s'ha de dir, fantàstic matí que ara mateix tenim. Nosaltres tenim aquí bones vistes i la veritat és que fa un sol esplèndid i una temperatura agradable de 23 graus. Amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, sempre ens aturem una miqueta per fer un apunt d'agenda per al vostre interès. Avui és dimarts i avui ha marcat setmanal a Calafell i també a l'Arbós. Demà podeu anar a la Bisbal del Penedès de Mercat. Anem a recordar-vos cosetes interessants que arriben els propers dies i que mereixen doncs, aturar-se per refrescar bé el que podeu fer. I és que el proper dia 10 d'octubre, d'aquí uns dies, arriba la 21a Fira dels Oficis al Momell. Una cita destacada amb artesania, demostracions en directe, productes locals, tallers, gastronomia, activitats per tota la família i que podreu disfrutar a la Juncosa del Montmell des de les 11 fins a les 2 del migdia. Per un preu únic de 10 euros podeu disfrutar de tallers de sabó, mostra del porc, coca i cava. Així que no us ho perdeu, que us ho anirem recordant perquè doncs, pugueu fer una mica de comarca i disfrutar d'un Montmell que es transforma en un escenari vibrant de la seva fira d'oficis, una cita que és un transport al passat oferint una experiència única en tota, per tota la família. Bueno, i més cosetes que també estan a la vista de lluny, però que també us recordem perquè aquestes coses doncs, cal també planificar-les una miqueta. Arriba a Cunit el proper 29 de novembre la cinquena edició de la Venc Trail Cunit. És una cita esportiva que combina l'esport, natura i descoberta de l'entorn del municipi. Una jornada que comptarà amb dues modalitats de sortida i arribada a l'escola Sol Cunit. Hi haurà una caminada amb un recorregut de 5 quilòmetres i mig i també hi haurà una cursa de 12 quilòmetres 700 metres. Les inscripcions tenen un preu de 6 euros, tant per la cursa com per la caminada, i aquest cost inclou una samarreta tècnica, assegurança amb dorsal amb xip de cronometatge, avituallament durant la prova, i també doncs, els participants podran gaudir d'un servei de fisioteràpia en finalitzar. És una cita per viure-la en família, si s'escau, amb aquesta caminada popular, i també una forma de fer esport a l'aire lliure, evidentment. Una cita, apunteu-vos, 29 de novembre, la cinquena cursa i caminada popular a Vec Trail de Conec. I coses més immediates és el que avui podeu fer, per exemple, dimecres, que podeu fer. Doncs demà dimecres, que ja serà 30 de setembre, anem tancant el mes, a Sant Jaume dels Domenys, a la Casa de Cultura, a 11:15 del matí. Això sí, cal inscripció prèvia. Hi ha torneig de Romy Cup per a majors de 60 anys. Una miqueta més tard, a la Casa de Cultura, a 4:45 de la tarda, hi ha xerrada edadisme que tanquen estereotips i que construeixen respecte i igualtat. Dijous, a Sant Jaume dels Domenys, hi ha la Casa de Cultura i també hi ha taller de cuina saludable per la gent gran, a partir de 11:15 del matí. I al Vendrell, a l'espai polivalent de la sala del Portal del Pardo, a partir de 6:45, hi ha la visita comentada de l'exposició La Bellesa que ens envolta. Una cita també destacada per aquest proper dijous. Tot seguit hi haurà demostració floral a càrrec de Maria Vidal. Sempre acabem arrodonint aquesta agenda recordant-vos el que podreu veure o escoltar a la programació de ràdio al Vendrell. A partir de 12:15 del migdia arribarà l'informatiu amb tota la informació que arriba, com sempre, en directe. A partir de les 2 i fins al punt de les 3, el programa Connexió amb Xarxa. A partir de les 3 i fins a les 5, tota l'actualitat musical amb Tarda en Estèreo. Avui dimarts arriben, com sempre, a partir de 8:45 del vespre, amb ja la seva retornada a la programació habitual, al programa d'entrevistes Carrer d'Avinyó.
I després, de nou, fins al punt de les 10, la cita musical per excel·lència dels dimarts és el Pampas Rock. I avui dimarts, amb ja la programació de tardor iniciada a la televisió local, recordeu que a les 12 del migdia, perdó, a les 2 del migdia arriben les notícies i que tot seguit, els dimarts, ja sabeu que és el programa, a la cita del programa Connecta 14. El programa que condueix, dirigeix i presenta Sílvia Martínez, una cita dels serveis informatius que compta amb entrevistes en profunditat, en reportatges en el que s'expliquen històries amb protagonistes dels 14 municipis del Baix Penedès. No us ho podeu perdre. Ja sabeu que també doncs, podeu disfrutar de la programa a la pròrroga, ja que ahir el ple que es celebrava a l'Ajuntament del Vendrell va ser molt extens, molt llarg, fins a la 1 de la matinada. Així que també podreu veure la pròrroga amb Jordi Graell i el recull de tota la informació esportiva d'aquests darrers dies. I amb això nosaltres donem un passet més, ens apropem ja cap al punt de les 5... Ui, de les 5. Estem en directe, eh? És el costum. Bueno, les 5 no, és que ens estem apropant al punt de la 1 del migdia i és hora d'anar recollint nosaltres com... Doncs per tancar ho farem amb bona música. Que no es digui que som a dimarts. Hi ha dies que estem com una miqueta més així. Bueno, pues, si no... Si has passat una mala nit, doncs segurament doncs també et farà despertar-te una miqueta així, que et costa més. Així estem nosaltres avui, eh? Una miqueta obsturats. Tenim el cervell una miqueta així. Però nosaltres marxem i ho fem amb bona música. Ho fem amb el darrer treball de la catalana Sofia Coll, aquest superstar. Demà tornarem, com sempre, a partir del migdia. Acabeu de passar una molt bona jornada i fins demà.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les... Tot la una, us parla Arnau Vilà. Precaució avui per les pluges, on Protecció Civil ha enviat un S-alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia, l'Alt Penedès, per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint aquest episodi, anem fins al Baix Llobregat, on el Víctor Asensio, del Prat Ràdio, ens dona la darrera hora. Bon dia, Víctor.
5: Bon dia, doncs aquí al Prat, normalitat, de fet, ara mateix sol, malgrat que fa una hora que hi ha pluja de forma torrencial aquí al Prat. Si bé cap a les 11 havia començat a cloure pluja de forma més o menys intensa durant 15 minuts, ha sigut a partir de les 12 quan ha caigut de forma torrencial aquí al Prat. De fet, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, a migdia el cabal del riu se situava per sobre dels 190 metres cúbics per segon, lluny, però, del cabal màxim del riu al Pas del Llobregat. Recordem, però, que els efectes sobre aquest cabal del riu es poden veure hores després que plogui, i és per això que se segueix recomanant no apropar ni a rius, ni a rieres, barrancs o altres zones inundables. En el moment de més intensitat aquí al Prat, s'ha acumulat aigua a diverses vies del Prat, són la carretera de l'aviació, Doctor Soler i Torrents, Avinguda Remolari Fondo d'en Peixo, on l'Ajuntament ha bombat aigua i ha obert els embornals. Segons el consistori, són punts on, per l'orografia de la ciutat, sol acumular-s'hi aigua. No hi ha, però, cap tipus d'incidència material ni personal que acabem de lamentar a hores d'ara aquí al Prat.
4: Doncs moltes gràcies, Víctor, i seguirem pendents aquestes pròximes hores.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs en aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona informa que s'ha tallat de forma total la ronda de dalt en sentit Llobregat a l'altura de Passeig de la Vall d'Hebron per inundació. A hores d'ara, la Guàrdia Urbana està desviant el trànsit per vies alternatives. I PSOE i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en dos decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. A banda, el Consell de Ministres també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell,

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, a la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada, jornada de dimarts, dia 29 del mes de setembre de 2026. Les alerts sonava i al vespre, avui al matí ha plogut, però no amb massa intensitat. Hores d'ara torna a lluir el sol i sabrem cap on va tot plegat a la recta final d'aquest informatiu amb en Marc Rodero. Abans, però, ens haurem hagut ocupat d'altres qüestions, com per exemple la sessió de ple de caràcter ordinari de l'Ajuntament del Vendrell, prop de 7 hores de debat a la sala de sessions. Tot plegat, ho coneixerem mercès a la col·laboració de la redacció al complet del Vendrell Comunicació, Marga Bárquez, a les vies de so, davant dels micròfons Víctor Merencio.
3: Sumari de titulars.
2: Avui començarem el nostre informatiu, com dèiem, parlant de l'Ajuntament del Vendrell, que celebrava dilluns el ple ordinari del mes de setembre. Una sessió maratoniana. El ple ha aprovat, entre altres coses, aplicar un recàrrec municipal a l'impost d'estades en establiments turístics, així com la cessió de dos solars a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per fer dues promocions de pisos de protecció oficial. A part del control del ple, el protagonisme requereix també en dos punts. Un d'ells ha estat la proposta de resolució de quatre grups de l'oposició demanant que s'impulsin mesures per evitar nous episodis d'inundacions. I com és habitual, escoltarem també les valoracions. Alhora també ens haurem de fer ressò de la detenció per part dels Mossos d'Esquadra de tres persones acusades d'estafar fins a 5.000 euros en falsos lloguers d'habitacions al Vendrell. Temps per parlar també del taller de sardanes satàniques, del trio Freixes, que inicia temporada, o del Motoshow benèfic en la seva segona edició. La crònica dels esports i el temps tancaran aquests 30 minuts de notícies en sintonia de la ràdio.

0: Comencem informatiu desgranant la sessió de ple de caràcter ordinari de l'Ajuntament del Vendrell. 25 punts a l'ordre del dia, inclosos els precs i preguntes. L'Ajuntament del Vendrell celebrava, doncs, ahir el ple ordinari del mes de setembre en una sessió maratoniana, 7 hores. El plenari aprovava, entre d'altres, aplicar un recàrrec municipal a l'impost d'estades en establiments turístics, així com la cessió de dos solars a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per fer dues promocions de pisos de protecció oficial.
1: Les 7 hores de duració del ple d'aquest dilluns han evidenciat que l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027 serà de tot menys plàcid. Els moments de tensió i de crispació no han escassejat, sobretot en punts com els dels dos expedients de modificacions de crèdit que s'han aprovat. Un d'ells per destinar 211.000 euros del romanent de tresoreria i 218.000 euros al pressupost a pagar les gratificacions per les hores extraordinàries de la policia local o per a diferents despeses de comunicació, entre altres aspectes. Com és habitual, des de l'oposició han assenyalat que el que hauria de ser una eina per casos excepcionals acabi sent una manera habitual de funcionar de l'Ajuntament. Alhora, també han criticat el pagament d'una dotzena de factures del 2025 que en el seu moment no van seguir els canals legals, moltes d'elles relacionades amb la Fira de Santa Teresa i la Fira de Nadal. Un dels punts destacats de la part resolutiva ha estat l'aprovació provisional d'un recàrrec municipal que s'afegirà a partir del 2027 a l'impost sobre estades en establiments turístics que ja gestiona la Generalitat. La recent llei 2-2026 dona als ajuntaments la possibilitat d'afegir aquest recàrrec municipal a l'impost, una part que cobrarà directament al consistori. L'equip de govern ha decidit aprovar-lo, però només pels mesos de juliol i agost i per la Setmana Santa. Pels dos mesos d'estiu, aquest recàrrec suposarà que els turistes que estiguin en hotels de 5 estrelles paguin 4 euros addicionals al dia, que seran 2,80 euros pels que estiguin en hotels de 4 estrelles, 2 euros i mig pels que estiguin en allotjaments turístics i 1,20 euros pels que estiguin en albergs i la resta d'allotjaments. A la Setmana Santa el recàrrec serà del 50%, amb la qual cosa aquests imports seran de la meitat. La mesura ha rebut el suport de l'equip de govern i dels grups de Som Poble Esquerra i Comuns, que creuen que els sobrecostos que comporta l'increment de turistes en temporada alta han de recaure sobre els mateixos visitants. Per contra, primer el Vendrell, Vox i Fem Vendrell s'hi han oposat. Els dos primers perquè creuen que pot perjudicar l'arribada de turistes al municipi. I des de Fem Vendrell perquè han apuntat que volen fer aportacions sobre la manera com després s'inverteixen aquests diners. L'Ajuntament calcula que el recàrrec aportarà 520.000 euros addicionals cada any a les arques municipals. Altres punts que s'han aprovat al ple han estat els dos convenis de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per fer dues promocions de pisos de protecció oficial en solars dels carrers Frederic Marès d'Olobol i Francesc de Riera, així com el tancament del compte general del 2025 i l'adhesió a l'Associació d'Amics de la Bressola. Al ple també ha tingut lloc la presa de possessió de càrrec de José Manuel Padilla com a nou regidor de Vox, substituint a Ismael Pérez.
0: Gràcies, Marc, per aquesta primera crònica de la sessió de ple. A part del control del ple, el protagonisme també requeia sobretot en dos punts. Un d'ells ha estat la proposta de resolució de quatre grups de l'oposició, demanant que s'impulsin mesures per evitar nous episodis d'inundacions als nuclis marítims. L'altre ha estat la moció sobre la gestió municipal de 82 places de la zona blava no autoritzades per l'empresa concessionària Parven, que ha explotat durant aquest estiu.
1: El primer ple després de les inundacions que van tenir lloc als nuclis marítims el passat agost ha servit per aprovar per unanimitat una proposta de resolució dels grups Som Poble Esquerra, primer el Vendrell, Comuns i Fem Vendrell, demanant que es facin els estudis necessaris per impulsar actuacions urgents per evitar que repeteixin situacions similars. Des de l'oposició han retret a l'equip de govern que durant anys no s'hagi fet cap actuació per resoldre aquest mal endèmic dels nuclis marítims i han criticat la poca informació rebuda després dels dos episodis de pluges de l'agost. Per la seva banda, el govern de PSC i PP ha posat sobre la taula els dos projectes que s'han plantejat per mirar de solucionar el problema, consistents en fer una xarxa de pluvials a Coma-ruga i construir o bé un emissari subterrani per enviar les aigües al mar o bé un dipòsit a la plaça dels Enamorats. L'altre punt polèmic de la part de control ha estat la moció de primer el Vendrell i Fem Vendrell sobre les 82 places de zona blava no autoritzades que Parven ha explotat durant l'estiu a Coma-ruga. Els vots en contra de l'equip de govern han tombat una moció amb la qual es volia reprovar tant la gestió de l'alcalde Kenneth Martínez per la tardança de 6 setmanes en fer la sol·licitud a l'empresa concessionària per eliminar les places com els 3 regidors de govern que són consellers delegats a Parven. Martínez ha reiterat que el requeriment està en tramitació, igual que el recurs que ha presentat l'empresa concessionària, i ha confirmat que la informació s'ha traslladat a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Sí que han prosperat les mocions de Son Poble Esquerra en defensa del transport ferroviari de passatgers i per donar suport a la plataforma Trencant el Silenci sobre la reparació de les víctimes i famílies afectades pel servei militar obligatori. Com també ho han fet les mocions de Primer el Vendrell de rebuig a les pantalles acústiques de DIF i de Fem Vendrell per a la reorganització de la policia local.
0: I com és tradicional, escoltem ara les valoracions que han fet els grups municipals després de la sessió de ple.
2: Ple important avui el que hem tingut, sobretot amb dues qüestions rellevants. La primera ha sigut el punt que té a veure amb els aiguats que van patir els nuclis marítims la darrera setmana del mes d'agost. El que hem explicat va ser quines van ser les actuacions que van fer des de la policia local i protecció civil, que van servir per mitigar els efectes d'una riuada històrica que no teníem al Vendrell des de l'any 2000, i també explicar quines són les propostes de millora per evitar que situacions com aquesta es tornin a repetir. Crec que és important, sobretot en aquest context, deixar-nos de la crítica fàcil, deixar-nos a tirar els plats sobre qui és responsable de què, i sobretot posar mesures sobre la taula que ajudin a solucionar els problemes de la gent que viu als nuclis marítims i a les urbanitzacions, perquè fets com aquests, que són endèmics a la pròpia urbanització, no tornin a succeir. D'aquí les propostes que hem presentat tant l'alcalde com a regidor d'aigua. Segon punt, crec que és molt important, i sobretot en el context actual, és el que té a veure amb l'habitatge. És un dels principals problemes a tot el país i també, òbviament, al Vendrell. El que hem aprovat ha sigut la concessió de 2 solars municipals per construir habitatge públic. Aquesta és l'única solució per frenar la crisi de l'habitatge, per fer que no hi hagin més Mari Carmens al municipi del Vendrell i per poder tenir habitatge públic i assequible per tota la ciutadania.
3: I nosaltres ens sortim amb una sensació que malauradament repetim massa sovint. Considerem que aquest govern del PSC i el PP no està gestionant bé el Vendrell. Massa vegades trobem la falta de planificació, falta de transparència i decisions que arriben tard o quan els problemes ja els tenim a sobre. I davant això, nosaltres continuem fent la nostra feina. Fiscalitzem el govern perquè és la nostra responsabilitat. Revisem expedients, preguntem i denunciem allò que considerem que no està ben fet. Però no ens quedem en la crítica. També proposem, i avui les nostres propostes han tirat endavant. En ferrocarril, en reconeixement a les víctimes del servei militar obligatori, i conjuntament amb altres grups a la planificació davant de les inundacions. Aquesta és la nostra manera de treballar, fiscalitzar, proposar i arribar a tots els acords que són bons pel Vendrell. I ara toca fer una altra feina igual d'important, fer seguiment perquè allò que avui s'ha aprovat es compleixi.
4: Primer ple després d'estiu, on aprovem 2 punts capdals pel municipi del Vendrell. En primer lloc, aprovem la bonificació a l'impost de construccions per a les obres d'ampliació i reforma de l'Hospital del Vendrell. I en segon lloc, també aprovem el retorn a la garantia contractual vinculada a l'explotació de l'aparcament subterrani de Jaume Carner. Per altra banda, també donem suport a propostes i mocions de l'oposició, entre elles la investigació i l'execució d'accions per reduir notablement les inundacions de Coma-ruga i el Vendrell en general. Accions algunes que ja estan iniciades, com l'ampliació de la llera de la Riera. En definitiva, facilitem i impulsem projectes de millora, projectes que millorin aquests serveis municipals i que també facin impulsar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del Vendrell.
5: Avui hem vist una altra vegada el tarannà que té aquest govern del PSC-PP. Davant les preguntes sobre les 82 places de zona blava utilitzades de manera il·lícita, com diu els informes jurídics, no hem tingut cap explicació de per què l'alcalde durant 7 setmanes no va fer res, ni cap explicació del que han fet els 3 representants de l'Ajuntament dintre del Consell d'Administració de Parvent. Hem dit que ha presentat tots els grups de l'oposició una moció per el tema i demanar explicacions que no han rebut ni nosaltres ni la ciutadania sobre les inundacions del passat 21 i 22 d'agost. Hem vist i hem presentat una bateria de propostes per intentar millorar aquestes inundacions, un fet que no serà ràpid, però que sí que serà i que s'ha de treballar i deixar d'anuncis com ha fet el govern. I també hem portat a la proposta sobre el tema dels panels acústics que vol posar a DIF a l'Ajuntament i una altra vegada a les vies del tren, i una altra vegada hem vist que l'alcalde no ha volgut donar cap mena d'explicacions.
6: En primer lloc, agrair a totes les persones que avui ens han acompanyat fins a la 1 de la matinada, tant presencialment com per xarxes socials. És inadmissible la manipulació i la falta de transparència de l'alcalde del Vendrell. No fer arribar la informació, apartar-nos de dades institucionals i la falta de respecte és retirada. cap a nosaltres i cap a tota la ciutadania. Avui ho hem vist al final del ple, perquè l'alcalde no va demanar que treguessin parques d'aplaçament del Parven. Som nosaltres els que hem preguntat. I tornem a preguntar, per què no va fer que es treguessin aquestes places? La policia municipal hem aprovat per unanimitat una reorganització real, com hem dit al regidor de la policia. El paper aguanta tot. I la policia

0: efectiu, via transferència bancària o bé Bizum.
1: Els detinguts són dos homes de 22 i 45 anys i una dona de 27 que contactaven amb les seves víctimes per internet, mitjançant portals immobiliaris on inserien anuncis d'habitacions en habitatges del Vendrell. Després de visitar l'immoble, la víctima ja efectuava un primer pagament en concepte de reserva, que posteriorment s'anava ampliant al·legant la formalització del contracte, fiança i l'avançament de diverses mensualitats. Durant les setmanes següents, una de les víctimes va fer diversos pagaments mitjançant Bizum per un import total de 3.500 euros. Però tot i haver abonat aquesta quantitat, no va arribar a signar cap contracte, no va poder accedir a l'habitació ni tampoc no va recuperar els diners. Arran d'aquesta denúncia, els investigadors van detectar 4 casos més amb un modus operandi similar. En conjunt, les 5 víctimes van abonar uns 5.000 euros entre juny i setembre. Els investigats, que ajornaven reiteradament la data d'entrada a l'habitatge amb diferents excuses, han estat detinguts dimarts passat al Vendrell. La principal investigada, la dona de 27 anys, acumula una vintena de denúncies per fets similars comesos des del 2025 en diferents punts de Catalunya. Els altres dos detinguts també presenten diferents antecedents. Ara més, se'ls acusa de 5 delictes d'estafa.
0: El Vendrell ha viscut aquest dissabte un taller de sardanes satàniques impulsat per la colla sardanista de la Lira Vendrellenca. Tot i que és una modalitat de sardanes que ja es ballava antigament, el seu caràcter més informal i dinàmic està fent que molta gent, especialment la més jove, s'estigui interessant en els últims anys en el seu aprenentatge.
2: L'interès creixent que hi ha per les sardanes satàniques està fent que proliferin pel territori els tallers o els cursos per aprendre a ballar aquesta modalitat. Això és el que han fet aquest dissabte a la tarda des de la colla sardanista de la Lira Vendrellenca, amb un taller al vell mig de la Rambla que ha tingut un bon seguiment. I és que aquesta és una modalitat que està contribuint a revitalitzar el ball popular català per excel·lència.
3: Està de moda. O sigui, entre la gent jove és la novetat que hi ha dintre el món de la sardana i crida moltíssim a la gent jove. La gent jove s'està afegint a aquesta sardana tan antiga i s'estan creant verdaderes formacions i verdaders equips en diferents llocs de Catalunya on ja només es balla aquest tipus de persiana o satànica, com li vulguem dir.
2: També conegudes com a sardanes de carrer o de persiana, aquesta modalitat es caracteritza per una manera de ballar menys rígida, prioritzant el moviment horitzontal per davant del vertical i amb molta més velocitat a l'hora de fer els puntejos.
3: Una sardana molt moguda, que gira volta, que entres i surts, i és diferent a el que és la sardana de lluïment actual.
2: Curiosament, es tracta d'una modalitat que es remunta molts anys enrere, ja que es té constància que ja es ballava al segle XIX. Amb el temps, però, va anar quedant relegada.
3: Aquestes sardanes abans es ballaven dintre de les esglésies i dintre dels castells, principalment a les esglésies. A les esglésies va passar que, com que és una sardana molt moguda, amb molta velocitat, l'església la va treure fora i la va portar cap a la plaça.
2: La jornada d'aquest dissabte s'ha tancat amb una ballada satànica que ha anat a càrrec de la cobla Reus Jove.
0: I continuem endavant encara amb d'altres qüestions de l'actualitat i parlem de la xarxa vendrellenca que reclama mesures de seguretat al Parc de la Música mentre continuen les obres. L'entitat detecta varetes de construcció exposades en punts on està prevista la instal·lació de lluminàries i demana que es garanteixin la seguretat dels infants durant l'execució dels treballs. Per això, en concret, l'entitat ha observat que en diversos punts on està prevista la instal·lació de lluminàries hi ha varetes de construcció que sobresurten del paviment i que en alguns casos han perdut els elements de protecció dels seus extrems. La Federació conscient que aquests elements formen part de les obres que encara estan pendents de finalitzar i que, per tant, l'espai encara no es troba completament acabat, és per aquest motiu que consideren que durant l'execució d'una obra també s'ha de garantir unes condicions adequades de seguretat per a les persones que fan ús de l'espai. Des de la xarxa consideren especialment preocupant aquesta situació perquè es tracta d'un espai destinat al gaudi de la ciutadania i amb una presència important d'infants. Els taps o elements de protecció que actualment cobreixen algunes de les varetes no són sempre oferir una protecció suficient, ja que poden desplaçar-se o caure o deixar novament exposats als extrems metàl·lics. Per l'entitat no es tracta de qüestionar que les obres estiguin encara en execució, sinó de reclamar que els elements propis d'una obra que encara no ha finalitzat no es converteixin en un risc per a les persones usuàries. L'entitat considera que existeixen solucions provisionals senzilles que permetrien eliminar aquest risc fins a que es completin els treballs, com ara retirar temporalment les varetes quan sigui tècnicament possible o instal·lar

0: a sistemes de protecció que garanteixin que els extrems no quedin exposats. La programació de la tardor del temporada s'ha obert aquest dissabte amb l'actuació del trio Freixes, una formació integrada per tres intèrprets de reconeguda trajectòria internacional. A l'Auditori Pau Casals, el trio ha recreat les obres que formaven part dels enregistraments que el mestre va fer amb els músics Alfred Cortot i Jacques Thibault.
1: Corlot Thibault Casals és el títol del concert que ha ofert el trio Freixes a l'Auditori Pau Casals, una actuació emmarcada en els actes del 150è aniversari del naixement del compositor i músic vendrellenc, amb la intenció de recordar la seva música i el seu llegat artístic i humà. D'aquesta manera, Tatevic Kakatrian al violí, Laura Puig al violoncel i Alba Ventura al piano han repassat els històrics enregistraments que van fer de forma conjunta tres dels considerats grans mestres del seu temps. Una oportunitat única per reviure l'esperit de les formacions cambrístiques que van marcar una època i per apropar-se des d'una mirada contemporània a l'herència artística d'un músic universal com Pau Casals.

Unides pel seu compromís amb el repertori de música de cambra, les tres integrants del trio Freixes han ofert un programa basat en obres de Beethoven, Haydn i Schubert, fent un homenatge al vessant cambrístic de Pau Casals.

0: La temporada continuarà aquest divendres 2 d'octubre amb la representació de l'obra Loop al Teatre Àngel Guimerà.
1: Més de 4.400 euros. Aquesta és la quantitat recaptada pel segon motoshow celebrat al nucli de les Pedreres de Santa Oliva aquest cap de setmana. Una xifra que es destinarà íntegrament a benefici de Sant Joan de Déu i dels malalts de càncer infantil.
2: Arrossegar un parell de tones per una bona causa. La prova de força carregant un jeep gairebé a l'esquena ha estat un dels moments més celebrats del segon motoshow benèfic organitzat per l'Associació de Veïns del barri de les Pedreres de Santa Oliva. Una edició meitat lúdica, meitat solidària, on tot el que s'ha recaptat ha anat destinat a la lluita contra el càncer infantil.
3: Vam veure que era una forma molt bonica, no, de donar a conèixer el món del motor i a part de recaudar diners, doncs, per la causa que és el càncer infantil, i hem apostat perquè creiem que és una jornada molt divertida, molt entretinguda, que dona molt d'oci i que pot anar molt bé per la causa aquesta.
2: La jornada ha tingut de tot, des d'exposicions de motos i cotxes clàssics fins a activitats infantils, gastronomia, música i venda de polseres solidàries. I tot plegat ben amenitzat amb les acrobàcies de pilots de reconeguda trajectòria com Marcel Justribó i Pol Ferrer, entre d'altres, que no han dubtat a respondre a la crida de l'Associació de Veïns del barri.
3: Nosaltres vam agafar el càrrec a finals del 2024 i vam decidir, doncs, l'any passat 25, fer aquest acte d'una manera diferent, donar-li un altre aire a la festa aquesta, i llavors durant tot el dia fem una sèrie d'activitats, bé, exhibicions, bé, mostra de vehicles antics, vehicles que estan modificats, i també la venda de polseres candeles i productes que ens han sigut cedits.
2: Un seguit d'activitats organitzades amb l'objectiu de passar una bona estona tot col·laborant contra el càncer infantil. Acrobàcies, perícia i molt bon rotllo units per la millor de les causes.
4: Els esports amb Jordi Graell.
5: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol i ho fem amb l'inici de la competició de l'Escola Futbol Base al Vendrell. Després d'una llarga pretemporada, doncs finalment les jugadores d'Adri Fernández que s'estrenaran a la Lliga aquest dissabte a casa contra el Vilanova del Camí, i a més doncs venen de jugar un últim amistós aquest diumenge al camp del Poble Mafumet, que finalment va acabar empat a 2, i per ser doncs això, com arriba l'equip a aquest inici de Lliga, doncs com sempre tenim el míster, l'Adri Fernández. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Bé, primer tot, doncs una mica comentar doncs com va anar aquest últim amistós, que bé, doncs primer va empat a 2 a un camp que bé, doncs és un equip que doncs ja està consolidat a la categoria, per tant era un repte exigent i que vau treure amb nota, no?
6: Bueno, sí, vam arribar ja amb bastantes baixes, la veritat. Vam afrontar el partit amb contra un equip que és bastant, bastant fort en aquesta categoria, i la veritat que vam sortir amb moltes ganes, i bé, la veritat va sortir bastant bé tot.
5: De fet, fins i tot us vau posar per dalt el marcador o el descans, però bé, com comentaves, no? Suposo que amb les baixes la segona part ja va costar més, no?
6: Sí, anàvem bastant ajustades de jugadores que amb la pretemporada s'han carregat de cames o s'han alguna lesionada, i vam tirar una mica de juvenil, que per sort tenim, i amb totes vam arribar bé al descans, i al final, bueno, el desgast del partit es nota. Però bueno, bé, un bon resultat per terminar la pretemporada i afrontar la temporada nova.
5: Com dèiem, doncs ja s'acaba la pretemporada, per tant, bé, no sé quin balanç fas de com han anat aquestes setmanes.
6: Pues bé, la veritat és que hem fet una bona pretemporada, hem treballat bastant bé, la veritat, el que volíem i el que volem afrontar cap a la temporada, i a part dels resultats que han sigut bastant bons, em quedo sobretot amb les ganes de les noies per afrontar aquesta temporada nova.
5: Per tant, bé, doncs tenint en compte tot això, creus que l'equip doncs arriba preparat per aquest debut?
6: Sí, estem bastant preparades, amb ganes, i físicament i psicològicament estem molt, molt bé, a veritat.
5: El primer rival, que serà el Vilanova del Camí, que també és un equip que enguany s'estrena doncs a la competició, per tant, bé, suposo que no, també és una incògnita, no?, doncs saber doncs quin equip us trobareu, però bé, el més important és que comenceu a casa i, per tant, doncs aviam si es pot començar bé, no?
6: Sí, la idea és, a part de que el Vilanova sigui un equip nou també com nosaltres, fer el nostre lloc, començar el millor possible cara al públic i cara a l'entitat, i si podem sacar un resultat bo, doncs començar amb el peu dret, com se sol dir.
5: Doncs perfecte, Adri, esperem que així sigui, així que moltes gràcies i moltes aparellet de vot.
6: D'acord, doncs moltes gràcies a vosaltres.
5: Adri Fernández, entrenador de l'Escola Futbol Base del Vendrell, fa una mica de balanç de la pretemporada, i acordem doncs ja centrats en aquest debut de l'Escola Futbol Base del Vendrell, que torna a la competició enguany, després d'uns anys d'absència, i ho farà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Camí de Roda contra el Vilanova del Camí.
7: El temps amb Marc Rodero.
1: I ha arribat l'hora de fer crònica meteorològica amb en Marc Rodero d'unes precipitacions que, de moment, han esquivat la nostra vila i també la comarca del Baix Penedès per al que fa referència a les precipitacions amb intensitat, que sí que ha estat forta a indrets propers, com pot ser el cas de les comarques de l'Alt Penedès o el Garraf, o també, en aquest cas, la pròpia capital catalana, Barcelona. Marc Rodero, bona tarda.
8: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
1: De moment ha plogut, però no amb la intensitat que ho ha fet amb d'altres indrets, no?
8: Bueno, ja ho dèiem ahir, que la distribució seria molt irregular territorialment i no plouria de la mateixa manera en tots els indrets. Ha entrat aquesta precipitació pel Baix Penedès, s'ha intensificat sobretot i en especial a tocar de casa nostra, en el cas de l'Alt Penedès, amb valors de precipitació que s'han acostat al llindar dels 100 litres en observatoris oficials, eh? Després n'hi ha d'altres, doncs, que també han superat potser aquest llindar. I a casa nostra, doncs, entre els 7 del Vendrell, els 30 llargs del Montmell i també de Cunit, i algunes precipitacions una miqueta més discretes al centre de la comarca. Però en aquest cas, la comarca on ha plogut més a prop de casa nostra, en aquest cas ha estat l'àrea de l'Alt Penedès. 50 llargs també, per exemple, a Vilanova i a l'Observatori de Sitges. Una precipitació de caràcter torrencial, ha caigut en molt poca estona, amb certa continuïtat i també acompanyada de tempesta. I ara entrem en un altre escenari, mantenim la variabilitat, tot i que de cara a aquesta tarda ja no creiem que pugui reproduir-se algun ruixat, no descartem que de forma puntual ho pugui fer cap a les àrees interiors, puntualment també a la plana de la comarca. Per demà esperem un dia de nou variable, amb certa inestabilitat de matinada, a la mateixa línia de la costa i puntualment també damunt del mar, i la resta de la jornada demà marcada per aquesta variabilitat. Inestabilitat també en alguns punts, i pel que fa a les temperatures clarament més baixes, una mica més normalitzades pel que tocaria en aquesta època de l'any. La temperatura mínima que s'ha disparat aquesta passada nit tindrà tendència a baixar també la propera nit i matinada. Situació marítima prou alterada aquests propers dies a tots els quadrants costaners de la comarca.
1: Marc, avui és Sant Miquel, ens en recordem del 29 de setembre de 1913, dia de Sant Miquel, un dels aiguats més importants de la nostra vila, que fins i tot es va endur un pont del ferrocarril. És a dir, que aquest temps és propi d'aquesta època de l'any, no?
8: Sí, totalment, eh? De fet, a casa nostra, l'època de l'any que més plou o hauria de fer-ho seria a la tardor. Aquest any tenim els ingredients perfectes perquè ho faci, però hi ha d'haver-hi una combinació d'aquests. Per tant, un per l'altre no funciona. S'han d'ajuntar tots dos i que finalment pugui donar-se aquesta situació. L'aigua del mar està extremadament calenta. Aquesta és la directora d'orquestra de tot plegat i, per tant, només que arribi una miqueta d'aire fred, com ho ha fet durant aquesta passada nit i matinada, doncs tenim aquests resultats d'aquests aiguats força importants a bona part de la zona costanera.
1: Temps variable que s'allarga durant tota la setmana, no?
8: Sí. També durant el cap de setmana veurem a veure dissabte, que sembla que serà la propera tongada així una miqueta més intensa. Veurem com, quan, a on i de quina manera d'aquí a dissabte per poder-ho acabar de perfilar.
1: Doncs en parlem, com sempre, en aquesta mateixa sintonia. Marc, gràcies i que tinguis molt bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Doncs aquesta és la sintonia que denota que hem de posar punt final a aquesta edició de les notícies. Com diem sempre, l'actualitat no s'atura i és per això que ens podeu seguir a través de Twitter, X, Instagram o Facebook, i com no, a través de la nostra pàgina web. D'aquestes notícies de les que hem parlat ara, en tindreu més informació a les notícies de la televisió local. Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís és alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 del migdia per risc de tempestes fortes i d'inundacions. Els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins dels vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa d'aiguats que poden ser violents i que es desplacen ara cap al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
0: Els aiguats continuen desplaçant-se de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques gironines. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, doncs pendents d'aquestes tempestes que sobretot a hores d'ara s'aniran concentrant a la Selva, al Baix Montseny, a l'Alt Maresme i a la comarca del Baix Empordà. S'ha de dir que no tindran la torrencialitat que s'han produït en alguns municipis del Penedès, del Llobregat, dels Vallesos, però en qualsevol cas plourà amb ganes. També s'ha d'advertir d'alguna tempesta més local que apareixerà per les muntanyes de Tarragona i al nord de Lleida, però això serà ja, sobretot molt avançada la tarda. L'episodi més violent sembla que ja ha acabat.
0: Gràcies, Luismi. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Suma arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
4: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari.
0: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
4: Una alça que es torna a deixar sentir en la inflació. El mes de setembre es dispara fins al 4,9% en Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
4: Ho denuncia equitat.org, l'antiga Fundació Bofill. Apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho reclama la cap de projectes, Elena Cintes.
5: Tenir dades d'absentisme és fonamental per poder desenvolupar una política veritable contra l'absentisme escolar a Catalunya. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista.
0: En Cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
4: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet, Joan Barberà.
6: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara al Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'episodi de pluges torrencials que escombra Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplaça ara cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i també al sud de Girona. Les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, el 5. A aquesta hora el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han atès prop de 400 serveis, amb algun salvament puntual de persones arrossegades amb els seus vehicles, tot i que no s'han de lamentar víctimes de moment. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
7: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
0: La comarca de l'Alt Penedès ha estat una de les més afectades per aquest episodi de pluges al matí, amb més de 100 litres per metre quadrat en diversos municipis. Repassem com ha evolucionat aquest temporal a la comarca. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
8: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida dels Monjos, l'Ajuntament ha activat el pla d'emergència municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SOS al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
0: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, per exemple, Sant Vicenç dels Horts, on baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles també atrapats. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
9: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural Virginia Amposta.
10: Palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque hay que sacarlo con bomba.
9: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font de Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
0: I com us dèiem, les tempestes es van movent ara cap al nord. En concret, s'estan dirigint al Vallès i al Maresme i les pròximes hores les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia de nou, Luismi.
3: Hola, bon dia de nou. Doncs sí, pendents encara d'aquesta meteo, per bé que l'episodi més torrencial sembla que ja el donem per conclòs. Això sí, encara plou amb moltes ganes en alguns indrets del país. Serà immediatament la propera mitja hora, una hora, entre el Baix Montseny, per tant, tot el que seria la conca de la Tordera, també a l'Alt Maresme, compta amb les rieres que van aproximadament d'Argentona cap al nord, també cap a la Selva, al Gironès, sud del Gironès, especialment de la ciutat de Girona cap al sud, a la comarca del Baix Empordà. Aquí és on esperem que plogui més. De fet, ho està fent a hores d'ara amb moltes ganes, però ja no amb la virulència amb la qual ja ha descarregat el Penedès, el Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Anoia, en alguns racons, fins i tot de l'Alt Camp o de la conca de Barberà. Registres a les últimes hores de 120 litres per metre quadrat a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès. N'han caigut 101 als hostalets de Pierola. N'han caigut 111 al barri de Can Rectoret de Barcelona Capital, això a Collserola. Gairebé 90 litres per metre quadrat en el cas de Sant Cugat del Vallès. Hi ha hagut una pujada molt sobtada de la riera de Rubí, del Llobregat, de la riera de Sant Cugat, del Besòs. Per tant, precaucem aquestes pluges. Ja diem, es van desplaçant cap a Girona i igualment s'han de produir algunes tempestes d'aquestes immediates hores a les muntanyes tarragonines, sobretot a l'Ebre, i també al nord de Lleida. Compte perquè en el cas dels Pallars o cap a la Noguera tindrem alguna pedregada aquesta tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'altre punt calent informatiu del dia passa per Madrid, en concret pel Consell de Ministres, perquè ha aprovat dos decrets per l'habitatge. És l'acord al qual han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació que ha durat fins a l'últim minut, que ha comportat, de fet, l'inici amb una hora de retard del Consell per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis, conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà, ja està confirmat, aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que ha començat fa pocs minuts, la roda de premsa posterior, i que està seguint la Carina Bellveu. Carina, bon dia, com va?
11: Bon dia, sí, aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. El segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem en directe Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquest acord.
12: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además, vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también de manera inminente al Congreso de los Diputados, con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
11: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran, recordem, del desallotjament ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat tota aquesta aprovació de la normativa.
13: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: És la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, en una primera reacció a aquesta aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del Consell de Ministres fa pocs minuts des de Barcelona. I tenim encara més reaccions, la del Govern de la Generalitat, per exemple, que demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
4: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestions pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
14: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi en algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
4: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels dos decrets o consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
0: Més reaccions que ens arriben des de Catalunya. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que aquest decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret.
4: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
15: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, això malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
4: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
16: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí després de pràcticament dues hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
17: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagava tot l'alquiler pidiendo a gente o amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
16: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
0: És un quart de 3. El Consell de Ministres també ha aprovat avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caduca demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Maite Polo, bon dia.
18: De moment, el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Hagesen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'Energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. Hagesen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, ja que el mes de setembre s'ha disparat fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada, impulsada pel preu dels carburants.
4: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
0: La crisi de l'habitatge planarà de ben segur en el debat de política general que arrenca aquesta tarda al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà durant tot el dia serà el torn dels grups que debatran amb el president i dijous es votaran les propostes que s'hagin fet. Mont Carvajal.
19: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants, com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any, també les espanyoles.
1: Notícies en xarxa.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat d'absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja al món local. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
21: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
20: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
22: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a
5: la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
20: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat aquest matí l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua a 8 municipis durant els pròxims 25 anys. Una decisió que arriba després d'un llarg procés de licitació i que ha generat discrepàncies entre les administracions i diferents entitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
6: La concessió afecta municipis com Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei o Ripollet i és per un període de 25 anys. Aigües Vida qüestiona que s'hagi tirat endavant la licitació i recorda que un informe de l'AMB del 2022 apuntava que la gestió pública era l'opció més adequada, sostenible i eficient. Així ho denunciava Dante Masquio, portaveu d'Aigües Vida.
22: L'AMB mai ha fet públic aquest informe i el govern socialista el que ha fet és deixar-lo amagat en un calaix. I per tant, nosaltres avui publiquem aquest informe perquè sigui accessible per a tota la ciutadania i la premsa i perquè puguem comprovar que el model públic és el més eficient.
6: La plataforma reclama que es reconsideri el model i alerta que la concessió podria acabar als tribunals. També s'hi ha mostrat contrari al conseller delegat d'Acció Climàtica, que ha advertit que un eventual procés judicial podria allargar la transició. En cas que la licitació quedés suspesa, el concessionari tampoc podria executar el servei. Per això, les veus contràries demanen aturar l'adjudicació en un context en què consideren que l'aigua és un recurs estratègic il·limitat.
0: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de Castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
23: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
24: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de Castells.
23: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de Castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
0: I encara més cites culturals. Aquest matí ha obert portes la 44a edició de la Fira Líber, al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El Saló Professional del Llibre reuneix 250 expositors de 19 països i preveu rebre uns 9.000 professionals. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
25: Es preveu l'assistència d'uns 9.000 professionals, prop del 40% internacionals, amb l'objectiu de facilitar nous negocis i d'obrir més portes perquè els llibres en espanyol arribin a nous lectors i mercats. Aquesta edició de l'Iber se celebra en un moment de fortalesa pel sector editorial espanyol. El 2025, la indústria va assolir una facturació de més de 3.000 milions d'euros, un 3% més que l'any anterior. La intel·ligència artificial també entra en escena a l'Iber. Manuel González és el president d'aquest saló.
26: Una vez que ya está aquí y las aplicaciones, lógicamente, son inmensas, el hecho de que pueda influir en la creación editorial, la trazabilidad de los contenidos es lo que nos preocupa, que se regule tanto a nivel europeo como a nivel nacional para que los derechos de las personas, los derechos de autor y de los editores se respeten.
25: Un dels grans objectius d'aquesta edició serà reforçar la dimensió internacional del negoci editorial. L'Iber compta amb representacions institucionals a diferents territoris i expositors internacionals.
0: I no deixem el medi editorial perquè el Premi Planeta ja escalfa motors una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari Millor Dotat de les Lletres en Castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
27: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta, una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400.
0: I ara sí, és moment per la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
28: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai rival avui del conjunt català. Un partit a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
2: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
28: En handbol, aquest migdia el Barça juga el darrer partit de la fase de grups del Mundial de Clubs contra el Montada marroquí. En tenis de taula, el Xer l'Escala, després de baixar de la superdivisió masculina, ja pensa en aquesta nova temporada plena de reptes. Ràdio L'Escala, Ivan García.
3: El club tenis taula Xer l'Escala és un dels clars favorits per guanyar el títol de divisió d'honor. La meitat dels jugadors, Iker González, Nicolás Galvano i Arnau Pons, han jugat a la superdivisió. Són declaracions d'Iker González.
7: Fem un equip per estar tranquils. Segurament algun partit se'ns complicarà i poder algun partit perdrem, però sempre jo crec que en la majoria de partits serem els favorits.
3: L'Esparreguerí i Eric Cintas confessa que aquest projecte de l'Escala és el més ambiciós amb el qual ha estat.
8: El més potent, sens dubte. Amb els altres que he estat, doncs, estàvem justos per mantenir-nos sempre, i aquest, el projecte, pues, era molt bo, i si tot va bé, pues, el millor intentar pujar a la màxima categoria, i això era un repte molt, molt gran per mi.
3: Segons les previsions, el Xer l'Escala no perdria cap partit aquesta temporada.
28: En futbol, la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 2:15 de la nit a Sevilla i contra Croàcia, i el blaugrana Fermín López podria ser titular.
9: Fermín está en un estado de forma tan fantástico, energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo, y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
28: Són les declaracions del seleccionador espanyol Luis de la Fuente, i setmana important per al Barça femení. Demà juguen Lliga de Campions, juguen Champions contra la Roma, i diumenge reben el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: L'oli d'oliva. Un dels distintius de la cuina mediterrània és l'ús de l'oli d'oliva verge extra, tant per cuinar com per condimentar, com per aportar greixos saludables a la dieta. L'oli d'oliva es produeix a partir del fruit de l'olivera i és un aliment altament energètic, compost per greixos saludables monoinsaturats que es relacionen amb la prevenció de certes malalties i aporten molts beneficis a l'organisme. El tipus verge o verge extra s'obtenen exclusivament per processos mecànics. Al fer l'extracció a partir de les olives pressionades en fred, conserven les vitamines i antioxidants de l'oliva, els polifenols i la vitamina E. El verge extra és de qualitat superior al verge, però a nivell nutricional són molt similars. El d'oliva és l'oli més recomanat per a cuinar, perquè és un dels més estables a altes temperatures. En canvi, els de llavors, rics en àcids grassos poliinsaturats, quan s'escalfen poden formar substàncies tòxiques per a la salut. Per aquest motiu, si es volen utilitzar olis de girassol, lli o sèsam, a més d'escollir la versió no refinada, el seu consum es recomana exclusivament en cru. Per tant, si voleu evitar substituir l'oli d'oliva de les vostres cuines, el més recomanable és, en cas de fer-ne un abús, reduir el seu consum a les quantitats recomanades, unes 4-6 cullerades soperes al dia. Utilitzar tècniques de cocció saludables, com la planxa, el forn, el vapor o la papillot, que requereixen molt menys quantitats que les fritures. I comprar garrafes en comptes d'envasos petits, a poder ser de productors locals o de proximitat. L'oli més saludable i pròxim és el d'oliva i segueix sent el més recomanable a totes les edats, tant per cuinar com per amanir. Si en fas un bon ús i conservació, tampoc en gastaràs tant i és molt millor que prescindeixis d'altres aliments cars que d'aquesta meravella característica de la dieta mediterrània.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 per risc de tempestes fortes i d'inundacions. De fet, els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades les últimes hores, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins de vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa de nous aiguats que poden ser violents i que es desplacen cap al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
0: Els aiguats es van desplaçant de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques de Girona. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, Marta. Doncs un temps molt regirat, com no cal dir-ho, i de fet, a hores d'ara, tempestes que ja estan perdent una mica d'intensitat, però encara són extenses, sobretot en aquest cas a les comarques de Girona. S'ha d'advertir que nous ruixats s'estan formant, per exemple, al prelitoral barceloní, també a les muntanyes de Tarragona o al nord de Lleida. Ens ha quedat una atmosfera molt carregada i, per tant, les immediates hores encara tindrem algun xàfec intens on ja ha plogut tant, però d'una forma més local. Ja diem, les pluges més importants es situen a les comarques de Girona, però han de ser menys torrencials que fins ara.
0: De seguida ampliem la previsió del temps. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Sumar arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
4: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'Esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
5: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
0: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
4: Una alça que es torna a deixar sentir en la inflació. Al mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
4: Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar.
0: En Cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
4: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Els esports, Xavi Pascual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet. Joan Barberà.
6: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català, al partit a les 6 de la tarda.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Les pluges torrencials que es compren Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplacen a aquesta hora cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i del sud de Girona. A les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, és a dir, el 5. A aquesta hora el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer prop de 400 serveis amb algun salvament puntual de persones arrossegades dins dels seus vehicles. Això sí, no s'han de lamentar víctimes. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores, doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
7: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
0: Com sentíem, la comarca de l'Alt Penedès és una de les més afectades per l'episodi de pluges, amb més de 100 litres per metre quadrat a diversos municipis. Repassem què ha passat en aquest episodi a la comarca. Amb Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
8: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida dels Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SOS al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
0: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, a Sant Vicenç dels Horts, Baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles atrapats, a més. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
9: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat al carrer Molins, que creua la riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural Virginia Amposta.
10: Palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque hay que sacarlo con bomba.
9: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font de Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
0: Com us dèiem, les tempestes ara es van movent cap al nord, es dirigeixen al Vallès i al Maresme. A les pròximes hores, les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia de nou. Doncs a hores d'ara pendents d'aquestes tempestes que s'estan desplaçant cap a Girona, perdent pistonada, també s'ha de dir, però d'aquí a poca estona, d'aquí a mitja hora, una hora, fins a les 4 de la tarda aproximadament. La pluja serà intensa, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, i és on més aigua s'hi recollirà de la demarcació gironina. També pendents d'algunes tempestes que s'estan formant a hores d'ara al Pla de Lleida, prop de Lleida capital, i també, per exemple, cap a l'interior de Tarragona. Però el gruix d'aquestes tempestes han marxat, algunes han quedat més cap a Girona, com dèiem, i al llarg de la tarda, al nord de Lleida, muntanyes del prelitoral, àrea metropolitana, però sobretot interior, tornaran a tenir alguna situació de tempesta intensa, però sempre molt més local, situació que ja demà, per exemple, Marta, serà molt més tranquil·la.
0: L'altre titular indiscutible del dia el trobem avui a Madrid, perquè s'han aprovat dos decrets per l'habitatge, finalment. És l'acord al qual han arribat el PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut. De fet, ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que que se celebrarà aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que està seguint la Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
4: Bon dia. Sí, el paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encara l'IVA als pisos turístics. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Un esforç del govern espanyol, diu la ministra d'Habitatge, amb que els grups de l'oposició s'hi poden sentir còmodes i confia en la generositat dels partits perquè aprovin aquest decret, Mari Carmen. Escoltem Isabel Rodríguez.
11: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
4: Amb la separació en 2 decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés Extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen. Recordem, arran del desallotjament, ara fa una setmana, d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació de tota aquesta normativa.
0: Gràcies, Carina. Tenim ja les primeres reaccions a aquesta aprovació del Consell de Ministres. El govern de la Generalitat demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
4: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestionades pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
12: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi amb algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
4: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels 2 decrets. Ho consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
0: Més reaccions. Al president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que és avui a Terrassa, ha augurat des d'allà que el decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un sol reial decret.
4: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
13: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Doncs bé, el Consell de Ministres ha aprovat també avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per tal de contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any.

0: l'augment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
2: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, la que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja en el món local. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
5: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
4: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
6: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
4: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
1: 3:15, ens situem ara a Girona. El 95% dels ciclistes no baixen de la bicicleta quan circulen dins del barri vell, tot i ser obligatori. Ho recull un estudi del RAC que per primer cop ha analitzat tant la mobilitat ciclista com en patinet a la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
7: Les 264 enquestes del RAC i les més de 2.000 observacions han detectat un baix compliment de la normativa de circulació també entre els usuaris de patinet. Només un 18% té assegurança i el 72% no ha registrat el vehicle a la DGT malgrat ser obligatori. Una altra de les dades és que un 40% dels ciclistes s'assalta el semàfor en vermell i, a més, el 22% no respecta el pas de vianants, un percentatge que també arriba al 58% al carril bici-bus. Lluc Salellas és l'alcalde de Girona.
8: La sensibilització i la sanció és que no tenim gaires eines més. Llavors, escolta, seguirem fent aquest tipus de coses. Segur que el RAC en sap més que jo. A vegades pues, el que necessita és anar fent i jo crec que amb el temps doncs, aconseguirem que la gent vagi respectant aquests espais on el que volem, en definitiva, és que la gent pugui passejar tranquil·lament i que la gent que va en bicicleta baixi durant 15 segons i torni a pujar la bicicleta.
7: Els usuaris encastats valoren com a aspecte més negatiu amb un 5,3 sobre 10 la continuïtat dels carrils bici a la ciutat i a un 18% els han robat el vehicle el darrer any.
1: A Palamós, al Baix Empordà, la plantilla de la policia local ha decidit plantar-se i deixar de fer hores extres. Ho fan per denunciar el deteriorament de les condicions laborals i també de salut dels professionals. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: No és la primera vegada que els agents de la policia local de Palamós prenen aquesta mesura de força. Ja ho van fer el febrer del 2025 en un conflicte per millorar les seves condicions laborals que es va allargar més de 3 mesos. Ara els agents han decidit tornar a renunciar a fer hores extraordinàries per cobrir els torns. Miquel Àngel García és delegat sindical de CECIF a la policia local de Palamós.
10: Ja n'hi ha prou, ja creiem que ja n'hi ha prou, la plantilla ha fet puf, ja n'hi ha prou de cobrir les mancances estructurals d'aquesta policia amb hores extres, en comptes de fer un pla seriós i fer oposicions amb agents de carrera.
9: Els agents de la policia local de Palamós denuncien sobrecàrrega de feina per manca de personal, condicions laborals cada cop més inestables i retallades salarials. Es queixen que l'Ajuntament no hagi aplicat encara les sentències judicials que els reconeixen el dret a cobrar diferents complements salarials.
1: La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt a l'Urgell sumarà enguany un dia més d'activitat. La 37a edició oferirà experiències gastronòmiques com tastos a cegues i també musicals. Ràdio Sió, Txell Bernaus.
11: Els grans protagonistes de la fira continuen sent els torronaires amb IGP Torró d'Agramunt, que presentaran les seves novetats en l'àmbit de la torroneria i la xocolateria en una fira que aposta decididament per potenciar la part més experiencial. Això ho indica la directora de la fira, Tamara Lombardo.
12: Cada any el repte és buscar

0: buscar noves experiències i noves activitats que continuïn fent que la fira sigui atractiva pel territori. Buscar noves experiències a les aules, en aquest cas enguany doncs, aquesta sessió musical que s'assume al Tas a Segues, que va ser tot un èxit, i a les aules del GUS el repte sempre és trucar a la porta de grans noms mediàtics.
1: Del 10 al 12 d'octubre seran més de 150 els expositors, entre torronaires i productors gastronòmics, els que seran presents en una fira que comptarà amb 35 activitats programades, entre tastos, tallers i presentacions de productes. Aquest any, a més, també es potencia la part professional amb la tercera edició de l'Acadèmia del Torró, que aquest any amplia fins a 130 els alumnes participants d'escoles de restauració i hoteleria de tot el territori.
2: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
3: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
4: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
3: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
2: Doncs més cites encara en clau cultural. Tortosa es prepara per a una nova edició del Festival Artèria, que organitza l'Ajuntament i la companyia de l'artista i ballarí Roberto Olivan.
5: En aquesta nova edició, que tindrà lloc del 15 al 18 d'octubre, es vol posar el públic al centre de les arts escèniques i convertir-los en protagonistes.
2: Ràdio Tortosa, David Benito.
6: El Festival Artèria 2026 té per objectiu incentivar el sentiment de comunitat a través de les arts escèniques en una programació on el públic formarà part de l'escena. Així ho ha destacat el ballarí, coreògraf i creador de l'esdeveniment, Roberto Olivan.
7: Ara ja podem dir que a Terres de l'Ebre estan passant moltes coses, moltes i molt diverses, i que encara ens falta pues, allò, fer que el públic hi entre, conegui de primera mà, més a prop, totes aquestes activitats. Llavors és per això que nosaltres li donem una mica l'accent a lo que serien els espais públics, la participació, la comunitat. És com donar-li més accent a que se pugui veure no només com a públic des de fora, sinó viure-ho des de dins, des de prop.
6: Teixint Memòries és un dels exemples de participació durant el festival, on dones majors de 60 anys crearan una peça de roba mentre expliquen les seves històries i que servirà com a fil conductor de l'obra Melic, que explora la disciplina del circ.
2: I encara un apunt més en clau cultural, en aquest cas editorial, el Premi Planeta ja escalfa motors. Una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari millor dotat de les lletres en castellà, avui s'ha conegut que la 75a edició del Guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
5: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400. El Premi Planeta otorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà el proper dijous, 15 d'octubre, en una gala que es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
2: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Xavi Pascual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
8: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. El partit es disputa a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
9: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant un partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
8: En futbol, el jugador del Barça, Rafinha, pendent de conèixer l'abast de la lesió que s'ha fet en el partit entre la selecció del Brasil, la seva selecció, i Austràlia. El jugador del Barça ha estat substituït en el temps de descans, té unes molèsties a la cuixa dreta i s'espera conèixer què té en els propers minuts. Durant els propers minuts es coneixerà l'abast de la lesió de Rafinha. Hem de destacar que la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 9:45 de la nit a Sevilla contra Croàcia. El blaugrana Fermín López podria ser titular. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente.
10: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
8: Les declaracions del seleccionador espanyol. Avui ja ha previst que faci rotacions en aquest partit contra Croàcia, al segon de la Lliga de les Nacions. Anem a Tarragona perquè hi ha novetats. El Gimnàstic de Tarragona, conjunt de la Primera Federació, en la seva idea aquesta temporada d'intentar lluitar per l'ascens de categoria, i el que va molt bé és el ritme d'abonats. Ens informa des de Tarragona Ràdio Jordi Blanc.
11: L'entitat ha superat els 7.500 abonats, un dels millors registres de les darreres temporades i molt a prop dels 8.000 de fa un any. Aquesta temporada, en els tres partits jugats al nou estadi Costa Daurada, s'han registrat molt bones entrades, amb més de 10.000 aficionats en el partit davant del Saragossa o 8.400 en el derbi català davant la Unió Esportiva Sant Andreu de dissabte passat. El president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, en una entrevista a Tarragona Ràdio, diu que els aficionats volen estar amb el club i assegura que la campanya Semper Fidelis ha estat un èxit.
12: Excepcional, la nostra gent és marca tendència, vol estar al costat de l'equip en forma de renovar els abonaments. Ja aquesta setmana hem dat una xifra molt alta, estem a apropar-nos doncs a la xifra que vam acabar la temporada passada, i la veritat que només podem donar les gràcies per aquesta fidelitat i per aquesta constància.
11: El president del Nàstic es va referir també al futur sponsor principal de la samarreta, assegura que és una decisió important, que les converses estan molt avançades i preveu que es tancarà abans de final d'any amb una empresa rellevant amb inversió al territori.
8: Gràcies, Jordi Blanc, des de Tarragona Ràdio. I setmana important per al Barça femení. Les blaugranes tenen un doble compromís de nivell, tant a Europa com a la Lliga. Demà, a 6:45 de la tarda, les blaugranes visiten el camp de la Roma. És la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. Precisament, el conjunt blaugrana que entrena Pere Romeu ja ha arribat a terres italianes. Aquesta tarda, les compareixences de premsa oficials. I diumenge reben el Real Madrid. Partit de la Lliga F serà a l'Spotify Camp Nou. De moment hi arriba, i hem de destacar que Aitana està en aquesta convocatòria per al partit contra la Roma, i evidentment es preveu també que jugui contra el Real Madrid en el clàssic, en aquest cas del futbol femení.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. L'episodi de pluges torrencials a Catalunya, que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora, es desplaça cap al Vallès i al Maresme. La comarca del Penedès ha estat una de les més afectades per un episodi de pluges de més de 100 litres per metre quadrat. A diversos municipis, els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins de vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa d'aiguats que poden ser violents i que, com dèiem, es desplacen cap al nord, es dirigeixen al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot de litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
1: I PSOE i Sumar han arribat a un acord en matèria d'habitatge després d'una negociació fins a l'últim minut que ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, en dos textos acordats entre els socis de govern que contenen mesures, un, més plausibles de ser acceptades per l'oposició, l'altre, que aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils, sembla, a priori, d'aprovar-se en el ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
3: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
1: Un altre tema destacat d'aquest Consell de Ministres, perquè també ha aprovat un altre reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units entre els Estats Units i Israel i l'Iran. En cultura, el Premi Planeta Escalfa Motors, una mica més de 2 setmanes abans de la nit, on es coneixerà el guanyador d'aquest premi literari, el millor dotat de les lletres en castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu rècord de participació. S'hi han presentat 1.424 originals, la major part provenant d'Espanya. El premi, recordem, atorga 1 milió d'euros al guanyador. I acabem. Xavi Pascual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la segona jornada de la màxima competició continental. L'extècnic blaugrana es dirigeix ara al Dubai.
4: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
5: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
6: Parar. Frenar. Sintonitzar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
8: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
8: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
9: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
8: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Tarda en Estèreo. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Molt bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts, i això és Tarda en Estèreo. Que no falti la música a l'actualitat a partir d'ara mateix, que passen 7 minuts del punt de les 3. Benvinguts ja en aquest dimarts 29 del mes de setembre. Li queda un sospir al mes de setembre. Arrenquem amb la música que ja sentim de la mà de Sofia Coll. El seu darrer treball de la catalana estrenava fa unes setmanes aquest superstar amb aquest glamour de la catalana. Comencem i obrim la porta d'aquesta tarda en exterior. Salutacions de Marga Márquez.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Després de l'energia de Sofia Coll i el tema Superstar, us deixo aquest tema que ahir sentíem també. És una col·laboració de la mà de Pablo López amb el que col·labora Lola Índigo. Han triat aquesta cançó que es diu Casi Siempre.

0: doncs que no falti la bona música en aquests primers minuts de la segona tardada de la setmana de la mà de Sexeni. Malalt de somnis, la seva última cançó que arriba en aquests primers minutets.
1: Escoltes, Ràdio El Vendrell.
0: Caer i levantar-se és la nova proposta de Pedro Capó.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Doncs ara ens aturem, que en aquestes hores de la tarda el podem compartir amb un bon cafè o amb un bon postre, que pega i molt. Aquí està l'honor de Teddy Swims, que es diu Perfect Man.

0: tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.
1: Acabem d'escoltar a Miley Cyrus i el seu darrer treball. Ja sabeu que arriba l'artista americana amb una... Bueno, podríem dir, no, a faceta musical de l'artista, on podem també, doncs, trobar part de la seva vida. Bueno, ara ens quedem, que arriben aquí el conjunt de Fate Divino i Baby Ranks, Fate que torna als seus inicis, acompanyat amb bona companyia, amb el seu nou treball, el segon lliurament del Green Print, la saga. L'EP forma, el conformen unes quantes cançons. És el nou projecte del colombià que sona així, Se puso feo.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
1: Bueno, pues segurament que arribarà la nit, però si t'agafa ballant la música de David Guetta Hit, Hey Python, doncs encara millor. Una de les novetats d'aquests ja darrers dies que arribaven d'estiu i obrint la porta de la tardor amb aquest You Hang Me and You.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

però quina sorpresa quan publicava Maluma aquesta cançó amb la seva amiga Shakira. L'univers llatí torna a mirar cap a Colòmbia amb aquesta col·laboració. Es diu així, Agua. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. I el tema del Siderran, l'última, és un tema pop molt, molt comercial, amb instruments que parla de viure i gaudir cada moment, és a dir, evoca la locució llatina del Carpe Diem. Així que queda't amb això, l'honor de Siderran.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. I un
1: foc. Doncs anem en busca del treball de Jordi Ninus, que hem sentit a l'ullar de l'estiu. El treball el coneixes, és Sota la meva pell.

0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs vinga, que seguim i ho fem ara amb una de les cançons que arribaran amb el nou treball de Bryan Adams. El proper 6 de novembre inclou noves cançons, serà un disc de 12 temes amb influències de country, folk rock i que mostren una mirada personal al seu país, al canadenc. Doncs fa pàtria amb aquest tema. I el llançament coincidirà amb la gira Rock with the Punches 2026, que inclourà diverses cites a Espanya. Per exemple, el mes de novembre estarà actuant al Palau Sant Jordi el dia 14. I una miqueta més tard, doncs, també passarà per altres ciutats com Múrcia, Saragossa o València.

0: Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1.
1: Doncs ens acostem ja cap al punt de les 4 de la tarda. Ho farem amb l'Ela Rose i Relsby amb aquest Ponte a Pensar.

0: Matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: El meu carrer. Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Doncs vinga, que anem en busca d'aquesta ja segona hora de Tarda en Estèreo. Aquí està Madonna, una gran artista. No podem afegir molt a la seva presentació, perquè ho sabem tots. Ja sabeu que té nou disc en el que ha retornat cap a la pista de ball. És un plaer poder presentar-la amb la col·laboració de Charlie XCX amb aquest tema que arriba amb aquesta versió del tema Danzateria.

El nou tema i que no passa per alt, aquest nou disc, aquest no, nova cançó, volíem dir, dels Amics de les Arts, Encara som aquí. Una cançó que converteix la caiguda i el posterior èxit d'un pilar de quatre dels Marrecs de Sal en una història sobre la perseverança, el treball en equip i la força del col·lectiu, diuen els Amics de les Arts. Encara som aquí. Escoltes, Ràdio El Vendrell. Nosaltres encara som aquí perquè estem en aquesta segona hora de tarda en estèreo amb la música de Brandon Flowers. Boníssim aquest Does It Ever Cross Your Mind, que el posa, doncs, amb aquesta línia de country que ara mateix està, doncs, tan en auge.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Sentíem els de Maroon 5 amb el seu Heroin i aquí està l'1 de Danny Ocean. Aquest estiu ens ha acompanyat amb temes com aquest Caramel.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Acabem d'escoltar el darrer treball de l'artista Taylor Swift. Tan actualitat que està. I nou single que estrenava aquest passat divendres, aquest Petit Zero. De Kid Laroi amb Jimon ens deixen aquest Get Even. Dos quarts de cinc i un minut aquí, a la sintonia de Ràdio El Vendrell.

0: Aquí està Álvaro de Luna amb la seva última cançó que es diu així, Lo Siento.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: 21 amb la companyia de Malmo 040 ens regalen això nou que es diu Estaràs, sí?
2: Estaràs.

Així sona l'honor de Carly Rae Jepsen. Ens ha acompanyat aquest estiu amb aquest After All. I només en 15 minuts tonquem ja al punt de les 5 de la tarda. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ellie Goulding també ha tingut protagonisme aquestes últimes setmanes perquè posa en circulació nou single abraçant i donant la benvinguda ja a la tardor. Rebirth.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas...

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs avui per marxants anem agafadets de la mà d'aquest nou tema de Luis Fonsi. L'artista torna, ja sabeu que presenta nou disc en breu. Hi ha un anticip com aquest tema que es diu Me Despido. Un acomiadament que vol regalar en un darrer moment d'estar junts, ens explica, doncs, un desamor. Nosaltres tornem demà amb l'edició de dimecres. Que passeu una molt bona tarda. Continua aquí la sintonia de Ràdio El Vendrell. Bona tarda.

tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: No me dejes ir.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy, that day I started to feed on my dream. Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada, jornada de dimarts, dia 29 del mes de setembre de 2026. Les alerts sonava i al vespre, avui al matí ha plogut, però no amb massa intensitat. Hores d'ara torna a lluir el sol i sabrem cap on va tot plegat a la recta final d'aquest informatiu amb en Marc Rodero. Abans, però, ens haurem hagut ocupat d'altres qüestions, com per exemple la sessió de ple de caràcter ordinari de l'Ajuntament del Vendrell, prop de 7 hores de debat a la sala de sessions. Tot plegat, ho coneixerem mercès a la col·laboració i la redacció del complet del Vendrell Comunicació, Marga Bárquez, a les vies de so, davant dels micròfons Víctor Merencio.
3: Sumari de titulars.
2: Avui començarem el nostre informatiu, com dèiem, parlant de l'Ajuntament del Vendrell, que celebrava dilluns el ple ordinari del mes de setembre, una sessió maratoniana. El ple ha aprovat, entre altres coses, aplicar un recàrrec municipal a l'impost d'estades en establiments turístics, així com la cessió de dos solars a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per fer dues promocions de pisos de protecció oficial. A part del control del ple, el protagonisme requereix també en dos punts. Un d'ells ha estat la proposta de resolució de quatre grups de l'oposició demanant que s'impulsin mesures per evitar nous episodis d'inundacions. I com és habitual, escoltarem també les valoracions. Alhora també ens haurem de fer ressò de la detenció per part dels Mossos d'Esquadra de tres persones acusades d'estafar fins a 5.000 euros en falsos lloguers d'habitacions al Vendrell. Temps per parlar també del taller de sardanes satàniques, del trio Freixes que inicia temporada o del Motoshow benèfic en la seva segona edició. La crònica dels esports i el temps tancaran aquests 30 minuts de notícies en sintonia de la ràdio.

0: Comencem informatiu desgranant la sessió de ple de caràcter ordinari de l'Ajuntament del Vendrell. 25 punts a l'ordre del dia, inclosos els precs i preguntes. L'Ajuntament del Vendrell celebrava, doncs, ahir el ple ordinari del mes de setembre en una sessió maratoniana, 7 hores. El plenari aprovava, entre d'altres, aplicar un recàrrec municipal a l'impost d'estades en establiments turístics, així com la cessió de dos solars a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per fer dues promocions de pisos de protecció oficial.
1: Les 7 hores de duració del ple d'aquest dilluns han evidenciat que l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027 serà de tot menys plàcid. Els moments de tensió i de crispació no han escassejat, sobretot en punts com els dels dos expedients de modificacions de crèdit que s'han aprovat. Un d'ells per destinar 211.000 euros del romanent de tresoreria i 218.000 euros del pressupost a pagar les gratificacions per les hores extraordinàries de la policia local o per a diferents despeses de comunicació, entre altres aspectes. Com és habitual, des de l'oposició han assenyalat que el que hauria de ser una eina per casos excepcionals acabi sent una manera habitual de funcionar de l'Ajuntament. Alhora, també han criticat el pagament d'una dotzena de factures del 2025 que en el seu moment no van seguir els canals legals, moltes d'elles relacionades amb la Fira de Santa Teresa i la Fira de Nadal. Un dels punts destacats de la part resolutiva ha estat l'aprovació provisional d'un recàrrec municipal que s'afegirà a partir del 2027 a l'impost sobre estades en establiments turístics que ja gestiona la Generalitat. La recent llei 2-2026 dona als ajuntaments la possibilitat d'afegir aquest recàrrec municipal a l'impost, una part que cobrarà directament al consistori. L'equip de govern ha decidit aprovar-lo, però només pels mesos de juliol i agost i per la Setmana Santa. Pels dos mesos d'estiu, aquest recàrrec suposarà que els turistes que estiguin en hotels de 5 estrelles paguin 4 euros addicionals al dia, que seran 2,80 euros pels que estiguin en hotels de 4 estrelles, 2 euros i mig pels que estiguin en allotjaments turístics i 1,20 euros pels que estiguin en albergs i la resta d'allotjaments. A la Setmana Santa el recàrrec serà del 50%, amb la qual cosa aquests imports seran de la meitat. La mesura ha rebut el suport de l'equip de govern i dels grups de Som Poble, Esquerra i Comuns, que creuen que els sobrecostos que comporta l'increment de turistes en temporada alta han de recaure sobre els mateixos visitants. Per contra, primer el Vendrell, Vox i Fem Vendrell s'hi han oposat. Els dos primers perquè creuen que pot perjudicar l'arribada de turistes al municipi. I des de Fem Vendrell perquè han apuntat que volen fer aportacions sobre la manera com després s'inverteixen aquests diners. L'Ajuntament calcula que el recàrrec aportarà 520.000 euros addicionals cada any a les arques municipals. Altres punts que s'han aprovat al ple han estat els dos convenis de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per fer dues promocions de pisos de protecció oficial en solars dels carrers Frederic Marès d'Olobol i Francesc de Riera, així com el tancament del compte general del 2025 i l'adhesió a l'Associació d'Amics de la Bressola. Al ple també ha tingut lloc la presa de possessió de càrrec de José Manuel Padilla com a nou regidor de Vox, substituint a Ismael Pérez.
0: Gràcies, Marc, per aquesta primera crònica de la sessió de ple. A part del control del ple, el protagonisme també requeia sobretot en dos punts. Un d'ells ha estat la proposta de resolució de quatre grups de l'oposició, demanant que s'impulsin mesures per evitar nous episodis d'inundacions als nuclis marítims. L'altra ha estat la moció sobre la gestió municipal de 82 places de la zona blava no autoritzades per l'empresa concessionària Parven, que explotat durant aquest estiu.
1: El primer ple després de les inundacions que van tenir lloc als nuclis marítims el passat agost ha servit per aprovar per unanimitat una proposta de resolució dels grups Som Poble Esquerra, primer el Vendrell, Comuns i Fem Vendrell, demanant que es facin els estudis necessaris per impulsar actuacions urgents per evitar que repeteixin situacions similars. Des de l'oposició han retret a l'equip de govern que durant anys no s'hagi fet cap actuació per resoldre aquest mal endèmic dels nuclis marítims i han criticat la poca informació rebuda després dels dos episodis de pluges de l'agost. Per la seva banda, el govern de PSC i PP ha posat sobre la taula els dos projectes que s'han plantejat per mirar de solucionar el problema, consistents en fer una xarxa de pluvials a Coma-ruga i construir o bé un emissari subterrani per enviar les aigües al mar o bé un dipòsit a la plaça dels Enamorats. L'altre punt polèmic de la part de control ha estat la moció de primer el Vendrell i Fem Vendrell sobre les 82 places de zona blava no autoritzades que Parven ha explotat durant l'estiu a Coma-ruga. Els vots en contra de l'equip de govern han tombat una moció amb la qual es volia reprovar tant la gestió de l'alcalde Kenneth Martínez per la tardança de 6 setmanes en fer la sol·licitud a l'empresa concessionària per eliminar les places, com els 3 regidors de govern que són consellers delegats a Parven. Martínez ha reiterat que el requeriment està en tramitació, igual que el recurs que ha presentat l'empresa concessionària, i ha confirmat que la informació s'ha traslladat a l'Oficina Antifrau de Catalunya. sí que han prosperat les mocions de Son Poble Esquerra en defensa del transport ferroviari de passatgers i per donar suport a la plataforma Trencant el Silenci sobre la reparació de les víctimes i famílies afectades pel servei militar obligatori. Com també ho han fet les mocions de Primer el Vendrell de rebuig a les pantalles acústiques de DIF i de Fent Vendrell per a la reorganització de la policia local.
0: I com és tradicional, escoltem ara les valoracions que han fet els grups municipals després de la sessió de ple.
2: Ple important avui el que hem tingut, sobretot amb dues qüestions rellevants. La primera ha sigut el punt que té a veure amb els aiguats que van patir els nuclis marítims la darrera setmana del mes d'agost. El que hem explicat va ser quines van ser les actuacions que van fer des de la policia local i protecció civil, que van servir per mitigar els efectes d'una riuada històrica que no teníem al Vendrell des de l'any 2000, i també explicar quines són les propostes de millora per evitar que situacions com aquesta es tornin a repetir. Crec que és important, sobretot en aquest context, deixar-nos de la crítica fàcil, deixar-nos a tirar els plats sobre qui és responsable de què i sobretot posar mesures sobre la taula que ajudin a solucionar els problemes de la gent que viu als nuclis marítims i a les urbanitzacions, perquè fets com aquests, que són endèmics a la pròpia urbanització, no tornin a succeir. D'aquí les propostes que hem presentat tant l'alcalde com a regidor d'aigua. Segon punt, crec que és molt important i sobretot en el context actual, és el que té a veure amb l'habitatge. És un dels principals problemes a tot el país i també, òbviament, al Vendrell. El que hem aprovat ha sigut la concessió de dos solars municipals per construir habitatge públic. Aquesta és l'única solució per frenar la crisi de l'habitatge, per fer que no hi hagin més Mari Carmens al municipi del Vendrell i per poder tenir habitatge públic i assequible per tota la ciutadania.
3: I nosaltres ens sortim amb una sensació que malauradament repetim massa sovint. Considerem que aquest govern del PSC i el PP no està gestionant bé el Vendrell. Massa vegades trobem la falta de planificació, falta de transparència i decisions que arriben tard o quan els problemes ja els tenim a sobre. I davant això, nosaltres continuem fent la nostra feina. Fiscalitzem el govern perquè és la nostra responsabilitat. Revisem expedients, preguntem i denunciem allò que considerem que no està ben fet. Però no ens quedem en la crítica. També proposem, i avui les nostres propostes han tirat endavant, en ferrocarril, en reconeixement a les víctimes del servei militar obligatori i conjuntament amb altres grups a la planificació davant de les inundacions. Aquesta és la nostra manera de treballar, fiscalitzar, proposar i arribar a tots els acords que són bons pel Vendrell. I ara toca fer una altra feina igual d'important, fer seguiment perquè allò que avui s'ha aprovat es compleixi.
4: Primer ple després d'estiu, on aprovem dos punts capdals pel municipi del Vendrell. En primer lloc, aprovem la bonificació a l'impost de construccions per a les obres d'ampliació i reforma de l'Hospital del Vendrell. I en segon lloc, també aprovem el retorn a la garantia contractual vinculada a l'explotació de l'aparcament subterrani de Jaume Carner. Per altra banda, també donem suport a propostes i mocions de l'oposició, entre elles la investigació i l'execució d'accions per reduir notablement les inundacions de Coma-ruga i el Vendrell en general. Accions algunes que ja estan iniciades, com l'ampliació de la llera de la Riera. En definitiva, facilitem i impulsem projectes de millora, projectes que millorin aquests serveis municipals i que també facin impulsar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del Vendrell.
5: Avui hem vist una altra vegada el tarannà que té aquest govern del PSC-PP. Davant les preguntes sobre les 82 places de zona blava utilitzades de manera il·lícita, com diu els informes jurídics, no hem tingut cap explicació de per què l'alcalde durant 7 setmanes no va fer res, ni cap explicació del que han fet els tres representants de l'Ajuntament dintre del Consell d'Administració de Parvent. Hem dit que ha presentat tots els grups de l'oposició una moció pel tema i demanar explicacions que no han rebut ni nosaltres ni la ciutadania sobre les inundacions del passat 21 i 22 d'agost. Hem vist i hem presentat una bateria de propostes per intentar millorar aquestes inundacions, un fet que no serà ràpid, però que sí que serà i que s'ha de treballar i deixar d'anuncis com ha fet el govern. I també hem portat a la proposta sobre el tema dels panels acústics que vol posar DIF a l'Ajuntament i una altra vegada a les vies del tren, i una altra vegada hem vist que l'alcalde no ha volgut donar cap mena d'explicacions.
6: En primer lloc, agrair a totes les persones que avui ens han acompanyat fins a la una de la matinada, tant presencialment com per xarxes socials. És inadmissible la manipulació i la falta de transparència de l'alcalde del Vendrell, no fer arribar la informació, apartar-nos de dades institucionals i la falta de respecte és retirada. cap a nosaltres i cap a tota la ciutadania. Avui ho hem vist al final del ple, perquè l'alcalde no va demanar que treguessin parques d'aplaçament del Parven. Som nosaltres els que hem preguntat. I tornem a preguntar, per què no va fer que es treguessin aquestes places? La policia municipal hem aprovat per unanimitat una reorganització real, com hem dit al regidor de la policia. El paper aguanta tot. I la policia ha d'estar assegurada, treballa amb tranquil·litat i està al carrer. I una vegada més, aprovem modificacions econòmiques per falta de planificació d'aquest govern municipal, al igual que tot el municipi ple de brutícia. I com sempre, fem vendre-hi del vostre costat.
0: Parlem dels Mossos d'Esquadra, que han detingut tres persones acusades d'estafar fins a 5.000 euros en falsos lloguers d'habitacions a la nostra vila. Es tracta de dos homes i una dona que demanaven diners a les seves víctimes suposadament per conceptes de reserva, fiança i avançament de mensualitats, entre d'altres. Els pagaments es feien en efectiu, via transferència bancària o bé Bizum.
7: Els detinguts són dos homes de 22 i 45 anys i una dona de 27 que contactaven amb les seves víctimes per internet, mitjançant portals immobiliaris on inserien anuncis d'habitacions en habitatges del Vendrell. Després de visitar l'immoble, la víctima ja efectuava un primer pagament en concepte de reserva, que posteriorment s'anava ampliant al·legant la formalització del contracte, fiança i l'avançament de diverses mensualitats. Durant les setmanes següents, una de les víctimes va fer diversos pagaments mitjançant Bizum per un import total de 3.500 euros. Però tot i haver abonat aquesta quantitat, no va arribar a signar cap contracte, no va poder accedir a l'habitació ni tampoc no va recuperar els diners. Arran d'aquesta denúncia, els investigadors van detectar quatre casos més amb un modus operandi similar. En conjunt, les cinc víctimes van abonar uns 5.000 euros entre juny i setembre. Els investigats, que ajornaven reiteradament la data d'entrada a l'habitatge amb diferents excuses, han estat detinguts dimarts passat al Vendrell. La principal investigada, la dona de 27 anys, acumula una vintena de denúncies per fets similars comesos des del 2025 en diferents punts de Catalunya. Els altres dos detinguts també presenten diferents antecedents. Ara més se'ls acusa de 5 delictes d'estafa.
0: El Vendrell ha viscut aquest dissabte un taller de sardanes satàniques impulsat per la colla sardanista de la Lira Vendrellenca. Tot i que és una modalitat de sardanes que ja es ballava antigament, el seu caràcter més informal i dinàmic està fent que molta gent, especialment la més jove, s'estigui interessant en els últims anys en el seu aprenentatge.
1: L'interès creixent que hi ha per les sardanes satàniques està fent que proliferin pel territori els tallers o els cursos per aprendre a ballar aquesta modalitat. Això és el que han fet aquest dissabte a la tarda des de la colla sardanista de la Lira Vendrellenca, amb un taller al vell mig de la Rambla que ha tingut un bon seguiment. I és que aquesta és una modalitat que està contribuint a revitalitzar el ball popular català per excel·lència.
8: Està de moda. O sigui, entre la gent jove és la novetat que hi ha dintre el món de la sardana i crida moltíssim a la gent jove. La gent jove s'està afegint a aquesta sardana tan antiga i s'estan creant verdaderes formacions i verdaders equips en diferents llocs de Catalunya on ja només es balla aquest tipus de persiana o satànica, com li vulguem dir.
1: També conegudes com a sardanes de carrer o de persiana, aquesta modalitat es caracteritza per una manera de ballar menys rígida, prioritzant el moviment horitzontal per davant del vertical i amb molta més velocitat a l'hora de fer els puntejos.
8: Una sardana molt moguda, que gira volta, que entres i surts, i doncs, bueno, és diferent a el que és la sardana de lluïment actual.
1: Curiosament, es tracta d'una modalitat que remunta molts anys enrere, ja que es té constància que ja es ballava al segle XIX. Amb el temps, però, va anar quedant relegada.
8: Aquestes sardanes abans es ballaven dintre de les esglésies i dintre dels castells, principalment a les esglésies. A les esglésies va passar que, com que és una sardana molt moguda, amb molta velocitat, l'església la va treure fora i la va portar cap a la plaça.
1: La jornada d'aquest dissabte s'ha tancat amb una ballada satànica que ha anat a càrrec de la cobla Reus Jove.
0: I continuem endavant encara amb d'altres qüestions de l'actualitat i parlem de la xarxa vendrellenca que reclama mesures de seguretat al Parc de la Música mentre continuen les obres. L'entitat detecta varetes de construcció exposades en punts on està prevista la instal·lació de lluminàries i demana que es garanteixin la seguretat dels infants durant l'execució dels treballs. Per això, en concret, l'entitat ha observat que en diversos punts on està prevista la instal·lació de lluminàries hi ha varetes de construcció que sobresurten del paviment i que en alguns casos han perdut els elements de protecció dels seus extrems. La Federació Administració, conscient que aquests elements formen part de les obres que encara estan pendents de finalitzar i que, per tant, l'espai encara no es troba completament acabat, és per aquest motiu que consideren que durant l'execució d'una obra també s'ha de garantir unes condicions adequades de seguretat per a les persones que fan ús de l'espai. Des de la xarxa consideren especialment preocupant aquesta situació perquè es tracta d'un espai destinat al gaudi de la ciutadania i amb una presència important d'infants. Els taps o elements de protecció que actualment cobreixen algunes de les varetes no són sempre oferir una protecció suficient, ja que poden desplaçar-se o caure o deixar novament exposats els extrems metàl·lics. Per l'entitat no es tracta de qüestionar que les obres estiguin encara en execució, sinó de reclamar que els elements propis d'una obra que encara no ha finalitzat no es converteixin en un risc per a les persones usuàries. L'entitat considera que existeixen solucions provisionals senzilles que permetrien eliminar aquest risc fins a que es completin els treballs, com ara retirar temporalment les varetes quan sigui tècnicament possible, o instal·lar sistemes de protecció que garanteixin que els extrems no quedin exposats. La programació de la tardor del temporada s'ha obert aquest dissabte amb l'actuació del trio Freixes, una formació integrada per tres intèrprets de reconeguda trajectòria internacional. A l'Auditori Pau Casals, el trio ha recreat les obres que formaven part dels enregistraments que el mestre va fer amb els músics Alfred Cortot i Jacques Thibault.
1: Corlot Thibault Casals és el títol del concert que ha ofert el trio Freixes a l'Auditori Pau Casals, una actuació emmarcada en els actes del 150è aniversari del naixement del compositor i músic vendrellenc, amb la intenció de recordar la seva música i el seu llegat artístic i humà. D'aquesta manera, Tatevic Kakatrian al violí, Laura Puig al violoncel i Alba Ventura al piano han repassat els històrics enregistraments que van fer de forma conjunta tres dels considerats grans mestres del seu temps. Una oportunitat única per reviure l'esperit de les formacions cambrístiques que van marcar una època i per apropar-se des d'una mirada contemporània a l'herència artística d'un músic universal com Pau Casals.

Unides pel seu compromís amb el repertori de música de cambra, les tres integrants del trio Freixes han ofert un programa basat en obres de Beethoven, Haydn i Schubert, fent un homenatge al vessant cambrístic de Pau Casals.

0: La temporada continuarà aquest divendres 2 d'octubre amb la representació de l'obra Loop al Teatre Àngel Guimerà.
1: Més de 4.400 euros. Aquesta és la quantitat recaptada pel segon motoshow celebrat al nucli de les Pedreres de Santa Oliva aquest cap de setmana. Una xifra que es destinarà íntegrament a benefici de Sant Joan de Déu i dels malalts de càncer infantil.
2: Arrossegar un parell de tones per una bona causa. La prova de força carregant un jeep gairebé a l'esquena ha estat un dels moments més celebrats del segon motoshow benèfic organitzat per l'Associació de Veïns del barri de les Pedreres de Santa Oliva. Una edició meitat lúdica, meitat solidària, on tot el que s'ha recaptat ha anat destinat a la lluita contra el càncer infantil.
3: Vam veure que era una forma molt bonica, no, de donar a conèixer el món del motor i a part de recaudar diners, doncs, per la causa que és el càncer infantil, i hem apostat perquè creiem que és una jornada molt divertida, molt entretinguda, que dona molt d'oci i que pot anar molt bé per la causa aquesta.
2: La jornada ha tingut de tot, des d'exposicions de motos i cotxes clàssics fins a activitats infantils, gastronomia, música i venda de polseres solidàries. I tot plegat ben amenitzat amb les acrobàcies de pilots de reconeguda trajectòria com Marcel Justribó i Pol Ferrer, entre d'altres, que no han dubtat a respondre a la crida de l'Associació de Veïns del barri.
3: Nosaltres vam agafar el càrrec a finals del 2024 i vam decidir, doncs, l'any passat 25, fer aquest acte d'una manera diferent, donar-li un altre aire a la festa aquesta, i llavors durant tot el dia fem una sèrie d'activitats, bé, exhibicions, bé, mostra de vehicles antics, vehicles que estan modificats, i també la venda de polseres candeles i productes que ens han sigut cedits.
2: Un seguit d'activitats organitzades amb l'objectiu de passar una bona estona tot col·laborant contra el càncer infantil. Acrobàcies, perícia i molt bon rotllo units per la millor de les causes.
4: Els esports amb Jordi Graell.
5: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol i ho fem amb l'inici de la competició de l'Escola Futbol Base al Vendrell. Després d'una llarga pretemporada, doncs finalment les jugadores d'Adir Fernández que s'estrenaran a la Lliga aquest dissabte a casa contra el Vilanova del Camí, i a més doncs venen de jugar un últim amistós aquest diumenge al camp del Poble Mafumet, que finalment va acabar empat a 2, i per saber doncs això, com arriba l'equip a aquest inici de Lliga, doncs com sempre tenim el míster, l'Adri Fernández. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Bé, primer tot, doncs, una mica comentar doncs com va anar aquest últim amistós, que bé, doncs primer va empat a 2 a un camp que bé, doncs és un equip que doncs ja està consolidat a la categoria, per tant era un repte exigent i que vau treure amb nota, no?
6: Bueno, sí, vam arribar ja amb bastantes baixes, la veritat. Vam afrontar el partit amb contra un equip que és bastant, bastant fort en aquesta categoria, i la veritat que van sortir amb moltes ganes, i bé, la veritat va sortir bastant bé tot.
5: De fet, fins i tot us vau posar per dalt el marcador o el descans, però bé, com comentaves, no? Suposo que amb les baixes la segona part ja va costar més, no?
6: Sí, anàvem bastant ajustades de jugadores que amb la pretemporada s'han carregat de cames o s'han alguna lesionada, i vam tirar una mica de juvenil, que per sort tenim, i amb totes vam arribar bé al descans, i al final, bueno, el desgast del partit es nota. Però bueno, bé, un bon resultat per terminar la pretemporada i afrontar la temporada nova.
5: Com dèiem, doncs ja s'acaba la pretemporada, per tant, bé, no sé quin balanç fas de com han anat aquestes setmanes.
6: Pues bé, la veritat és que hem fet una bona pretemporada, hem treballat bastant bé, la veritat, el que volíem i el que volem afrontar cap a la temporada, i a part dels resultats que han sigut bastant bons, em quedo sobretot amb les ganes de les noies per afrontar aquesta temporada nova.
5: Per tant, bé, doncs tenint en compte tot això, creus que l'equip doncs arriba preparat per aquest debut?
6: Sí, estem bastant preparades, amb ganes, i físicament i psicològicament estem molt, molt bé, la veritat.
5: El primer rival, que serà el Vilanova del Camí, que també és un equip que enguany s'estrena doncs a la competició, per tant, bé, suposo que no, també és una incògnita, no?, doncs saber doncs quin equip us trobareu, però bé, el més important és que comenceu a casa i, per tant, doncs aviam si es pot començar bé, no?
6: Sí, la idea és, a part de que el Vilanova sigui un equip nou, també com nosaltres, fer el nostre lloc, començar el millor possible, cara al públic i cara a l'entitat, i si podem sacar un resultat bo, doncs començar amb el peu dret, com se sol dir.
5: Doncs perfecte, Adri, esperem que així sigui, sí que moltes gràcies i moltes aparellet de vot.
6: D'acord, doncs moltes gràcies a vosaltres.
5: Adri Fernández, entrenador de l'Escola Futbol Base del Vendrell, fa una mica de balanç de la pretemporada, i ja com dèiem, doncs ja centrats en aquest debut de l'Escola Futbol Base del Vendrell, que torna a la competició enguany, després d'uns anys d'absència, i ho farà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Camí de Roda contra el Vilanova del Camí.
7: El temps amb Marc Rodero.
1: I ha arribat l'hora de fer crònica meteorològica amb en Marc Rodero d'unes precipitacions que, de moment, han esquivat la nostra vila i també la comarca del Baix Penedès per al que fa referència a les precipitacions amb intensitat, que sí que ha estat forta a indrets propers, com pot ser el cas de les comarques de l'Alt Penedès o el Garraf, o també, en aquest cas, la pròpia capital catalana, Barcelona. Marc Rodero, bona tarda.
8: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
1: De moment ha plogut, però no amb la intensitat que ho ha fet amb d'altres indrets, no?
8: Bueno, ja ho dèiem ahir, que la distribució seria molt irregular territorialment i no plouria de la mateixa manera en tots els indrets. Ha entrat aquesta precipitació pel Baix Penedès, s'ha intensificat sobretot i en especial a tocar de casa nostra, en el cas de l'Alt Penedès, amb valors de precipitació que s'han acostat al llindar dels 100 litres en observatoris oficials, eh? Després n'hi ha d'altres, doncs, que també han superat potser aquest llindar. I a casa nostra, doncs, entre els 7 del Vendrell, els 30 llargs del Montmell i també de Cunit, i algunes precipitacions una miqueta més discretes al centre de la comarca. Però en aquest cas, la comarca on ha plogut més a prop de casa nostra, en aquest cas ha estat l'àrea de l'Alt Penedès. 50 llargs també, per exemple, a Vilanova i a l'Observatori de Sitges. Una precipitació de caràcter torrencial, ha caigut en molt poca estona, amb certa continuïtat i també acompanyada de tempesta. I ara entrem en un altre escenari, mantenim la variabilitat, tot i que de cara a aquesta tarda ja no creiem que pugui reproduir-se algun ruixat, no descartem que de forma puntual ho pugui fer cap a les àrees interiors, puntualment també a la plana de la comarca. Per demà esperem un dia de nou variable, amb certa inestabilitat de matinada, a la mateixa línia de la costa i puntualment també damunt del mar, i la resta de la jornada demà marcada per aquesta variabilitat. Inestabilitat també en alguns punts i pel que fa a les temperatures clarament més baixes, una mica més normalitzades pel que tocaria en aquesta època de l'any. La temperatura mínima que s'ha disparat aquesta passada nit tindrà tendència a baixar també la propera nit i matinada. Situació marítima prou alterada aquests propers dies a tots els quadrants costaners de la comarca.
1: Marc, avui és Sant Miquel, ens en recordem del 29 de setembre de 1913, dia de Sant Miquel, un dels aiguats més importants de la nostra vila, que fins i tot es va endur un pont del ferrocarril. És a dir, que aquest temps és propi d'aquesta època de l'any, no?
8: Sí, totalment, eh? De fet, a casa nostra, l'època de l'any que més plou o hauria de fer-ho seria a la tardor. Aquest any tenim els ingredients perfectes perquè ho faci, però hi ha d'haver-hi una combinació d'aquests. Per tant, un per l'altre no funciona. S'han d'ajuntar tots dos i que finalment pugui donar-se aquesta situació. L'aigua del mar està extremadament calenta, aquesta és la directora d'orquestra de tot plegat i, per tant, només que arribi una miqueta d'aire fred, com ho ha fet durant aquesta passada nit i matinada, doncs tenim aquests resultats d'aquests aiguats força importants a bona part de la zona costanera.
1: Temps variable que s'allarga durant tota la setmana, no?
8: Sí, també durant el cap de setmana veurem a veure dissabte, que sembla que serà la propera tongada així una miqueta més intensa. Veurem com, quan, a on i de quina manera d'aquí a dissabte per poder-ho acabar de perfilar.
1: Doncs en parlem, com sempre, en aquesta mateixa sintonia. Marc, gràcies i que tinguis molt bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Doncs aquesta és la sintonia que denota que hem de posar punt final a aquesta edició de les notícies. Com diem sempre, l'actualitat no s'atura i és per això que ens podeu seguir a través de Twitter, X, Instagram o Facebook, i com no, a través de la nostra pàgina web. D'aquestes notícies de les que hem parlat ara, en tindreu més informació a les notícies de la televisió local. Bona tarda.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM. I rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a 8:00 del vespre.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Un plaer, un dia més, una jornada més a través del 107.1 de l'FM. Ens hi posem de nou una nova edició d'aquest espai matinal. Això és La Calaixera. Un plaer que ens acompanyeu. Gràcies per fer-ho possible també a través d'internet o a través de televisió al Vendrell. Avui és dimarts. Dimarts plujós, on els hi hagi. 29 de setembre, programa número 4034. I passem ja gairebé 3 minuts a les 9. I serem, vaja, si ens deixeu, volem ser-hi, fins al migdia, fins a les 12, i són això les 3 hores diàries d'aquest magazín, d'aquest espai, i que intenta acompanyar-vos i aportar-vos tota aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Això és sempre per davant. Per començar, anirem cap al temps, més que mai pendents de les pluges, a veure què ens explica en Marc Rodero, que és el nostre home del temps. També ja hem triat una primera cançó que ens ajudarà a posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També els esports, amb en Jordi Grey, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres punts d'interès. També hem de dir que a partir d'aquí, i en aquesta primera part de Calaixera, avui dimarts, tornem a encetar una nova temporada en col·laboració amb totes les ràdios de la comarca del Baix Penedès a través del Consell Comarcal del Baix Penedès, el que s'anomena Baix Penedès al dia. Aquest contingut i aquestes converses sobre el Consell Comarcal, sobre què es fa, què poden explicar, quina és la seva metodologia, entre d'altres. De fet, una primera secció que passarà per Bellvei Ràdio per escoltar i per conèixer el que ens explica el conseller de Cultura, Josep Ràfols. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i continuarem a la segona part del programa amb més coses i amb més contingut. Una segona part emprenedora, anar recordant i explicant temes que venen a veure amb la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després ja ens quedarà tercera i última part. Els dimarts parlem de tecnologia, o la intenció és perdre la por a la tecnologia, allò que ens explica en Joan Molinas. I acabarem amb una estona de participació i trucades, que no pot faltar, sempre a través d'aquests punts de contacte que estan a la vostra disposició, ara ja que estem en directe, a través del WhatsApp, és a dir, ja ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, un correu electrònic en qualsevol moment del dia, calaixera@rtv-elvendrell.cat, i també en aquella part de participació i trucades al telèfon de directe, al 977-15-70-69. Amb tot això, que no és poc, eh? Arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i per la paciència. Això sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tot.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Dia de pluja, dia intens de pluja. Per això, com sempre, és important parlar amb el Marc Rodero, qui ens ha d'explicar tot això i quina és l'evolució d'aquestes tongades de tempesta. Marc Rodero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Inclús aquesta passada nit han saltat les alarmes d'alerta, és a dir, previsió de pluges fortes, que ha de continuar, no, Marc, en principi?
1: Sí, s'ha de mantenir durant bona part d'aquest matí. Sí que és cert que estem observant, evidentment, ara el radar, i ja veiem també doncs, com la traça de precipitació comença a desplaçar-se de sud cap a nord, per tant, comença a avançar, i ara és en altres zones de lluny de la comarca on està afectant de forma més directa. De moment han caigut 32 litres a l'Observatori de Cuny, 34, per exemple, al Montmell, 10 en el cas de la Bisbal. Aquí al Vendrell no ens deixa veure la quantitat, però són bastant tossuts i segur que l'acabarem veient. Li costa una miqueta obrir. Aquí ho tenim. Han caigut fins ara 8 litres d'aigua per metre quadrat. Per tant, la distribució és notablement irregular. Sí, és cert que encara estem dintre d'aquesta situació d'inestabilitat i, per tant, doncs, hem d'estar molt alerta perquè encara de cara a les properes hores aquesta pluja ha d'anar avançant. A hores d'ara són les comarques del Garraf, la zona més oriental de l'Alt Penedès, la que està rebent més pluja. De tota manera, la imatge del radar ens mostra encara com, tot i que la pluja és una miqueta més feble, s'ha de mantenir encara durant les properes hores. Però el gruix més important s'ha de desplaçar cap a les comarques de Barcelona i també cap a les de Girona. De tota manera, fins a primera hora de la tarda o fins a migdia tarda hem d'estar molt pendents perquè encara poden generar-se i reproduir-se aquests ruixats que poden ser de moderada forta intensitat que es formen damunt del mar i van avançant de mar cap a terra. Molta humitat, temperatura de l'aigua del mar molt calenta, aire fred en altura, per tant, tots els ingredients perquè tinguem una situació de ruixats i de tempestes destacables. Per tant, encara, Pere, de cara a les properes hores, molt pendents, tot i que de cara a la tarda sembla ja que obriria una miqueta més al cel i entraríem en un altre escenari. Més variabilitat, menys inestabilitat i, per tant, no tindrem que estar tan pendents d'aquesta situació. Però, encara que de moment plogui relativament poc, pendents fins a migdia d'aquesta situació.
0: Perfecte, seguirem, com bé dius, ben pendents. I per què fa les temperatures, Marc?
1: Doncs mira, les temperatures també li costa, li costa avui obrir. Entenem també que és per tota aquesta situació. Ara mateix tenim, aquí està, 22 graus a Cunit, 22 també a l'Observatori de Coma-ruga, 21 al Vendrell, 20 a la Bisbal, 18 al Montmell, 18 a Bonastre i 20 a l'Observatori de l'Arboç.
0: Perfecte. Gràcies, Marc. Que vagi bé el dia i fins demà.
1: Fins demà, adéu-siau.
0: Bon dia.
2: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: És dia de pluja, així que avui tot crec que ens ho hem de prendre una mica més en calma, si cal. Per això hem triat aquesta cançó avui, per començar. És l'última cançó de Renaldo i Clara, Tan brillant.

0: Renaldo i Clara, amb aquesta nova cançó tan brillant per posar ritme aquest dimarts plujós, en directe i sempre, sempre en proximitat a través del 107 en bo, de la freqüència modulada.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts, notícies. Un 26 de setembre del 1926, ara fa 100 anys, naixia a París Nicole Florença. Gravadora i escriptora, molt vinculada al Vendrell arran del seu matrimoni amb l'escultor Apel Espinosa. Per recordar-la i donar a conèixer el seu llegat, la Fundació Espinosa organitza diverses propostes culturals. Per exemple, aquests darrers dies han estat força especials amb la presentació d'un llibre, una nova exposició i la cançó per a Nicole. De fet, qui ens ajuda a conèixer aquests primers actes i el començament de la celebració del centenari del naixement de Nicole Florença ens ho apropa des dels serveis informatius d'aquesta casa, la Sílvia Martínez.
2: Nicole de Mot, Nicole Espinosa, després de casar-se amb l'escultor català el 1948 a París, va adoptar el cognom matern del seu marit, Florença, per signar bona part de la seva obra. En l'any del seu centenari, la Fundació reivindica la seva faceta artística i recupera una figura que va anar molt més enllà de la seva tasca com a gestora del llegat fenusià des del Palau Renaixentista del Portal del Pardo del Vendrell. Aquest cap de setmana s'ha inaugurat el Loc de Temps, una exposició que pren com a punt de partida una frase que Nicole va deixar escrita en una nota i que convida a reflexionar sobre el pas del temps.
3: La muestra se compone de elementos personales, de una cronología donde se puede ver en esta cronología que siempre son lineales y en la que, bueno, no creemos en la linealidad del tiempo, pero sí que es importante explicar esta vida. Y se entiende perfectamente desde la Nicole niña a la Nicole que muere en el 2012. Ella pasó su último verano aquí en Vendrell.
2: La mostra també aprofundeix en el vincle profund que va mantenir amb Apel Espinosa i la influència mútua entre les seves trajectòries. I és que Nicole Florença va ser clau per consolidar el Portal del Pardo com un nucli cultural de projecció internacional a partir de la seva manera d'entendre la vida, senzilla, compromesa amb la natura i estretament vinculada a la creació artística.
3: Jo huyo de términos como musa o... en las que la mujer se queda relegada. Yo creo que simplemente fue una persona que le acompañaba en su vida, en la que existía un gran amor.

0: A partir del leitmotiv de la mostra s'ha creat la cançó de Nicole, obra de Carlota Valdrís, interpretada per Pemi Rovirosa i Eva Cabanes, i que conté fragments de text que la pròpia artista va deixar. La peça s'estrenava dissabte als Jardins de la Fundació en una vetllada embolcallada de poesia i de memòria.
1: En l'Occitan Fora del Temps, que explica una mica la filosofia de la casa, doncs entre aquesta lletra, una part que va afegir la Necane, la cançó està feta en francès i en català, vull dir, tot plegat, i poder anar a la sala de la música, veure quina música escoltaven, que Fanosa sabeu que també tocava la guitarra i li agradava molt. Per tant, tot plegat, tot ha sigut molt emocionant i un luxe treballar amb el Pemi i amb l'Eva cantant.
0: Una composició en què s'ha volgut reflectir com eren les estades dels artistes a la casa del Portal del Pardo, unes trobades que transcendeixen el temps.
2: I conceptualment, doncs, bueno, intenta reviure i rememorar una mica, doncs, l'estil de vida que tenien, doncs, tant en Fanosa com la Nicole, no? Aquest estil bohemi i aquest estil, doncs, de, per molt que passi el temps, doncs, bueno, sempre estan com a temporals, no? I es pot reviure en qualsevol moment, no?
3: La paraula principal seria la temporalitat. És una barreja, una fusió de diferents estils. Primer l'ADN de la Carlota, per suposat, i després també penso que és una fusió una mica de l'estil del PMI, que ha anat passant per diferents capes. Finalment, doncs, quan li vaig posar la veu també té una mica de mi, no?, de la meva part. I també l'envolta una mica de, com d'aquest aire misteriós i és una mica l'estil que acompanya la lletra i, a més, és molt especial per mi.

0: La celebració del centenari aquest cap de setmana ha comptat també amb la presentació del llibre Nicole, de Josep Miquel García, qui va ser director de la Fundació del 2002 al 2022.
1: I realment hi ha hagut una voluntat meva molt preclara de dedicar-ho a la gent del Vendrell, que sempre ha estimat la Nicole i possiblement també l'enyora com jo.
0: El llibre marca la diferència entre Nicole Fenosa i Nicole Florença, posant en valor les dues facetes d'una dona fascinant.
1: La Nicole Fenosa és la persona que es va lliurar de ple a reivindicar l'obra de Apel·les Fenosa, mantenir-la, conservant-la, fent el catàleg raonat, fent exposicions, regalant al Vendrell i a la Fundació la casa, el patrimoni, però Nicole Florença és el moment present el que toca reivindicar-la, perquè la Nicole, que tots coneixem, té una condició artística rellevant que cal recuperar i ara és el moment. Les seves fotografies, els seus gravats, les seves pintures són molt diferents de l'obra de Fenosa i tenen una autonomia de factura que crec que el moment present que la cultura vol reivindicar i recuperar la figura de les dones, ara toca a Nicole Florença.
2: Més coses. Els Jardins del Museu Déu han acollit la primera edició de la festa El meu petit Vendrell, en la qual des de l'Ajuntament s'ha volgut donar la benvinguda als infants nascuts el passat 2025. Nombroses famílies que han pres part d'aquesta iniciativa, que ha estat impulsada des de diferents regidories en col·laboració amb professionals del món educatiu. Entre aquestes regidories, la de Cultura Popular. Per això escoltarem la seva regidora, la Mariona Figueres.
3: I ensenyar els més petits doncs, des d'allà d'inicis tot el que tenim al Vendrell, no? Tota la nostra cultura popular, tot el que ens fa ser vendrellencs i vendrellenques, així que molt contents de la rebuda que ha tingut aquesta festa.
2: Cada família participant ha rebut una bossa de regal en la qual hi havia un pitet i un llibre il·lustrat de Gemma Fontanals i que porta també el títol de El meu petit Vendrell. Ara escoltarem a la pròpia il·lustradora i també la regidora d'Educació, Sílvia Vaquero.
4: Al llibre hi ha una mica de resum de la cultura del Vendrell. Per suposat no hi és tot, però hi ha unes pinzellades perquè s'hi vagin familiaritzant d'una manera simpàtica. Hi ha balls, hi ha diables i caramot, hi ha la patatuf, hi ha castells, gralles, picarols, hi ha gegants, hi ha nans.
5: I obre la porta als nadons al Vendrell. El Vendrell, que és aquell poble on volem que se sentin acollits, on volem que creixin, on volem que doncs, vagin omplint aquest àlbum de records que els acompanyarà al llarg de tota la seva vida.
2: Aquesta festa que ha comptat amb la participació del Ball de la Patatuf, que ha fet gaudir els de valent, els més petits, des de famílies, una iniciativa que ha estat molt ben rebuda. Des de l'Ajuntament expliquen que l'intenció és mantenir aquesta celebració cada any, com ja es va fer també, o com ja s'ha fet, en altres poblacions properes. I l'Associació Cultural d'Extremadura del Vendrell ha engegat el programa d'actes de la Festa Extremenya d'enguany. L'encarregat de fer el pregó ha estat Rufino Cecilia, un soci molt estimat de l'entitat.
6: Bueno, aquí, mira, estamos hoy para hablar de lo nuestro, de Extremadura, y yo siendo que soy andaluz, pero tengo muchísimo cariño a Extremadura y a esta asociación, y pues vamos a hablar sobre ello, con algo de humor siempre, porque yo soy que soy de humor.
2: Fa més de 30 anys que Rufino forma part de l'associació, de la qual destaca el vincle afectiu amb tots els associats.
6: Bueno, valorar es que todavía no sé por qué he sido yo elegido, ya que no soy de aquí, pero eso sí, que llevo ya pues con ellos 30 y algo de años, o sea, 30 años, o sea que hemos hecho muchísimas más fiestas aquí y siempre he estado muy unidos a ellos. Amistad, sí, con todos, con la juventud, con la gente mayor, con todo el mundo. Son todos geniales. Amistad, mucha amistad y bueno, trabajo también, claro.
2: El pròxim dissabte seguiran tots aquests actes de la festa al local de l'entitat amb el lliurament del Premi del Soci de l'Any, un guardó que es lliura per votació popular, seguit d'una actuació de José Manuel Vera. I els nens del Vendrell que volien tirar de clàssica a Lleida en darrera etapa abans del concurs de Tarragona d'aquest dissabte i ho han fet valents, optant en primera ronda del 3 de 8, el quart de la temporada i el tercer descarregat. Una construcció sòlida que s'han anotat sense problemes i sobrats de gas. Tot seguit, els de la camisa vermella han apostat pel carro gros, la gran estructura de la temporada amb 18 completats en 23 diades. I ni més ni menys, i amb un domini del castell tan aclaparador que el local de la Riera de la Bisbal, ja fa temps que es treballa per intentar pujar-lo un pis més abans d'acabar aquest any. Amb una certa manca de camises pels més de 100 quilòmetres de distància que hi ha amb la capital de la Terra Ferma, els de Pere Rovira i l'Elisabet Aleu, han pogut sortir de Lleida amb la clàssica de 8, una pretensió que finalment s'ha hagut de descartar després de desmuntar la Torre de 7. Així, els nens han tancat actuació descarregant el 5 de 7, una altra estructura que podria esdevenir catedral en aquest darrer tram de temporada i la primera gran cita de les dues que queden abans de cloure l'any del centenari, que és justament, com dèiem, aquest dissabte a la tarda, on els de la camisa vermella actuen a la Tàrraco Arena amb motiu del concurs de castells. I ho fan amb ganes i ambiciosos, amb la vista posada en exemplar la gamma de castells de 8 i qui sap si alguna cosa més.
7: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada i a www.rtvalvendrell.cat.
2: Les 9 i 23 minuts. Saltem cap a la repassada esportiva. Una informació d'en Jordi Graell.
8: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins. Ho fem amb victòria del Club d'Esports Vendrell per 4-3 contra l'Sporting Alcoyerum en un partit disputat aquest dissabte al Pavelló Quim Tomàs i que suposava el primer de la temporada de l'hoquei Lliga Plata Sud. I un partit que, bé, doncs va ser força disputat perquè l'Sporting doncs va venir disposat a donar la sorpresa i durant força minuts doncs va posar contra les cordes els de Toni Porta. De fet, doncs els visitants que s'avançaven al tram final de la primera part amb un gol precisament del vendrellenc Cels Portela, que va ser també un dels més destacats. Poc abans del descans, però, el Lluís Ferrer, que aconseguia l'empat a un, el mateix Lluís, però deixava una inferioritat al Vendrell, veient dues grogues gairebé consecutives. Per tant, doncs s'acabava la primera part doncs, amb aquesta inferioritat, també començava la segona, però quan semblava doncs, que el Vendrell ho estava passant pitjor, doncs arriba la desena de l'Sporting i Ferretti, doncs, que marcava de falta directa el 2-1, posava per primer cop per davant el Vendrell. Abans d'acabar la inferioritat, però, Cels Portela tornava a aparèixer per posar el 2-2, per tant, tot quedava igual després d'aquesta inferioritat. Un cop recuperar la igualtat amb la desena, Martí Portela no podia superar Arques, però en el refús feia el 2-3, i a partir d'aquí, doncs bé, a mesura que s'acostava al tram final, doncs sí que el Vendrell doncs va proposar doncs un joc més trencat per intentar de remuntar, va aconseguir empatar amb un altre directe de Ferretti i Ferretti que tornava a aparèixer de nou també en combinació amb Lluís Ferrer per completar el hat-trick i fer el 4-3 definitiu, ja que al tram final el marcador no es mouria més, tot i que l'Sporting doncs va buscar l'empat i el Vendrell també va tenir alguna ocasió més per sentenciar. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
9: Bon dia, Jordi.
8: Bé, important, no? Doncs començar amb victòria. Sí que és cert que es va haver de patir molt, però bé, doncs el final més important és que els tres primers punts ja estan aquí.
9: Sí, molt important. La veritat és que molt content. Sí, un partit molt complicat. El primer partit d'ahir sempre costa molt. A vegades sempre és més fàcil començar fora que a casa i sabíem que seria un partit molt complicat i així va ser. Però la veritat és que estic molt content de la resposta de l'equip i d'aquests tres punts que siguin aquí, que per nosaltres són molt importants.
8: I també és un avís, no?, a navegants de cara a aquesta temporada, no?, que ja ho sabíem, no?, quan va sortir el sorteig, que seria un grup dur, però bé, doncs aquest partit que doncs tothom donava que havies de guanyar i bé, doncs demostra que, evidentment, doncs cap partit serà fàcil, no?
9: Sí, sempre hem dit, i no ho diem per dir, que el grup és duríssim. Nosaltres teníem molt clar que aquest partit amb l'Sporting no seria gens fàcil, o sigui, el que pensés la gent, nosaltres teníem molt clar que això no seria així, que seria un partit molt complicat, i més tal com es va posar. Però bé, la veritat és que, tot i no ser un partit lluït, on no ha d'estar brillant, ni molt menys, sí que estic molt content per l'ofici de l'equip, perquè el partit es va complicar, vam tenir dos power plays, sempre vam anar remolc, va ser un partit molt trabat, i tot i així l'equip va tenir ofici, va saber estar a la pista tranquil·lament, no ens vam posar nerviosos en cap moment, i al final li vam donar la volta al marcador, que per nosaltres ja et dic que era important, i la veritat és que molt content per la gestió del partit que va fer l'equip.
8: De fet, també després del partit, el Pere Canyés, l'entrenador de l'Sporting, destacava, no?, que sobre la diferència, el que havia de cantar la balança era la diferència d'experiència, no?, que l'Sporting ara, amb els canvis que hi ha hagut, doncs, tenen equip més jove i, en canvi, vosaltres doncs, encara conserveu, no? Doncs els Ferrer, que al final doncs, van acabant sent determinants en els minuts que més ho necessitava l'equip, no?
9: Cert, és cert, tant el Ferrer com el Lluís, la veritat és que van ser determinants. Sempre ho he dit, al final tenim, crec que no, potser no es valora el suficient o no som conscients del que tenim, perquè al final són dos jugadors amb un nivell espectacular. La veritat és que tenim molta sort de tenir-los, crec que no han de demostrar res, i la veritat és que són un exemple per tots, pels joves, perquè són jugadors que marquen la diferència, que treballen moltíssim i que es mereixen que els passin coses com la de dissabte, que la veritat és que van decidir el partit ells, i jo me n'alegro molt personalment.
8: També doncs, una cosa que també doncs, feia falta, no? Doncs eren faltes directes, que crec que en tot l'any passat doncs, no es va poder notar cap gol, i en canvi l'altre dia ens en van caure dos, no? Que això al final és allò del ketchup que diem, no? Que doncs, hi ha dies que no entra i altres que entra de cop, i bé, també és un aspecte important, aviam si doncs, també es pot mantenir una mica aquest encert, no?
9: Sí, al final això són dinàmiques, la veritat és que la pilota parada avui en dia és determinant, i en aquest partit es va veure que és molt important. L'Sporting va tenir una pilota parada i la va convertir, nosaltres vam tenir dues també, i al final això al final decideix partits, dona punts, i l'any passat vam estar no desencertats, sinó que va ser horrorós, tot i que ho treballàvem moltíssim, i aquest any, per ara, hem començat bé, esperem que segueixi la línia, i sabem que és molt important estar encertat de pilota parada.
8: Ara ja toca pensar en el proper partit, que serà aquest dissabte a Cerdanyola, un equip que, bé, doncs, sabent doncs, encara vindrà més ferit, perquè va començar perdent a la primera jornada, així que, bé, doncs, és un partit que, òbviament, es presenta complicat, perquè és un equip que baixa d'aquella lliga, que vol estar dalt, i, per tant, bé, doncs, també tenim el precedent, no?, de fa dos anys, que, doncs, va ser un partit duríssim, però, bé, doncs, intentar això, no?, aviam si, doncs, amb aquesta victòria dissabte, doncs, es pot tenir l'ànim per intentar rascar alguna cosa, no?
9: Sí, sí, sí, és un equip que baixa d'aquella lliga, una pista de les més complicades de la lliga, si no la que més. Un equipàs, la veritat. Bueno, Sergio Mires, Marc Coll, Toi Rovira, Puigverd, parla per si sol. Són tots jugadors de que lliga, han jugat molts anys allà, que han jugat en equips importants de la que lliga, a més, i de fora d'Espanya. Bueno, la veritat és que un partit duríssim, però bueno, també motivador a l'hora d'anar a jugar contra equips d'aquest nivell. Sabem que hem d'estar molt forts al darrere, que el Xevi pari, que ha començat molt bé la temporada, i si el protegim ben defensa, doncs, evidentment, competirem, intentarem competir el màxim possible, i si pot ser, doncs, portar els tres punts, perquè sabem que és molt complicat.
8: Doncs perfecte, Toni, esperem que sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
9: Perfecte, Jordi, gràcies a vosaltres.
8: Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 4-3 contra l'Sporting, i per tant ara ja toca pensar en el primer desplaçament de la temporada, que serà, com diem, aquest dissabte a les 8 del vespre a la pista del Fenia Energia Cerdanyola.
7: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: Dos quarts en punt de 10 del matí. A partir d'aquí ja hem explicat que recuperem una nova temporada Baix Penedès al dia, que és aquest punt d'actualitat del Consell Comarcal de Baix Penedès, en aquesta ocasió des de Bellvei Ràdio. Serà amb el conseller de Cultura, Josep Ràfols. Així que ben pendents de fer aquesta connexió, amb aquest punt en connexió amb tota la comarca del Baix Penedès. Comença.
10: Diem que el nou horari d'atenció presencial per als tràmits d'ensenyament serà a partir del proper dilluns 21 de setembre. Els tràmits presencials relacionats amb l'àrea d'ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès s'atendran a les oficines d'atenció a la ciutadania en horari de 10 a 1. Aquest horari s'aplicarà a gestions presencials com sol·licituds i tràmits de beques de menjador, transport escolar, altres gestions relacionades amb els serveis d'ensenyament. Ho recomanem tenir en compte aquest nou horari abans de desplaçar-vos a les oficines. I ja està en funcionament també l'àrea única del taxi del Baix Penedès per millorar la mobilitat a tota la comarca. El nou servei incorpora una aplicació mòbil, Taxi Més en Baix Pené, un número de WhatsApp 608-48-30-02 i codis QR per facilitar la sol·licitud d'un taxi. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha impulsat també la creació de l'àrea única del taxi, un nou model de gestió que permetrà oferir un servei de transport més eficient, coordinat i accessible a la ciutadania dels municipis de la comarca. Recordatori, el Consell Comarcal del Baix Penedès informa que és obert el termini ordinari per presentar la sol·licitud del servei servei de transport escolar per a l'alumnat d'educació infantil, primària, ESO i estudis postobligatoris. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal, baixapenedesa.cat, de forma presencial a l'oficina de registre del Consell Comarcal del Baix Penedès, a la plaça del Centre 5, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 2. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús del primer dia, han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer ús. Nova edició del programa Consolida't, adreçat a persones autònomes del Baix Penedès. La segona edició del Consolida't 2026 segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a persones treballadores autònomes. L'objectiu del programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial oferint assessorament especialitzat en àmbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat, els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, i així com un ampli ventall de formacions temàtiques. Les persones autònomes interessades poden posar-se en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès a través del correu ocupacio@baixpenedes.cat o del telèfon 977 157 167. Servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès. Els Mossos es desplaçaran als ajuntaments. Aquest nou servei permet millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-lo en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posaran en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaçarà fins al municipi per recollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. Tota aquesta informació i més novetats es poden consultar al web oficial del Consell Comarcal del Baix Penedès a www.baixpenedes.cat i a les seves xarxes socials. Doncs bé, anem ja amb aquesta entrevista. Saludem el Joan Enric Vidal. Bon dia, Joan Enric.
11: Molt bon dia, Toni. Cordials salutacions i també extensiva a les demés emissores de tot el Baix Penedès que estan amb aquest Baix Penedès al dia, començant precisament aquest nou curs ja, no escolar, però sí radiofònic i també d'entrevistes. I amb aquesta primera entrevista d'aquest nou curs ens acompanya aquí a l'estudi de la 104.8 de la freqüència modulada en Josep Ràfols, conseller comarcal de Cultura. Josep, bon dia, benvingut.
12: Bon dia, benvingut.
11: Un plaer saludar-te. Vaja dia que m'ha agafat de pluja, per començar el curs.
12: Bueno, però bueno. Hi ha molt d'avís, molta alerta, però plovia sempre així, abans.
11: A la tardor, sí. És normal que plogui. Ara esperem que no faci mal, evidentment. Exacte. I a més, un altre avantatge, que hi haurà bolets si plouarà.
12: Aviam,
11: que és un altre avantatge molt bona. Bé, Josep, doncs ja ha fet aquest incís, aquesta salutació, aquesta entrada. Anem a parlar des del Baix Penedès al dia, doncs, des de la vessant de cultura, que és la teva conselleria. Hi ha temes importants, però jo et preguntaria, i a l'estiu, com ha anat el tema cultural des de la vessant del Baix Penedès? S'han fet moltes coses.
12: Sí, bueno, jo quedo parat quan vaig entrar al Consell de Cultura aquesta legislatura del 2023, doncs, l'activitat cultural que hi ha a la comarca. Sabia dels pobles propers a Banyeres, perquè soc de Banyeres, però bueno, hi ha molta activitat cultural. Jo crec que ha sigut un estiu ple
11: Pletòric de coses bones, eh?
12: Exacte.
11: És que la cultura mai ha de mancar, ni que sigui temps d'estiu, de calor i de festes, la cultura és una eina important.
12: Té que ser una cultura viva.
11: Cultura viva. I a Banyeres, sobretot, també és un lloc que feu moltes coses, també, i el Consell Comarcal. Josep, comencem parlant per perifèria cultural. Què és exactament aquest cicle i què heu considerat interessant portar-lo al Baix Penedès?
12: Jo quan ja et dic que a l'inici tenia una miqueta del cuc dins de que el Baix Penedès, sobretot interior, no s'havia fet mai cap festival de música. Teníem la Pau Casals, teníem el Vendrell també un altre, però interior no d'això. Llavors vaig lluitar, la meva primera proposta el 2024 no va acabar de quallar. I llavors vaig trobar la perifèria cultural, em va vindre com un rebot, però bueno, els vaig contactar amb ells, i sí, havíem fet una primera prova a Montseller de la Juncosa, Can Barlès, i bueno, no havien pogut continuar l'any 2024. I llavors vam intentar pel 2025 trobar fons perquè al ser una empresa privada que d'això, la Diputació i la Generalitat s'ho miren molt molt per això, en preus de plom, no?
11: S'ha de revisar.
12: Sí, exacte. La Diputació també es va deixar per ser el primer any, que llavors volíem fer una continuïtat. La Generalitat també va ser... la Diputació Generosa, la Generalitat també dins de Sorpanys, el Consell Comarcal també d'això, i alguns ajuntaments, els tres primers ajuntaments que van fer el primer festival del 2025 també. És un festival molt proper, és un festival terrer, és un festival perifèric, que li diuen, no? La Generalitat perifèric, proposta ja ho diu. Aquest any hem lograt també quatre pobles que començarem aquest mes d'octubre, l'omplirem quasi tot el mes. Junts serà el primer aquest dissabte 3 d'octubre, el següent serà Mas Llorenç el dia 10, dissabte 10, el diumenge 11 Bonastre i el diumenge 18 Sant Jaume dels Domenys. No és que triem pobles a la tarda, l'any passat va ser Banyeres, la Juncosa i la Bisbal, simplement el que volem és canviar, o sigui, volem que la gent del territori es mogui pel territori i vagi a sentir aquestes músiques, vagi a sentir l'oferta de perifèria i l'oferta dels músics que d'això. Ja dic, és una gent que jo vaig quedar meravellada també, perquè per exemple tot el tema burocràtic se n'acuiden ells, buscar les subvencions, tot això. Dins el Consell Comarcal també vam tindre controlar-ho, no? Perquè és normal que si estava el seu NIF i el seu nom, pues es controli. Però no, tota la documentació la porten ells, saben com se fa i com se té que fer, i bueno, jo estic molt content amb l'organització. I us animo a tota la comarca a que ho proveu, almenys un dels concerts bons.
11: Recordem, Llorenç, Mas Llorenç, Bonastre i Sant Jaume per aquest ordre, eh?
12: Exacte.
11: De fet, a la presentació, en Francesc Rivera, responsable de Perifèria Cultural, explicava durant la presentació que no busquen grans concerts multitudinaris, no? Sinó gairebé el que tu deies, proximitat, tranquil·litat i experiència més personal entre l'artista i el públic.
12: Sí, sí, sí. O sigui, nosaltres mateixos, per exemple, a Banyeres, l'any passat vam tindre l'Arturo Gaia, que és el famós Quico Celi, un Joan Bolut de Ferreries, i va ser un concert molt proper, molt proper. O sigui, es va apropar al públic i la gent es va animar. També hi ha dins aquests concerts una part de gastronomia, una gastronomia que agafem també del territori. Aquest any, doncs, per exemple, el cuiner arbossenc Héctor Olgado, que té un restaurant a Vilanova, doncs ens fa els àpats de Llorenç i Sant Jaume, i no pot fer els de Bonastre d'això perquè ja tenia un compromís, però també serà un restaurant proper. O sigui, és una miqueta de barreja, doncs, bueno, vaig a veure un espectacle, una actuació, menjo, o no menjo, també pots venir d'allí, són més espectacles, no? Exacte. Llavors, fins i tot, hi ha uns glosadors que animen el moment aquest entre concert i concert, aquest any els glosadors de Mallorca, molt bé, i després el segon concert, que també és molt maco, cert? Tampoc no sortim d'horaris amb això del concert, que la gent a vegades pensa que són de matinada. Els concerts de migdia que es dina, pues, s'acaben a les 4, entre 5 i 6 de la tarda, i els concerts de nit a les 12 ja està tot acabat.
11: Per tant, recordem ja, està aquí mateix, el dia 3 d'octubre, anem cap a Llorenç de Penedès, amb Fetos i Trinxats. A veure, després ja anirem seguint amb els altres concerts.
12: Són uns grups d'animació que al jovent agradarà molt, ja.
11: Festa, festa, que al tardor també s'hi brinda a fer una mica de festa.
12: Exacte.
11: També, des de la vessant del Consell Comarcal i també des de la Cultura, estem parlant amb Josep Ràfols, amb aquesta edició, primera entrega del curs del Baix Penedès al dia. Volem preguntar sobre un tema que em sembla que tu hi tens una especial debilitat. El tema de la pedra seca. Quina actuació s'ha fet amb aquest tema?
12: Aquest també, iniciant la legislatura, els amics de Sant Vicenç, també de la pedra seca, em van vindre a veure perquè volien que la comarca es mogués una miqueta en la conservació i coneixement d'aquest tipus de construccions. I vaig quedar meravellat de l'ímpetu que hi havia a tota la comarca. Quan vaig tindre la primera reunió amb els regidors de Cultura i la gent de la comarca, d'això se'm va omplir la sala. I a partir d'aquí, pues, ja vaig tenir una motivació de... No es pot anar a crear una associació comarcal, però sí que es pot anar a crear una coordinadora d'associacions locals, que és el que hem fet, no? El Rebló, coordinadora de la pedra seca del Baix Penedès, és l'entitat que s'ha creat, i des d'aquí volem fer això, intentar, pues, mantenir aquest coneixement de l'arquitectura aquesta de la pedra seca.
11: Que sigui potser una mica la gran deixada, la gran abandonada, no? Perquè
12: sí, sí.
11: Fins ara fa uns anys es comença a actuar amb aquest tema a diferents indrets de la vegueria Penedès, no? Però ara s'hi actua ja de manera ferma, eh?
12: Sí, hi ha fins i tot empreses que es dediquen a això i nosaltres ja som hi ha especialistes, hi ha gent que som grans, no? Però bueno, hi ha les persones, els germans Rovira de la Bisbal, que són molt bons, hi ha un xicot a Llorenç, el Josep, que també és molt, molt bo pels marges, o sigui, i dos persones de Bonastre que també són fabulosos treballant. A veure, per casualitat, això són casualitats de la vida, una empresa Banyeres tenia que treure una barraca de pedra seca per l'ampliació de la fàbrica, Esteve Química, no? I amb l'alcalde, pues, una cosa molt maca, que havien arribat a pactar que la barraca aquesta es traspassés al poble. I no sé per què, però van saber això del repro i ens van donar la feina. Una feina ha sigut molt maca, perquè fins i tot la Generalitat no sabia ni com donar-nos permís de traslladar una barraca.
11: Com ho fem, això?
12: Jo seré sincer, o sigui, jo de petit, anant amb el carro ja d'un pare o amb el tractor, el que sigui, pues veies marxes, veies barraques, no? I ho havies vist i semblava com una cosa normal i natural. I ara que veus que es perden, pues et sap greu. I això que aquesta empresa hagi fet això, pues jo crec que és un exemple per tothom. O sigui, no costa tant de capital traslladar una barraca o intentar desmuntar-la i muntar-la en un altre lloc. I el Rebló estem per això.
11: És fer història, recuperar part de la història dels nostres avantpassats, que en aquella època eren fonamentals.
12: I donar a conèixer el jovent nou.
11: Exactament. Estem parlant amb Josep Ràfols des del Baix Penedès al Dia, des de la xarxa d'emissores de la comarca del Baix Penedès. Escolta'm, estem entrant ja en la recta final d'aquesta legislatura, d'aquest cicle. Què queda per fer? Quins treballs teniu d'aquí fins al mes de maig, des del Consell Comarcal?
12: Bueno, no, ja, la burocràcia que ja he trobat en el món de la política és una cosa...
11: Tothom es queixa del mateix, eh?
12: Sí, que enlenteix tots els projectes. Jo en tenia, per exemple, un altre, que és la Rosa Pau Casals, fer-la servir per tots els pobles i no he pogut arribar a temps, o sigui, però bueno, jo crec que si puc continuar en el món de la política i puc continuar en el Consell Comarcal, lluitaré per això, perquè la cultura sigui més activa i perquè el coneixement de la comarca sigui molt més ampli.
11: És a dir, que queden coses per fer.
12: Sí, el de l'Oriana.
11: El món de la cultura és important. I d'aquests 3 anys i escaig que portem, de què et sents més content culturalment des de que s'ha fet el Consell Comarcal?
12: Bé, aquestes dues activitats que hem parlat i estic molt orgullós. I, bueno, el recolzament dels regidors de cultura també. O sigui, hem fet reunions, en fèiem més sovint, però ells tenen feina, ells tenen reunions també als seus municipis, però, bueno, he trobat molt de suport amb els regidors, amb els ajuntaments, amb tot. Crec que tots els ajuntaments de la comarca volen una comarca forta, volen una comarca culturalment dinàmica, i jo els animo també, si no tornem a coincidir, pues els animo també que segueixin lluitant per això, per una cultura baixpenedesenca forta.
11: A més, encara que sigui molt de passada, si sembla, amb la recta final d'aquesta conversa, podem parlar també de gastronomia, d'aquestes jornades gastronòmiques d'arròs i tastets que es van presentar recentment, i que també és important perquè la gastronomia també és cultura.
12: Sí.
11: I de la bona.
12: I de la bona, exacte. Sí. Home, sapiguer com treballaven els nostres avantpassats, els diguéssim, els de la platja, i intercalar, diguéssim, aquest món rural que tenim interior i amb el nou món de la platja, de la costa, el peixater, aquest està molt bé.
11: És un tema de que ja s'han parlat també amb altres informatius i valia la pena dir-ho. Per tant, doncs, recordem que aquestes jornades gastronòmiques d'arròs i tastets hi participen en aquesta edició 25 restaurants de tota la comarca del Baix Penedès i el Consell Comarcal a través de l'àrea de turisme i dona suport econòmic des de l'inici. La gastronomia s'ha convertit també en una eina important de la promoció turística del Baix Penedès, i a fe de Déu, perquè té molt bons restauradors aquí al Baix Penedès, a la costa i a l'interior,
12: Sí. La cosa s'ha anat ampliant i està molt bé. De veritat, tenir una oferta gastronòmica d'aquest tipus és molt bo. És molt bo.
11: Bé, com deien, i també amb la recta final d'aquesta conversa amb en Josep Ràfols, evidentment hem parlat una mica del que s'ha fet fins ara, també de l'estiu, que ha sigut molt actiu en molts aspectes, i evidentment ara ve una recta final de l'any que també es presta a fer moltes coses, a part d'aquesta acció que ens acabes de comentar, d'aquest cicle perifèria cultural. Jo no sé si cada municipi té una agenda important. Com la canalitzeu des del Consell Comarcal, aquesta agenda?
12: Jo sempre m'hi he ofert amb reunions i amb grups de WhatsApp que tenim a oferir-los totes les activitats que tenim. També tenia una cosa que és la Camerata Penedès, l'Orquestra Penedès, que també el fet de, només de portar el nom de la comarca, pues, ja agrada, i també bueno, han ofert concerts a pobles, en fan un més o menys per un pacte amb la Generalitat d'una subvenció que reben a poble petit, l'han fet a la Juncosa, i no sé quin altre poble van fer el 2024. Aquest any esperem que també el facin, i bueno, són actes que també... la Camarata Penedès també és una cosa que em queda sobre la taula.
11: Bueno, escolta, doncs ja se queda apuntada i si s'escau, doncs es tira endavant quan sigui. El que és cert és que el Baix Penedès és una comarca culturalment riquíssima, en molts aspectes, i podríem citar noms de diferents... No en direm ara un, ni dos, ni tres, perquè tenim, no volem caure en l'error de deixar-nos algun fora, però realment tenim des de museus interessantíssims, des d'eixos culturals, vamos, que podem estar ben joiosos, no?
12: Sí, correcte. O sigui, ja t'he dit al principi, ho he dit, i que parat dels pobles, que hi pobles i pobles que tenen les seves agrupacions culturals festives, no festives, molt bé, molt bé, jo, de veritat, us animo a tots els ajuntaments a que seguiu endavant amb aquesta política de cultura. Si pot ser, i destineu una part més del vostre pressupost, perquè això del 2% per
11: invertir cultura... Invertir en cultura és invertir, doncs, en una cosa bona.
12: En futur.
11: Bé, repassem, doncs, aquestes actuacions per acabar, si et sembla, ja, d'aquesta perifèria cultural, amb el darrer minut, recordem els dies i municipis. Sí.
12: Mira, bueno, tal com has dit, el dissabte 3 d'octubre hi haurà fetus i trinxats, i entremig hi ha la gastronomia del restaurant LAC, Héctor Olgado, el xef, i els glosadors de Mallorca, que animen una miqueta això. El dissabte 10 d'octubre hi ha Mas Llorenç, la Judit Netherland, amb el trio Fortuny, que fa el seu nou disc, i el Joan Jubosc. També hi ha la Soca de Mots, que són els glosadors que enviem aquí, amb aquests dos pobles. El Bonasta també hi haurà la Montse Castella, que ve amb la banda de les Sènies, sencera, és una noia...
11: Molt bona banda, eh?
12: Sí, sí, molt. Us aconsello. També treu un nou disc, Groenlàndia, aquí, va estar la presentació de la perifèria aquí a la televisió i Ràdio Vendrell, a la roda de premsa, i el Jonathan Penalba. I llavors, per acabar, el diumenge 18 d'octubre, aquesta és una jornada de matí, hi ha el Roger Mas i la Cobla Sant Jordi. Això és un acte que surt de Barcelona, de la capital, Mercè, per vindre aquí a la comarca. I Marcel Caselles, i també a la part gastronòmica de l'AC.
11: Molt bé, doncs convidem tothom que participi intensament en aquesta conjunció de música, de festa, de gastronomia que organitzen des de, conjuntament amb els municipis, des de la regidoria de Cultura, des de la Conselleria de Cultura del Consell Comarcal del Baix Penedès. Agraïm moltíssim la presència al Baix Penedès el dia d'en Josep Ràfols. Gràcies, Josep.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
11: Un plaer, que vagi molt bé tot, eh?
12: Agraït.
11: Gràcies i fins la pròxima.

Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja ho podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3: 8 minuts per les 10, venim de tot aquest espai que avui estrena una nova temporada en directe des de Baix Penedès al Dia, aquest espai compartit amb totes les emissores de ràdio de la comarca a través del Consell Comarcal del Baix Penedès. A partir d'aquí anem a altres qüestions i encara a punts informatius que tenim pendents i que tractem cada dia. Com és el repàs habitual a les principals portades als diaris, avui dimarts 29 de setembre. Comencem pel diari de Tarragona. Objectiu, 2 punts, impedir que fons voltor comprin habitatge. El borrador del decret inclou la prohibició dels desnonaments a persones vulnerables i la pròrroga dels lloguers. Mari Carmen podria tornar a casa després de l'acord amb l'empresa propietària. A banda d'aquesta informació destacada en portada, altres titulars, l'AET celebra la seva nit apostant per al talent del territori. I l'administració només atén a un 4% de les sol·licituds d'habitatge, les sol·licituds de vivenda de protecció oficial que es doblen en 5 anys. A l'Hospital Joan 23, Rosa Jorba, primera cirurgiana espanyola a l'associació americana College of Surgeons. I a Reus, el Círcul celebra els seus 175 anys amb una exposició. És l'actualitat en aquesta primera portada que deixem enrere. Saltem cap al diari Ara. La pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final. El sindicat de llogateres i les esquerres reclamen contractes indefinits i el PSOE ofereix 2 anys. Junts refreda el seu suport al text i Urba Gestión tanca un acord perquè Mari Carmen Abascal torni a casa. El president del TC, l'amnistia és de sentit comú. Brussel·les proposa un pacte contra la guerra híbrida i Ponent, el Penedès i Girona lideren el creixement. També perquè fa la informació internacional, atac al cor de Kiev, Rússia va bombardejar ahir en ple dia el centre de la capital ucraïnesa amb una dona morta i 21 ferits, 3 criatures. L'Acadèmia Nacional de Ciències va ser un dels objectius. I ja canviem de portada, anem cap a La Vanguardia, que és també una de les capçaleres habituals, destacant en primer terme els Premis Vanguardia, que es van lliurar ahir mateix. L'Hora del Periodisme, diuen, els Premis Vanguardia 2026, que apleguen a 1.200 representants de la societat civil. La premsa de qualitat, que té la missió de buscar la veritat, ha afirmat l'editor Javier Godón. I el primer ministre de Groenlàndia crida a respectar la sobirania per evitar conflictes. De fet, també des de la portada de La Vanguardia s'expliquen els guardonats aquest any amb Premi Extraordinari Isidre Feiner per

0: President de la Fundació La Caixa, el Premi Internacional a Jens Frederik Nielsen, primer ministre de Grenlàndia, el Premi Trajectòria a Joan Manuel Serrat, cantautor poeta, el Premi Ciència i Innovació a Caterina Viscari, directora de Sincrotró Alba, el Premi Empresari de l'Any a Eloi Planes, president de Fluidra i de EFA, Premi Cultura Antonio Díaz Cascalosa, que és el Mago Pop, que és il·lusionista, Premi Revelació a Maya Montero, cantant i actriu, el Premi Superació a Noa Gijón, activista i divulgadora sobre malalties rares, el Premi Sostenibilitat a Martin Harper, director de Bradley International, i Premi In Memoriam a Montserrat Caballet. I també en el lliurament d'aquests premis, Pedro Sánchez va dir que el patriotisme és evitar que una anciana acabi al carrer. La negociació del decret d'habitatge que avui té previst aprovar el Consell de Ministres va centrar part del discurs de Pedro Sánchez d'aquests premis. El govern central va proposar ahir un esborrany de decret que a la nit no satisfeia ni a Junts ni a Sumar. El pacte perquè la Mari Carmen torni al seu pis del Retiro, un acord entre l'advocada de la Mari Carmen i la immobiliària permetrà que l'anciana desnonada pugui tornar al seu pis del Retiro a Madrid. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals, i que justament això sempre expliquem, ens ajuden a conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
5: Ja ho tenim, això, finiquitem la primera part del programa, 30 segons per les 10, actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local i en res, 3-4 minuts, tornarem ja altra vegada aquí a la proximitat del 107.1 i anirem a la segona part de Calaixera amb més qüestions i amb més coses, sempre buscant una bona companyia a través d'aquesta ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta, com solem destacar. No marxeu gaire lluny, que de seguida ens hi posem altra vegada. Fins ara.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Això, notícies actualitzades, segona part de Calaixera, i passem ja gairebé 4 minuts de les 10 del matí. Seguim a la segona part d'avui, dimarts 29 de setembre. Aquesta és l'edició, aquest és el programa número 4034. Sobretot, moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho possible, de veritat. Més coses. El dimarts sempre és el dia emprenedor per excel·lència aquí a la Calaixera, des de sempre, on és el dia que intentem sempre parlar d'aquests termes sobre empresa, emprenedoria, etcètera, etcètera, i per això també sempre tenim una secció amb la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Avui aprofitarem per recordar dues d'aquestes seccions, que sempre són prou interessants. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem a la tercera i última part, també ja amb una secció habitual de cada setmana, amb la intenció de perdre por a la tecnologia, o si més no, conèixer una mica més això, el món tecnològic, a través del que ens explica en Joan Molinas de Goil, el Vendrell, que ens tornarà acompanyant en directe. I després hi ha una bona estona per la participació i les trucades, que per suposat això no hi pot faltar. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi!
0: La Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: doncs va, de ple a tot aquest contingut que ara hem anunciat i que comença aquesta segona part, com fem ja cada 15 dies, des de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Avui amb la participació, la conducció de l'Amèlia Maestres, que ja ens acompanya, per suposat. Amèlia, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal? Va? Doncs molt bé, moltes ganes de venir-vos a veure.
0: Que bé.
1: Aquesta oportunitat, mira, de tant en tant.
0: Fantàstic, és veritat. Quan vas venint, això és bo. I això vol dir que t'hi trobes bé, doncs,
1: Ai, sí, a mi saps que m'agrada molt venir. De fet, parlo molt bé de tu. Quan han de venir els convidats, els dic, no patiu, que el Pere ens tracta molt bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies per fer-ho, Amèlia, de veritat. A més, això en qüestions diverses, sempre intentem trobar aquests enfocaments que poden ser variats, però la base sempre és aquesta, el món de l'empresa, iniciatives, empresaris, empresàries... I avui torna a ser un d'aquests dies, eh?
1: Avui és un d'aquests dies, però després tenim una agenda molt, molt, molt àmplia, de la qual també et vull parlar, perquè fem moltes coses aquí al Baix Penedès, que ara esteu aquí tocant a les Fires de Santa Teresa, i nosaltres tenim moltes coses que explicar-vos també.
0: Fantàstic.
1: Però, abans de començar, us presentarem al Carles Selma, d'Estrès i Adrenalina. Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Bon dia, Carles. Benvingut.
2: Bon dia, Amèlia.
1: A veure, el nom pot donar unes certes pistes, no? Però el que està clar és que la teva proposta és desestressant, no?
2: Sí, correcte. L'estrès me l'emporto jo, De totes maneres, aquest nom és resultat d'un accident. Però no d'un accident en moto,
1: Menys mal. Menys mal.
2: Va ser d'un accident de registre mercantil. O sigui que anys enrere vaig tenir un soci, el primer que vaig començar, això ja fa 25 anys, que vam començar amb molta il·lusió i amb una mà al davant i una mà al darrere. I jo estava treballant fent altres coses perquè necessitava ingressar, i al moment de fer la constitució ell va anar directament al registre i resulta que de tota la llista de noms que portava, que em portava uns quants, n'hi faltava un que em sembla que era el que feia 10, que jo pensava que no se'n podien posar tants. I llavors em va trobar sobre que em fa falta un nom i dius, mira, posa el que vulguis, perquè és que saps allò que dius, serà molt mala sort que posa el que vulguis. I al final es veu que va posar això
1: i va sortir això.
2: Que jo vaig tenir un ensurt quan m'ho va dir. I, bueno, i al cap dels anys, doncs, encara no m'hi he acostumat, però ja la gent ens coneix
0: ja
2: se'n recorden.
1: Primer avís per nous empresaris, no? El número 10 també ha de ser un nom amb el que us ja vingueu.
2: Sí, sí, també pot sortir.
0: És una bona anècdota, aquesta, És una mica que hi ha darrere una constitució d'una empresa, que aquests termes així, que tot és molt més complicat, Però, bueno, posar un nom també és un cas,
2: Sí, és un cas. Sí, el que passa que al final dels anys dius, bueno, l'important és que la gent se'n recordi, I com que és sorprenent, doncs, bueno.
0: Fantàstic.
1: Doncs què feu? Què feu des de la vostra empresa?
2: Doncs, fem moltes coses dins d'organització d'esdeveniments. Hi ha una part que és la corporativa, vol dir que el client que ve és d'empresa, i després hi ha una part que és el del particular, no? L'individual, que pot venir doncs, com a individual o com a grup d'amics, no? Aleshores, centrant-nos una miqueta en el tema de l'empresa, ens diferencien o ens coneixen bastant per les coses de motor. Ens coneixen per les coses de motor perquè hem començat amb això fa molts anys, per un tema d'afició personal, un tema de passió, perquè als inicis també vaig tenir uns inicis com a pilot, vaig córrer un parell d'anys en Porsche com a pilot de fàbrica, després també vaig estar portant escoles de conducció de marques aquí a Espanya. Porsche va ser una de les que ens vam dedicar més a conducció esportiva. Aleshores vam tenir la constància, perquè va ser difícil en aquells moments, de muntar un espai, de tenir un espai propi, perquè si no aquestes coses cada vegada són més difícils, i si no tens un espai per fer-ho pel carrer és una mica impensable segons què. I aleshores vam crear un espai on tenim diferents circuits a Sant Sadurní d'Anoia, mantenim l'entorn de vinyes, no fem coses de velocitat aquí, fem coses d'anar a poc, però de
1: més tècniques,
2: de bastanta dificultat a vegades, de diferents nivells, ja sigui a nivell de formació o simplement perquè la gent s'ho passin bé. Sí, a veure, aquí tenim activitats de tot terreny. Com que no podem fer coses de velocitat, tenim cotxes tot terreny i tenim quads i tenim alguns prototips i buggies i coses així. Per què? Perquè és el que podem fer a poc i a nivell d'habilitat, i perquè, a més, ens serveixen com a eina per donar a conèixer el Penedès. O sigui, jo... El negoci que tenim nosaltres es pot enfocar de dues maneres molt diferenciades, per resumir. Una és localitzar-te en un territori, intentar que t'ubiquin en aquest territori i que t'emmarquin amb les coses de l'entorn. Per tant, per nosaltres és molt important que la gent vinguin i estiguin contents amb el que fan amb nosaltres i tinguin ganes de tornar, encara que no siguin nosaltres, per fer altres coses al territori. Perquè, perquè la competència és el món, no és al costat de casa, és el món, hem de fer que vinguin aquí. I l'altre plantejament, que és més comercial, és fer coses, o sigui, agafar uns quants clients i amb aquests clients tancar uns contractes anuals i poder-los organitzar esdeveniments, reunions d'empresa, convencions, n'hi ha d'altres que estan especialitzant en congressos, i això fer-los-hi o arreu del món o marcar-te una miqueta l'àmbit o les fronteres on puguis arribar. Dius, mira, jo treballo a tot Espanya, o treballo a nivell europeu i tal, no? Aleshores, tens pocs clients i tu els hi vas buscant en funció de les seves necessitats, coses per fer les reunions, els espais, etc. No només de la part lúdica, no?
3: Val, sí,
2: nosaltres sí. ens hem enfocat en la part lúdica, en aquest cas, i que és d'activitats a l'aire lliure, i ens hem ubicat al Penedès. Per què? Pues per un tema personal. Doncs perquè m'agrada estar a casa, perquè m'agrada ensenyar les coses que tenim aquí. En els últims anys hi ha hagut una aposta general del sector d'enoturisme que està apretant amb això. El Turisme Penedès i l'administració també està fent coses que al final es van notant.
3: Sí.
2: I això ens ajuda i fa que mica en mica anem rebent més visitants al Penedès, no? Aleshores, bueno, les activitats de motor són unes. Dic unes, poden ser d'un perfil molt tècnic, molt tècnic vol dir d'aventurer, d'adrenalina, tal, de fer coses d'allò de l'efecte wow que demanen les empreses, i que en tenim algunes que realment fan el wow, no?
1: Tu també, no? Tu també. Sí,
2: jo més. Jo sempre una garrafa de tila de 25 litres al costat, però quan acabo. I després tenim activitats de motor que són una mica tornant amb el territori per donar que conèixer el territori, perquè aquí el territori...
1: Això ha de ser fantàstic,
2: això és,
1: no?
2: Molt
1: això
2: guai.
1: A nivell d'experiència la gent deu sortir
2: és molt maco.
1: Enamorada.
2: Hi ha molts miradors, hi ha castells, hi ha una part... Intentes connectar una mica la part de paisatge amb la part d'aventura, la part de tradició, d'història, i després amb el tema enoturístic, una mica com a final de festa.
3: Sí,
2: no?
3: Sí. De fet, els catalans ens agrada molt la benzina en general, eh?
1: Sí.
3: Tenim, i a més s'acaba de corroborar fa molt poc campions catalans, en aquest cas en GP, però em refereixo, potser la benzina la posem més cap al nord, no sé per què. Osona també hi ha molts fills d'allà, però en canvi la benzina no havia arribat massa cap aquí, i això està bé. Ho dic, i per què ho dic? Per aquesta combinació de benzina, que s'entengui, que ara no els ecologistes, sisplau, que no s'estirin a sobre, sinó la benzina, el motor ben entès, amb aquesta combinació de paisatge de territori.
2: Està
3: molt ben trobat.
2: Sí, nosaltres la part més això d'adrenalina la fem, com deia, a dins de casa, amb uns espais... amb els permisos i habilitats per això, i més segurs...
1: Que no deixen de ser espais entre vinyes, m'explicaves abans,
2: sí,
1: no?
2: Sí, mantenim tot el que podem, les vinyes, que això ens comporta bastanta feina a nivell a l'hora de construir les pistes i a l'hora de mantenir-ho, que s'ha de segar tot a mà, volem que estigui bonic, i però després també es fa servir tot això, potser per fer un concurs de paelles i per muntar allà un dijoque, que volem que sigui com un jardinet del Penedès.
3: Que sigui
2: maco. Lo de la benzina i dels catalans, doncs sí, jo diria que fem activitats que agraden, també pensaria que és més per gent jove. La gent jove ens fa una mica de por, jo em sento molt jove, però hi ha d'haver seny amb el que fem. Hi ha d'haver seny, no? Aleshores, intentem que no sigui tant de gent jove, sinó de gent de mitjana edat en endavant, i després també els catalans, sí, però ens ve gent de tot arreu. I treballem molt, ens dediquem esforços per portar gent de fora cada vegada més.
3: Sí.
2: Gent del centre Europa o gent de...
3: A més, la tendència en el networking justament passa per aquí, no? D'aquestes trobades de feina professionals, empresarials, que no deixen de tenir una vessant més lúdica, però que en el fons també serveixen, no?, per la pròpia empresa, si es pot dir així, no?, que és cohesió de grup, etcètera. Hi ha moltes dinàmiques que també ajuden a l'empresa, no?, a treballar amb els seus treballadors, valga la redundància, m'explico,
2: sí. Sí, al final, anys enrere hi va haver certs moviments que la gent deien que això d'alguna manera aniria baixant o que es perdria o que no estava ben vist. Bueno, perquè com que s'oferien regals a empreses, a vegades per ser bons clients, això va venir més per la part de laboratoris i aquestes coses, no? I va haver una mica aquesta tendència. Després, amb el Covid, també deia que això s'acabaria, la gent va començar amb les reunions virtuals, i és justament tot el contrari.
4: Clar.
2: Perquè al final, a fruit del Covid, s'ha vist que no feia falta viatjar o fer un pont aeri per anar a Madrid i tenir una reunió de 10 minuts, quan ho podies fer de manera virtual, i això s'ha extès amb moltes més coses, no? Per tant, es viatja menys per coses que són prescindibles. Les empreses necessiten tenir delegacions a diferents llocs, sobretot quan es fan grans, necessiten créixer, però el que passa és que tot això comporta que es va deshumanitzant, que es va despersonalitzant, que costa més que hi hagi la connexió, que la gent inclús es conegui quina cara fan l'una amb l'altra, no? Aleshores, és important cada vegada més, de tant en tant, seguir fent reunions de venda, reunions de presentació de producte, convencions, altres coses, i aprofitar perquè la gent es vegin, es coneguin de manera distesa i que hi hagi bon rotllo.
1: I a través del joc. El joc, diuen que quan et fas gran el que canvia és el preu de la joguina. Eh? I en aquest cas, jo crec que seria molt escaient. Però, en veritat, aquella cosa que fa o que provoca, que provoca en el grup el fet de jugar, no? Aquesta competició, realment deveu veure coses meravelloses. Gent que potser entra i ni es parla, no? I entren a l'experiència que vosaltres oferiu, i bueno, allà ja, no? Està tothom.
2: Sí, la veritat és que el joc és una cosa, que passa que és difícil també trobar coses, o sigui, l'ideal és escoltar les necessitats del client, entendre el perfil de persones que té allà, perquè no és el mateix tenir una plantilla o un grup que siguin gent de la cadena de producció o gent que siguin directius o que siguin responsables de màrqueting dels diferents delegacions de cada país. Llavors, a cada un li has de donar els elements que necessita perquè allò sigui suficientment enriquidor. Però jo sempre dic que hi ha una part, o sigui, el que fem coses de motor, o que fem gincames, o que fem activitats gastronòmiques, o que fem activitats enoturístiques, o que fem jocs, al final això són eines. Però a mi també m'agrada molt intentar entendre què vol el client per buscar l'entorn o l'espai ideal perquè se senti relaxat, perquè se senti gust, o perquè tingui sensacions especials quan està envoltat de la seva gent o de la gent que convida. Per exemple, vol dir que a vegades, que m'agrada fer coses una miqueta estranyes, però hem fet reunions a sota de coves, a 30 metres de profunditat, o hem fet reunions a pics, agulles, a dalt a Montserrat, que la gent els han fet pujar amb cordes, però clar, quan estàs allà dalt, realment és que estàs volant.
4: Clar.
2: El silenci és absolut, les sensacions són bestials, hem fet reunions al voltant d'un foc, com els indis a la matinada, després de caminar una miqueta el mes de desembre per Nadal, però al final crees un ambient màgic, diferent, de pau, de silenci, que fa que la gent tot allò els hi aporta sensacions, i aquelles sensacions les associes amb el subconscient, amb les persones, amb els teus companys, amb la gent que has estat compartint tot allò.
4: Clar.
2: Dic, parlem de coses diferents quan organitzes alguna cosa perquè vinguin els clients del teu client o vinguin els treballadors o col·laboradors, la gent d'empresa, no? de dins de casa.
3: I també deu variar si és de cara a una empresa o si és clientela oberta, no sé com la remeneu.
2: Clar, canvia totalment. Al final aquí hi ha tres coses que fan que canviï totalment el perfil d'activitat o el que hauries de tenir en compte a l'hora de fer una proposta al client. Una és el temps que disposen.
4: És important.
2: Perquè això és nosaltres estem, abans ho comentàvem amb l'Amèlia, estem dins d'un programa que té una agenda del client i nosaltres ens hem d'adaptar amb aquesta agenda, perquè som una part de tot això, però hi ha moltes altres coses. Entre elles, a vegades, que tenen un vol que surt al cap de no sé quan i has d'arribar i ho has de complir, no? Després hi ha un altre, que és el pressupost. O sigui, que hi ha vegades que, bueno, això és un condicionant, i a vegades que no és condicionant, sorprenentment, però hi ha un pressupost per les coses normalment. I l'altre és pues això, és el perfil de les persones que venen i si són gent de la casa els convidats o són clients.
4: Val.
2: I tot això ho has de ficar en un mix. I bueno, n'hi ha un quart, hi ha un quart que és el que et demana el servei, que aquesta persona, al final, encara que representi una empresa o una entitat, doncs també és persona, i com a persona també té uns gustos personals, i o té unes pors o té unes afinitats, vol dir que també serà més propens a contractar una sèrie de serveis o uns altres.
3: Clar, no? sí. I veu que és... treballeu conjuntament en aquest aspecte, de dir, doncs, què podem oferir? Si fem motor, fem una activitat gastronòmica, o fem el que convingui, no?
2: Sí, el treballar conjuntament, això vol dir que hi ha vegades que aquí tens agències d'organització d'esdeveniments, que nosaltres ho som, però agències d'aquests que es mouen més o ofereixen molts altres serveis i productes, i a vegades treballes amb el client final. Tot el que podem, ens agrada treballar amb el client final.
3: Clar.
2: L'agència té coses bones perquè té una repetició més fàcilment, i el client final, pel nostre concepte que deia abans, és més difícil repetir quan el client està fent reunions per llocs molt diferents de la geografia. Vol dir, si munta algú aquí, l'endemà munta a París, nosaltres no anem a París. Hi ha agències que sí que ho fan, nosaltres no anem a París. Nosaltres ens emmarquem al Penedès i, com a molt, a alguns llocs de Catalunya, no?
3: Bé, jo tinc la pàgina web oberta, sempre ho faig, quan envio aquesta informació i ens documentem i ho mirem, i realment les fotografies són espectaculars.
2: I no t'has estressat.
3: I no m'he estressat.
1: T'han entrat gana.
3: Exacte, al contrari. Clar, a més a més, qui una mica li agrada el motor, li agrada la benzina, sempre desitja fer qualsevol d'aquestes activitats, que sí, que... també és veritat, de forma solitària i personal està molt bé, però a vegades deixar-te portar per professionals, per guies especialitzats, també està bé. No? No, també és una molt bona activitat.
2: Bueno, és que és millor.
1: Clar, és
2: al final...
3: És més enriquidor, no? És més autèntic.
2: És que hi ha coses que no te les pots plantejar.
3: Clar,
2: El que passa és que hi ha activitats que un pensa des de fora que sí que les pot fer sol, però, no sé, per exemple, si tu trobes un forat a sota terra, creuràs que t'hi pots posar, però si resulta que has de baixar 30 metres i a sota et pots quedar encallat i no tens llum i et pots perdre, doncs millor que t'hi guiïn i t'hi portin. Si has de fer una activitat d'un bateig de submarinisme, doncs tothom més o menys pot entendre que sí, que pots posar unes ulleres i et pots capbussar, però segons què, escolta'm, i sí, posarem una botella d'oxigen, ja, però hi ha unes pautes i et pots fer mal i t'hi pots quedar, no? Llavors, amb tot això, el mateix. Vull dir, al final, a vegades també hi ha coses que tenen imatge de perilloses perquè no es condueixen bé, perquè hi ha d'haver una introducció, hi ha d'haver una formació, s'ha de preparar el client i s'ha de preparar una mica mentalment.
3: Clar.
2: Vol dir que deia, les coses no es poden fer de pressa i corrents, pim-pam-pum, hi ha uns límits, i per fer tot això ben fet i al final tenir la satisfacció per arribar a segons quin punt, doncs ha de ser conduït.
3: Ja, està clar. Tu apel·laves a la responsabilitat dels joves, que és una responsabilitat que hem d'extendre a totes les edats, jo em refereixo que és això, que també avui en dia al món de les xarxes també estem molt acostumats a veure bestieses, i que avui en dia la gent es veu capaç de fer qualsevol bestiesa, com dius tu, submarinisme, agafar una moto d'enduro i fotes per qualsevol racó, etc. I s'ha d'apel·lar aquesta responsabilitat,
2: Sí, que a més, doncs també tenim coses com PortAventura, per posar un exemple, que clar, t'arribes allà, et lligues, et foten el Dragon Khan, et fas tres voltes de cap per munt, de cap per avall, les sensacions són bestials, són molt fortes, i llavors no pots anar a buscar aquestes sensacions. És a dir, quan tu tens aquestes sensacions fent una activitat pel teu compte, la qual la condueixes tu, sigui de motor, o sigui en bicicleta, o sigui d'escalada, o sigui submarins, quan tens això, vol dir que no anem bé.
3: No, al tanto.
2: Vol dir que aquí no hi hem d'arribar, no? Però, de totes maneres, jo diria que l'objectiu nostre, al final, treballem per persones i fem alguna cosa que ens agrada. I hi ha una part vocacional. No? Nostre,
1: es nota, això, quan vam començar,
2: Nosaltres, quan vam començar, ja ens van dir, amb això, jo vaig tenir un soci que vaig pensar... aquest senyor, que era més gran que jo. I em va dir, amb això no és per fer diners, amb això pots guanyar més o menys bé la vida, però és una cosa per fer el que a tu t'agrada. I l'objectiu és que la gent se'n vagin amb un somriure. Si la gent se'n va amb un somriure i t'ho agraeixen, i venen i t'ho diuen, i ja el que no s'ha pregut és, et dona satisfacció i els has fet feliços.
4: Clar, clar, clar.
2: Això és el que treballem. Després, evidentment, hem de guanyar algun sentiment, també.
3: Que per això ho fem, no?
1: Per seguir-ho fent, com a mínim, no?
2: També, també.
3: Per això el vostre equip també és importantíssim. Hem parlat dels equips de les empreses, però vosaltres també sou un equip d'empresa, també és important, doncs, aquest equip. Suposo que de professionals
2: sí.
3: i de persones enteses en sí. les activitats.
2: Aquí hi ha dos coses. Una, el coneixement tècnic en les diferents activitats que facis, que n'hi ha algunes que per especialització i per titulacions, assegurances, etc., doncs hem de comptar amb professionals externs que tinguin aquestes persones, no ho tenim tot.
3: Val.
2: I després hi ha una part que també és molt important, que jo diria que és amb totes les feines i que per això també fem el que fem nosaltres, és la motivació que tinguin.
3: Va,
2: o sigui, nosaltres fem activitats motivacionals, però clar, la gent que treballem allà som els primers que hem d'estar motivats.
3: Clar, clar, clar.
2: No, clar.
1: És cert,
3: és cert. Però...
2: Clar, i una part de psicologia, tenim molt poc temps per connectar amb la gent, però quan t'arriba un grup has d'intentar radiografiar-los i en pocs minuts intentar captar qui és qui.
3: Els rols.
2: I els rols, no?
3: Clar.
2: I surten moltes coses. Llavors, bueno, fem coses simples, disteses i tal, i a vegades fem coses... Hem fet jocs de rol. Hem fet coses, activitats que eren una mica secretes, que no es coneixien, que només les coneixia el president de la companyia, el director general,
3: ostres, que
2: i que hem posat, en aquest cas, a vegades hem portat una miqueta els límits a la gent... Els Val. Límits una mica de les forces, els límits una mica de les pors, perquè quan la gent els porta una mica els límits de les forces seves físiques, que no ens hagi de fer un infart,
3: sí,
2: eh?
3: Sí.
2: Però, o de la seva zona de confort, els treus de la zona de confort. El tema de treure's de la zona de confort vol dir que ells han de sentir que estan... que no tenen el control. No vol dir que nosaltres pensem que el tinguin o no el tinguin. O sigui, nosaltres hem de fer posar els mitjans perquè tothom estigui en una situació de seguretat. El que passa que també hem d'intentar provocar, quan ens ho demanen, a vegades ens demanen només de passar-nos-ho bé, però quan ens ho demanen, doncs que la gent estigui en aquesta situació de tensió, perquè aleshores surten coses espontànies
3: sí.
2: que ells no traurien normalment i que allà surten de manera informal perquè surten.
3: Sí, no? Sí, sí.
2: Envers els seus companys, envers, per exemple, hi ha gent que són líders a la feina, però que no són líders naturals. Són líders perquè els han posat, però no són líders naturals. I aleshores, quan hi ha situacions difícils, no saben...
3: Ja, com...
2: empènyer la gent, no saben calmar la gent, no saben ajudar la gent, no saben que uns ajudin els altres, no saben... I al final és allò... Hi ha coses que quan les comences les has d'acabar tots junts. No? I intentes, d'alguna manera, amb metàfores, a nivell d'activitats, d'entorn, de jocs de rol a significar una miqueta tot això.
1: Bueno, s'entén també que l'evolució de tots aquests anys us ha anat nodrint d'idees, de propostes més valentes, no? Una
2: sí.
1: mica, i aquesta és la consolidació que teniu ara
2: sí.
1: de projecte.
2: El tema és que com més atrevits a trencar motlles siguin els clients, més coses pots fer. A vegades són conceptes trencadors, i això...
1: El sostre no el poseu vosaltres, no? El posa el client.
2: No, a vegades també.
3: Consensuat, allò consensuat, no parlem-ne, no? La paraula de seguretat, eh? Fins on arribem, no?
2: Si paga mare...
3: Exacte.
2: Depèn.
3: Sí, exacte.
2: Depèn.
3: És molt interessant, eh? Perquè, clar, toqueu molts aspectes, això, de la part emocional, psicològica,
2: sí.
3: barrejat, això, amb esport, amb activitats diverses, és a dir, és un tema molt interessant, eh, Carles? Ho hem de desenvolupar una mica més en properes edicions, eh? Et sembla que podríem rascar encara moltíssimes
1: coses. Anirem evolucionant-ho. Bueno, gràcies, Carles. Hem de fer una miqueta d'agenda, no sé si em queda...
3: Sí.
1: Bueno, doncs, primer de tot, agrair a Carles que ens hagi acompanyat.
3: Tota la gent de tota la informació a fec.cat, que la gent no s'oblida de consultar-ho, a la que deixarà, a Ràdio El Vendrell.
1: Gràcies, Pere.
3: Gràcies als dos, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
3: Adéu-siau.
5: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Ràdio El Vendrell t'acompanya. T'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtbalvendrell.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
5: Contingut a punt, Mireia Teulada, molt bon dia.
6: Bon dia, Pere.
5: Com estàs?
6: Molt bé, sí? Molt bé.
5: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
6: Gràcies per convidar-nos.
5: I tant que sí, sempre amb aquesta intenció que ara explicàvem, que és això, no? Parlar, opinar, comentar, xerrar, el que sigui, sobre el món empresarial a través de l'AFEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès.
6: Exacte, i avui estem amb l'Eduard Cujó, membre de la productora Flexic de Vilanova i la Geltrú. Uh-huh. Bon dia, Eduard.
7: Bon dia, Mireia i Pere.
5: Bon dia. Bon dia, Eduard. Bon dia.
6: Com estàs?
7: Molt bé. Sí? Aquí encantat d'estar al Vendrell.
6: Uh-huh. Bueno, ja et coneixes una mica, perquè vas estar també a la nit de l'empresa...
7: Exacte, sí.
6: ...fent tot el tema audiovisual.
7: Sí, és veritat.
6: Uh-huh. Molt bé, Eduard. Ens explicaries una miqueta de què tracta Flexic?
7: Doncs Flexic, som una productora audiovisual que ens dediquem a donar serveis a empreses.
6: I exactament quins serveis podeu oferir a empreses? Quines necessitats veus que ara necessiten?
7: Doncs les necessitats que poden tenir una empresa avui en dia, bàsicament tothom tenim al cap les xarxes socials, de generar contingut per les xarxes, i que en el fons, per exemple, has comentat que vam estar aquí al Vendrell fent la fira la nit de l'empresa.
6: Sí.
7: Llavors això és una cosa que s'escapa una mica de les xarxes, perquè el que vam fer és crear contingut per un event. O sigui, sí, que nosaltres tenim les dues
6: vessants.
7: Sí.
6: Molt bé. I clar, ara estem parlant de xarxes socials, del contingut, però com ha canviat aquesta necessitat audiovisual de les empreses de fa potser 10 anys, que el tema de xarxes socials tampoc es tocava massa, o no es feien els reels cada dia ni els vídeos, fins ara, no? Quines necessitats veus que han incrementat?
7: Doncs bàsicament abans les xarxes socials les fèiem servir pràcticament per penjar una foto. El vídeo no era l'eix primordial comunicatiu que feia servir, que es necessita per comunicar una empresa. Avui en dia una empresa que vulgui comunicar, el que necessita és generar contingut audiovisual en vídeo que expliqui el que fa l'empresa, què cobreix i quines necessitats ajuda a les persones a l'empresa per aconseguir clients i vendes, que és el que realment una empresa vol.
5: Més enllà de la publicitat, pura i dura em refereixo, que sí, Eduard?
7: Sí.
5: No, és que a vegades hem parlat, i crec que també en altres ocasions en parlàvem, justament, que quan la gent veu que li vols vendre alguna cosa, quan ja veu un anunci, el que fa és el contrari, fer el rebuig, desconnectar, canviar o tirar el dit amunt. I això és complicat, això també és un dels reptes de qualsevol contingut audiovisual avui en dia, és, no?, suposo que exposar un producte però que no sembli un publireportatge o un anunci pur i dur, crec.
7: Bé, ha canviat molt el tema. Abans el que fèiem era un anunci, que encara fem, anuncis per televisió, que explicaves el teu producte, què podies vendre o què venies. Avui en dia el que... reclama la gent i els algoritmes i com li vulguis dir, és que les persones expliquin el que fan i el que venen i quines necessitats cobreixen. Sí.
5: També suposo que us tocarà molt assessorar a les empreses, no? Amb la idea que tenen, que potser no és la més adequada, i amb el que podrien fer o el que podien aprofitar.
7: Sí, acostuma a passar que el que et diuen, mira, vull fer vídeos per xarxes socials.
5: Ja.
7: Val, però què realment necessites tu per explicar? Com vols comunicar-ho? Què vols explicar? I aquí hi ha la nostra feina també d'assessorar les empreses en què és el millor en el seu cas.
5: Clar.
7: Una altra cosa és que ens facin cas.
6: Treballeu tant amb empresa petita, mitjana, gran, autònoms, feu una miqueta de
7: tot? Acostumem a treballar amb empresa petita i mitjana. I gran també tenim algun client, però normalment mitjana.
6: I les necessitats són diferents?
7: Normalment amb una empresa mitjana gran tenen bastant clar el que necessiten i llavors el que et fan és fer-te un encàrrec. Llavors tu a partir d'aquí els pots assessorar d'una manera o altra, però sí que la idea és bastant clara. I en moltes empreses petites i mitjanes, la nostra feina, a part de crear, fer de productora, fem, com dic jo sempre, de miniagència de comunicació. Els ajudem a què han de fer servir per comunicar.
5: Això està bé, el que dèiem ara, que suposo que la idea o la intenció pot ser una, però a vegades no pot ser adequada allò que es vulgui explicar, exposar o vendre, en definitiva. Clar, suposo que la manera de difusió ha canviat molt. Abans, únicament, clar, televisió gran, televisió local, ràdio, poca cosa més. Però, clar, ara, no, aquest ampli espectre de xarxes i de difusió digital ha permès que moltes empreses se'n puguin beneficiar, però també la tecnologia. Clar, la tecnologia ho ha facilitat moltíssim. Ja no poso l'exemple del mòbil, que potser és el més recurrent. Però, clar, tecnològicament, abans, no, en rodar qualsevol cosa era complicadíssim, i ara la tecnologia ho ha fet molt fàcil. Això fa que la tecnologia facilita la feina i facilita la divulgació. Vull dir que és un bon biomi aquest, suposo, per vosaltres, Eduard.
7: Sí, mira, el que està passant ara mateix, que unes càmeres ens estiguin gravant a la ràdio, això fa 15 anys era pràcticament...
5: Impensable.
7: Bueno, era impensable.
5: Impensable, val? Impensable.
7: I que una persona, un empresari, pugui agafar el mòbil i crear continguts d'internet sense necessitat de ningú, amb un simple mòbil, era impensable fa 15 anys. O sigui, ha canviat...
5: Clar.
7: Moltíssim. I a nivell tecnològic no podíem... Ningú podia... Sí que es podien comprar càmeres, però eren uns pressupostos que eren molt bèsties avui en dia.
5: Clar.
7: Tots ho tenim més a la mà.
5: Sí, sí, sí.
6: Clar, els recursos han canviat, no? I estan molt més a l'abast de tothom. Això fa també, no?, que a vegades algú intenti també fer com les seves pròpies
5: autoproduccions. Que una cosa no tregui l'altra, eh? És a dir, que la tecnologia i la difusió ho permeti, aquí entraria, clar, aquí entraria, doncs, el saber fer, en aquest cas, de vosaltres com a productora i de generadors de continguts, que justament fer-ho amb criteri, amb creativitat, amb coneixement i amb professionalitat. Aquí està la clau.
7: Ah, exacte. La part positiva és que, com que hi ha molta cultura audiovisual, les empreses també la tenen. També coneixen més el mitjà, els és més senzill exposar-te el que volen i són més conscients del que es necessita. Abans, clar, és que apareixia allà un equip de gravació més gran. Llavors, també la cultura és... Pots dir, hòstia, hi ha més competència, hi ha més...
5: Yeah.
7: Però alhora hi ha més demanda que mai.
5: No, està clar, està clar. No, de fet, estem parlant... Quan parlem del món audiovisual en general, em refereixo, com una bona art artística també, no? És a dir, tu pots donar un equip igual, jo potser m'ho invento, tu dones un equip audiovisual a tres equips diferents i cada un et farà un projecte completament diferent, que és la gràcia, no? És igual que si tu dones tres fulls en blanc i tres pinzells, doncs cada artista t'ho pintarà diferent tenint les mateixes coses, o inclús un cuiner amb els mateixos ingredients. Aquí ve la gràcia de la vostra feina. No saber portar aquest punt, no sé si diferent o que vosaltres cregueu que és l'oportú per cada feina.
7: La nostra feina és que l'empresa, l'empresari, l'autònom comuniqui amb com vol comunicar.
5: Vale. Que estigui còmode amb allò que vol explicar.
7: Que estigui com vol comunicar i que hi ha gent que diu, mira, jo vull tenir una comunicació més seriosa o més... Uh-huh. que es vegi tot més professional, doncs aquí és on entrem nosaltres, perquè al final qualsevol amb el mòbil pot, pot gravar-se.
0: Llavors, sí, sí, sí.
7: El que nosaltres és que l'empresa vulgui donar una, un toc a la comunicació diferent.
0: Ja.
6: Sí, que al final també hi hagi com una emoció, no? És trobar també aquesta emoció de cara al públic, perquè al final vídeos tu pots veure un món, no? Però t'ha de generar alguna cosa que et remogui i que diguis, doncs vull això o tal, no?
7: Sí, la nostra feina en si és que els vídeos tinguin un storytelling que siguin capaços de crear el que tu molt bé has dit, és l'emoció en l'espectador. I en el fons, és que l'espectador el que vulgui és adquirir aquell producte, treballar amb aquella empresa, contractar aquell servei. O sigui, la nostra missió, en el fons, és que el client, no el nostre client, sinó el client del nostre client, vulgui aquell producte.
5: Val. I el format, clar, les xarxes, i si som consumidors, que crec que la gran majoria ho som, de consumidors de xarxes, clar, veiem innumerables tipus d'estils. No sé com explicar-ho, però des d'algú que parla directament a càmera, des d'un reportatge, des d'un seguit d'imatges, des d'un ventall d'imatges, o aquest típic, que a mi em fa molta gràcia, que ja ho diu a Matà, que és «Hoy hemos venido hacia Villanova para conocer un restaurante que hace las mejores hamburguesas de la comarca». No? És a dir, hi ha molts formats. No sé si... Hem d'anar cap aquí o hem de fugir d'aquí? És complicat, oi?
7: Bueno, és que bàsicament, si ens apareixen és perquè funcionen.
5: Ja. Però acaben cansant. Parlo com a consumidor, eh?
6: Sí.
5: Jo potser sóc molt crític, amb el mitjà, però és que...
7: Però t'apareixen.
5: Sí.
6: Sí, sí.
5: Sí, sí.
7: Va.
6: Bueno, sí, sí, t'apareixen, però clar, dius, cada aquesta publicitat, no? Jo, per exemple, amb el tema dels restaurants, sí. Vull dir, és necessari que em recordin cada dia les hamburgueses o tal del Garraf? Vull dir, al final, dius, serà de debò? Vull dir, al final et posen com en dubte i depèn de quin format, hi ha altres formats que no, però a mi aquest, per exemple, el que és l'emoció, no me la porta.
5: Clar, et creus el primer que vas veure,
6: clar,
5: o el segon?
6: I tenia ganes d'anar.
5: Exacte, però ja quan ja l'has vist 155, doncs ja poses en dubte que és això, no? Que acaba sent publicitat.
7: Bueno, és una piconadora que el que fa és ficar-te al teu cervell. Ficar-se al teu cervell. O sigui, bàsicament és el que fan.
5: Perdona, no et veig massa amb intenció de trencar molles, Eduard. Deixa'm-ho dir,
7: No, simplement... fa 10 anys o 15 venia una empresa i ens encarregava un vídeo corporatiu. Vale? Aquell vídeo corporatiu s'anava a una fira. Amb molta sort, a vegades el penjaven a la web.
0: Clar.
7: Avui en dia aquell vídeo corporatiu es pot convertir en un vídeo corporatiu que se'n va a una fira, que pots ficar a xarxes, que pots fer moltes coses amb aquell vídeo. Evidentment que pots fer un llenguatge molt seriós i molt ben fet, i a partir d'una gravació d'un dia en una empresa pots crear contingut a patades.
0: Sí,
7: val?
0: Sí, sí.
7: El que és clar, no vull dir que no funcionin els vídeos aquests piconadores.
5: No, i que estigui interessat, sisplau, que ho faci i que vingui, parlant
7: també
5: vosaltres.
7: També sabem fer, de vídeos piconadores.
5: Exacte,
7: no
5: cap problema, és a dir, que us adapteu que som el cos, això que quedi clar,
7: problema.
5: I que vagi per endavant. Només el món empresarial, o també feu produccions més artístiques, creatives? Què feu?
6: Bueno, és que jo crec que tenen una part, no? A part de Flexic, no? Teniu una part que s'anomena Augura, que feu temes més culturals. M'equivoco?
7: Sí, tenim la marca Flexic, que és una marca destinada exclusivament a empresa i a vendre.
0: D'acord.
7: I llavors tenim una part que és una marca que es diu Augura Audiovisual, que ens dediquem a crear contingut cultural i educatiu.
0: Bé, d'acord.
7: A partir d'Algura hem creat... Mira, ara, per exemple, la setmana passada el Cinema Maldà va presentar un reportatge a 15 minuts sobre el grup L'Últim Cavall, val? Que l'hem fet nosaltres, el Ferran Vilanova, amb el Miquel Ovenza i jo. Doncs vam crear aquest vídeo i el vam presentar a un festival de cinema i música.
0: Molt bé.
7: I a partir d'aquí, doncs... fem treballs per museus, per institucions relacionats amb la cultura i l'educació. I deixa'm fer l'apunt.
5: Vinga, no, per això hi som, per això tirava a peu que ho poguessis explicar.
7: Tenim un projecte que es diu Vida Lectora, que és un projecte destinat a fomentar l'hàbit lector i la literatura en català a través de l'audiovisual.
5: Bé. Veig, doncs, que empresarialment ho teniu separat, clar, potser cal separar-ho, no? aquesta vessant, tu dius, no, que teniu... No, no, almenys, potser de cara pot explicar-ho, crec, no? Que si s'explica, no?, en aquests diferents perfils també ajuda a entendre-ho. Que ho entenc que ho feu així, eh?, justament.
7: Bueno, la manera que ens ajuda és que el client que puguem tenir veu que tenim una sensibilitat...
5: Val, perfecte.
7: Que potser no trobaran un altre lloc.
5: Clar, això és important. Que és aquesta vessant creativa que jo abans intentava exposar, eh?
7: Sí, la creativitat a l'audiovisual...
5: Sempre hi és.
7: Hi ha de ser.
5: Clar.
7: És que si no, no es concep. Que pots fer crear contingut audiovisual sense creativitat? Sí.
6: N'hem vist,
7: però,
5: No sí.
7: Però a Flexic no l'entenem així. Clar. A no ser que el client ens ho demana.
5: No, clar, exacte. Que mira, ara no és el tema d'avui ni molt menys, però ja que hi som i ja que feia aquesta referència de contingut audiovisual sense creativitat, ens pot portar a la intel·ligència artificial, que també és un element que cada vegada és més utilitzat i que jo també estic ballant cada vegada més, perquè encara es nota moltíssim, que hi ha vídeos i vídeos empresarials que estan fets ja amb intel·ligència artificial. No sé com des d'una productora ho viu, això.
7: Doncs és una oportunitat. Ara qualsevol petit empresari pot tenir contingut, pot tenir un contingut audiovisual que s'assembli al de les grans marques. Per exemple, gràcies a la intel·ligència artificial. Fer un rodatge que abans era complicadíssim, gràcies a la intel·ligència artificial ara pots crear un contingut que abans era impensable.
5: Val.
7: I una altra cosa és el fet de que la intel·ligència artificial, per una persona creativa... Li dona unes possibilitats enormes.
6: Això m'ha de dir, no? Com l'adapteu al final, vosaltres?
7: Nosaltres vam començar molt forts, vam començar creant... Vam fer parlar el Santiago Rusiñol, vam fer un munt de coses... I, bueno, ara és com... Bueno, estem una mica a l'expectativa de dir a veure cap on ens porta. El fet de, per exemple, cobrir un event i a partir d'aquí... que surtin persones parlant i això, pues, de moment això no és factible en una intel·ligència artificial.
6: Yeah.
7: Poder crear un anunci per una mútua de salut, com hem fet, amb intel·ligència artificial, pues, sí que ho hem fet.
5: Val.
7: Llavors, bueno.
6: Bueno, al final és un suport, no?, i és un ajut, que clar, és com una miqueta, no?, aquest aprenentatge que estem fent a poc a poc perquè tingui sentit i per saber-ho utilitzar correctament, no?, que és una miqueta les formacions aquestes que ara mateix estem treballant.
7: Ara és com molt il·limitat, això de la intel·ligència, podem tirar... D'aquí un temps és possible que estigui tot més regulat, que ens obliguin a dir que això és intel·ligència artificial, que no, i llavors sí, la sí, cosa...
5: No, tot passarà. Està a les beceroles de tot plegat, eh?
7: Sí.
5: Tu deies assemblar-se una mica a les grans produccions, a les grans empreses, que requeria un gran equip, que això s'ha reduït...
7: I pel·lícules, també.
5: Sí, sí, no, i tant, no, sí, sí. Qualsevol contingut, és obvi, qualsevol producció. Però també venia al cap de seguida, per exemple, jo recordo, i no fa pas massa anys això, que per necessitar qualsevol imatge aèria necessitaves llogar un helicòpter, etcètera, una cosa impensable avui en dia, però en canvi ara està a l'abast de qualsevol amb un simple dron.
7: Sí.
5: És curiós, eh? És curiós.
7: Jo quan estudiava recordo anar a Sant Cugat a entrevistar un tio que feia fotografia aèria. Saps?
5: Imagina't.
7: I amb avions.
5: Sí.
7: Ara això és que és...
5: Clar, ha canviat totalment.
7: Ha canviat totalment.
5: Dic, que això fa inclús que canviï, no, el llenguatge audiovisual canviï per complet, perquè això, perquè abans era un recurs a l'abast de molt poques productores i que ara ja s'utilitza en qualsevol, eh?
7: Bueno, i que enriqueix qualsevol producció audiovisual d'una manera brutal.
5: I tant, que inclús ja ha perdut el valor que tenia abans, també s'ha de dir, eh?
7: Bueno,
5: em torna la part crítica, també.
7: però aquest
5: vol de vinyes, que és molt maco, i també ja quan l'hem vist 55.000 vegades ja deixa de tenir una mica el seu pes. És així, eh? Perdoneu que a vegades sigui una mica punyent en aquest aspecte. Tornem a aquesta banda més dedicada al món professional, eh? Empresarial, sí. En aquest cas, Eduard. Jo crec que serveix molt, i ja per anar perfilant al final de la conversa, que ajuda molt a entendre aquestes empreses que puguin recórrer d'aquests serveis. És a dir, qualsevol tipus d'empresa, petita, gran, mitjana, que tingui necessitat de qualsevol producte audiovisual, eh, Eduard? Inclús no cal ni que tinguin una idea preestablerta, simplement que contactin amb vosaltres i a partir d'aquí s'engega la maquinària i us podeu posar d'acord de què fer o què deixar de fer. M'explico, sí. És a dir, com funciona aquest engranatge quan algú es posa en contacte amb vosaltres? De manera simulada, eh, en aquest aspecte.
7: Posem l'exemple d'algú que que sàpiga que s'ha de fer vídeos, que s'ha de comunicar, que n'és conscient que és important,
5: val,
7: però que no sap per on començar.
5: Val.
7: Val? Podríem posar aquest exemple perquè, vulguis o no, tots som conscients que és necessari comunicar avui en dia.
6: Exacte, tenir
7: vale? contingut. O sigui, això és...
5: Bueno, que no tingui avui ja, no? Si avui no ho té en compte avui, malament ja.
7: De fet, estem als començaments.
5: Sí, sí, sí, sí, sí, i tant.
7: Llavors, apareix una empresa que necessita, un empresari que necessita contingut audiovisual, el que farem nosaltres primer és una assessoria en saber en què fa, quin serveu dona, quin producte ven, i a partir d'aquí crea fer-li una assessoria on li expliquem quines possibilitats de comunicació té.
5: Fantàstic. Val.
6: Perquè aquestes necessitats i fer una miqueta aquest branding de lo que necessiten també ha canviat molt o et trobes que en totes les empreses que aneu fent més o menys el contingut o les necessitats que et demanen són les mateixes?
7: No, hi ha de tot una mica.
6: Vale.
7: No són les mateixes perquè treballem amb molta tipologia d'empreses. Grans magatzems comercials, mútues, empreses del sector industrial, i llavors cadascun del sector industrial està molt enfocat a mostrar el seu producte. La nostra feina és dir-los, preferim que sortiu més vosaltres
6: com a persones,
7: que no el vostre producte. Clar. Hi ha altres empreses que

0: I després,
1: no té cap misteri, eh?
0: No, no, ja ho veig, m'està agradant perquè jo crec que, sobretot orientat, perquè ho fem moltes vegades en aquest espai, que és trencar moltes barreres, sí, cap a això, cap a segurament empresaris o empresaris que ens puguin escoltar, o molts comerços que sabem que ens escolten, o això, petites empreses que es pensin que són serveis que no estan al seu abast,
2: exacte,
0: que això és molt car, això és un disbarat, necessites molt de temps, jo m'agradaria, però és evident que això, no, una mica, vaig per aquí, eh? Per això faig aquestes preguntes tan concretes. És a dir, qualsevol se'n pot beneficiar, entre cometes, eh? Entre cometes.
1: I és que tots tenim una història.
0: Per això, aquí anava. Aquí anava, aquí anava.
1: Tots els que estem aquí podríem generar continguts. Sí, sí, no sé si cap dels que estem aquí generem contingut, jo no. Casa Herrero, Cuchillo de Palo.
0: Jo a xarxes però... no, però en aquests mitjans molts.
1: Però sí que tots tenim una història que explicar, unes coses, explicar el que fem, explicar com vivim, i tot això és contingut.
2: Clar. Bueno, al final és posar veu, no?, a aquestes empreses i explicar-los, no?, la importància i l'ànima de cada una.
1: No hem parlat d'un tema molt important, crec jo, que avui en dia la gent cada cop compra menys empreses i més a les persones.
0: Clar.
1: És molt important el tema de la marca personal de l'empresari.
0: Sí, sí, sí. Mm. És això, eh? Aquest comerç de proximitat, sí, la persona davant del producte, és veritat, és el que avui en dia només...
2: Posa cara, no?, sí, a tot això, i sobretot al petit comerç, no?, que bueno...
1: La gent som xafarders de mena i ens agrada saber el que hi ha al darrere.
2: Sí, sí, això de sempre.
1: Sí, sí, sí. I ara més que mai. Sí, sí.
0: De fet, un exemple que em ve al cap, eh? Abans dèiem el tema de les hamburgueses, però hi ha gent que recorre mig país per anar a comprar el millor croissant de no sé què o el millor pa d'espelta de no sé on.
1: I és perquè així. Ho han fet bé.
0: Exacte, exacte. Per això que és importantíssima. Molt interessant, Eduard, de veritat. És un tema molt ampli. Que
1: si podíem... vols, torno un altre dia.
0: Però no, ens encantats. Mira, justament, nosaltres, com que hem de generar molt de contingut de forma diària, així que encantadíssims que ens puguis tornar a acompanyar en una altra ocasió. I tant que sí. T'agafem la paraula, Eduard. Gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.

0: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
1: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
3: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy. That day I started to quit all my dreams.
4: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
0: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
5: Va, que gairebé ja ho tenim, això. Un altre punt i a part que sempre posem en aquest espai matinal. Queden 2 minuts i escaig perquè siguin les 11. Vol dir que actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i que ja de seguida saltarem i anirem cap a la tercera i última part de programa. Avui, que és dimarts 29 de setembre, i un altre...

0: última part, que això que ens portarà fins a les 12. Un tercer bloc marcat per aquesta secció habitual cada setmana, la intenció i l'objectiu de perdre por a la tecnologia, amb en Joan Molines, de Goil al Vendrell, que sempre ens ajuda doncs, a través de diferents qüestions i diferents temes, però que ens porta a parlar de moltes altres coses. Avui segur serà un altre d'aquests dies. I després d'això, i després de la secció del Joan, anirem cap a la tercera part de participació i trucades, amb ganes de xerrar amb vosaltres, com també ja és habitual. I pels canals habituals, via WhatsApp, via telefònica i per correu electrònic. Doncs vinga, seguim, continuem. Actualitzem les notícies i de seguida ens hi posem, som-hi.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Blaus a la pell i
2: tremolós. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell. Iron Friday.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
3: Esteu escoltant la repetició de La Calaixera.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
0: Això, tercera part, tercera i última part de Calaixera. Avui dimarts, 29 de setembre, programa número 4034. Ja ho hem explicat, això ja ho coneixeu, eh? Tercera i última part que ens portarà fins al migdia, fins a les 12, i que els dimarts sempre està encapçalat per aquesta secció tecnològica, la intenció de perdre la por a la tecnologia, sense por a la tecnologia, amb en Joan Molines, que en res podem saludar. I després, una estona per la participació a les trucades, a través del 977-15-70-69, missatge de WhatsApp 686-101-101 o correu electrònic a calaixera@rtv-elvendrell.cat. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
1: Calaixera, un programa unicat de tots. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
0: Joan Molines, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Com estàs?
4: Pues molt bé, i tu?
0: Sí? Bé. No ens podem queixar.
4: T'ha plogut molt?
0: Jo al matí, quan he arribat, encara no plovia. M'he salvat pels pèls.
4: A casa diluviat.
0: Sí?
4: Tremendo, tremendo. M'ha omplert la piscina de nou. Tenia com 20 o 30 centímetres perquè no l'havia omplert.
0: Wow.
4: Això vol dir que ha plogut molt.
0: Clar, clar, clar, clar, clar.
4: I quan m'he llevat a les 6, un diluvi espectacular.
0: També ha sigut molt irregular, eh? En zones ha plogut molt, en altres zones no tant, i el Vendrell, diguem, Vendrell nucli, no ha plogut massa, em sembla que eren 8 litres per metre quadrat, vull dir que és molt poca cosa.
4: A casa no sé quan serà, però...
0: Més d'això segur. Sí,
4: molt. Sí, sí,
0: més
4: sí.
0: D'això segur.
4: Sí, sí, sí.
0: Bé, si bé crec que ja està.
4: Ja, sempre que em fico així roba més de pluja i tal, no plou mai per aquí.
0: Home, és el típic, tu agafa per aigua que no plourà mai.
4: Correcte, quan no agafes per aigua et diluviarà.
0: Exacte, sí, sí, és com les alertes aquestes, les ES alertes, és a dir...
4: Ahir em van enviar una a les 11 i mitja de la nit, estava ja mig dormit, i escolto això i jo pensant, cago en la puta.
0: Això mateix. Però és el mateix, quan hi ha alerta no passarà res. Quan no hi hagi alerta és quan passarà alguna cosa.
4: Bueno, ja, ja es va veure.
0: És llei de Murphy.
4: Ja es va veure el dia que van enviar que van enviar tantes alertes,
0: sí,
4: van anar tots amb,
0: setmanes,
4: amb
0: sí.
4: canoa.
0: Correcte, pues el mateix, el mateix. Bé, pluja a banda, avui seguim parlant de tecnologia, i a més, bé, amb una dinàmica molt xula, que has buscat, Joan, que és una mica repassar un dia qualsevol, de qualsevol mortal de nosaltres, i saber una mica tecnològicament el que utilitzem, potser sense saber-ho, no? La tecnologia que no veiem.
4: Sí, sí, sí, la idea era, al final hem parlat molt sempre d'intel·ligència artificial, de xarxes socials i tot, però la tecnologia ens envolta durant el dia a dia. Llavors la idea era fer un repàs d'un dia més o menys normal per tothom, ja he vist una hora més aviat, una hora més tard, tots aquests aparells que fem servir i com funcionen, que jo crec que és bastant interessant, perquè jo n'hi havia alguns que no sabia com funcionaven.
0: Sí?
4: Llavors, és interessant, i sempre portem alguna peculiaritat de novetats que surten,
0: com
4: que parlarem del raspall de dent de 500 euros.
0: Bueno, ja trigaven a arribar, no?
4: És curiós, és curiós. Jo vaig veure la keynote, que és la roda de premsa o la posada en escena, i sortia el CEO de Dyson presentant-ho, i és curiós.
0: Clar, Dyson, ja ho has dit tot.
4: Dyson, sí, que van començar amb aspiradora, si no recordo malament.
0: Sí.
4: I s'han anat menjant al mercat.
0: Correcte.
4: Amb tot això.
0: Que té una tecnologia suposadament i realment crec que molt puntera, no? I molt bona. Les aspiradores, jo no en tinc, però diuen que són extraordinàries, però també secadors de cabell i coses
4: tot.
0: Així, a uns preus desorbitats.
4: Sí, sí, sí. Però bueno, al final la qualitat és bona.
0: Si la tecnologia és bona i el producte és bo, és evident que
4: es pot pagar. És que el mercat està disposat a pagar-ho, si no, no existiria. O sigui, no crec que traguessin un raspall de 500 euros sense saber si realment el mercat està disposat a pagar-ho. Això no vol dir que hagi de ser un èxit.
0: Ja.
4: Però hauran fet el seu estudi de mercat, entenc.
0: Sí, però hi ha molta gent que està molt pendent d'aquestes coses.
4: Sí, hi ha molt friquitequi que es compren qualsevol gadget. Jo a vegades m'incloc, que a vegades em compro coses que per algú normal no té molt d'ús, però jo li trec molt d'ús. Per què? Pues perquè m'agrada, o perquè és el que em dedico, o pel que sigui.
0: Clar, o també perquè t'has acostumat molt d'aquests elements, quan t'hi acabes acostumant i els incorpores això al teu dia a dia, i potser aquesta és la clau, no? Quan utilitzes un producte tecnològic i no ets conscient que és un producte tecnològic, és perquè el tens molt introduït ja.
4: Bueno, perquè sense ell no podem viure.
0: Clar.
4: I aquí podem parlar del forn, el microones, el cotxe, o sigui,
0: correcte,
4: aquí hi ha una tecnologia,
0: la gran majoria de coses, sí,
4: darrere que si ens ho paréssim a pensar,
0: sí,
4: és increïble.
0: Sí, sí. De fet, avui intentarem una mica això, parlar d'això, o a través d'aquesta base de repassar un dia quotidià per qualsevol, una mica quins són els elements tecnològics que utilitzem, i a vegades no som conscients de què utilitzem i de com utilitzem. De fet, comencem ja de ben d'hora al matí, que és el despertador, Joan.
4: Tu com et despertes? Què et fiques al despertador?
0: Jo tinc el amanecer.
4: El amanecer?
0: Sí.
4: I llavors, a l'estiu et lleves a les 5 del matí i a l'hivern et lleves a les 8 i mitja.
0: No, perdó. No. Efecto amanecer al despertador.
4: Ah, vale.
0: No, jo, mira, és una cosa curiosa. Jo amb la claror de l'habitació no puc. I a l'estiu passo molt malament.
4: Ho vas comentar.
0: Perquè tens la finestra oberta perquè fa calor, la persiana pujada, i quan es fa de dia, doncs em posa molt nerviós. Però en canvi el despertador és efecto amanecer.
4: Que és allò que va pujant la música,
0: sí,
4: paulatinament.
0: Sí. I a la llum, sobretot.
4: Sí.
0: Tu pots programar a partir de en quanta estona vols que comenci a intensificar-se la llum i la música o el que vulguis triar pel despertador, que també pots triar.
4: Però ho fas amb el mòbil o ho fas amb un...
0: No, ho faig amb un aparell. Fins ara tenia com un aparell analògic, que era molt conegut, de Philips, que no sé com es deia, i que era una bombeta, era una bombeta, és a dir, que era com una làmpada, hi havia la bombeta i després, doncs, bueno, hi havia aquest... Ell, doncs, es anava fent. I des de fa anys tinc un d'aquests, un despertador intel·ligent, un Lenovo, que no deixa de ser com una espècie de dispositiu d'aquests, d'Alexa o OK Google,
4: sí, sí.
0: I aleshores a través d'aquí pots programar-ho també.
4: Molt bé. És interessant. Jo una vegada el vaig provar des del mòbil, no em funcionava gaire, llavors jo em desperto des del mòbil. Però és interessant perquè jo sempre fico el mòbil amb mode dormir.
0: Sí.
4: Sí, jo el tinc configurat que qualsevol trucada em soni, però ni mails, ni whatsapps, ni res em sona. I per què? Perquè imagina que em truca un client, no sé, com tenim ajuntaments que són clients que hem d'operar 24 hores, imagina't que, jo què sé, el sistema es cau a les 3 i mitja de la nit. Ells ja estan desperts, perquè sempre hi ha policia desperta o el que sigui despert. Llavors, jo sempre t'he ficat que el meu telèfon, per qualsevol trucada, soni a la nit. Si algú té el meu número i em vol fer alguna broma, doncs... Pues,
0: passa sovint, però...
4: No, m'ha passat... Ficaríem 5 anys, m'haurà passat 5 vegades, com a molt, i són dies molt puntuals.
0: Oida.
4: Bueno, però so, amb, fica't que són 1.500 dies, mica més, mica menys.
0: Sí,
4: sí, són una mica més, però fica't que són 1.500 dies. Que me'n truquin 5, escolta, és part de la feina i...
0: Sí, sí.
4: I ja està. I les 5 eren totalment justificades. O sigui, les 5 era que vam tenir un seguit de problemes en una festa major, sí, problemes tecnològics, i ja està. Això fa com 4 o 5 anys, o sigui... Sí, fa ja temps d'això. Llavors, com funciona això? Quan tu programes una alarma, o sigui, el mòbil té diversos canals.
0: Uh-huh.
4: Té el canal de trucada, té el canal de notificacions, té el canal d'alarmes, té el canal X canals. Llavors, quan tu fiques en el modo dormir, per exemple, el que fa és silenciar diversos canals. I el canal del despertador doncs, te'l deixa obert. Per què? Perquè tu vols despertar-te. El despertador no et sonarà 3 hores abans, a no ser que ho hagis configurat. Llavors, el mòbil el que té és, té capat tots els canals menys els canals que tu deixes oberts, en aquest cas el de despertador.
0: Uh-huh.
4: I és interessant perquè ara almenys fins on jo sé, si tu apagues l'iPhone, l'iPhone no sona. Uh-huh. O sigui, no tens el despertador, però antanyo quan tu tenies el típic Nokia d'aquests que tu l'apagaves per la nit i programaves el despertador, et sonava.
0: Val. Oi, és veritat, sí.
4: Parlo dels mòbils que no sí. tenien pantalla, que eren aquests que en blanc i negre o color taronja i...
0: Sí.
4: Era, doncs aquests, tu els hi ficaves l'alarma i apagaves el mòbil per la nit perquè ningú t'havia de trucar ni ningú t'havia de fer res, però el mòbil, si el ficaves a les 7
0: és veritat, s'activava sol, no?
4: I... S'activava sol. Això ara amb els nous no. Si no, tu no tens bateria, doncs pues no tens... Doncs
0: pues no hi ha despertador. És veritat, és una bona curiositat aquesta, sí.
4: Llavors, dintre de tots els modes de despertador, hi ha un, com el que tu dius, que és el... a l'amanecer, que és que comença amb una música molt suau, sense molta llum i tal, i va, em sembla que són entre 5 i 10 minuts.
0: Sí, diria. Ho pots programar, eh?
4: Pots programar.
0: Pots personalitzar, almenys el meu.
4: Llavors va pujant la intensitat de la música i la intensitat de la llum. I amb això el que fa és intenta simular el despertar natural.
0: Ja.
4: No és natural, però,
0: no.
4: però ho intenta
0: però
4: simular.
0: Però almenys el que evita, que és el que em passa a mi, i a mi acostumat des de fa molts anys, és que evites el sobresalt del despertador.
4: Jo per això sempre em desperto amb la vibració del mòbil.
0: Ja.
4: Jo no em desperto amb soroll. Jo deixo el mòbil sobre la tauleta. Uh-huh. I quan vibra ja fa un soroll. No és el soroll més agradable del món, però no és un del tit-tiriri-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-t moltíssim, perquè si estàs amb sorrem i de cop et lleves així, doncs t'aixeques, com jo dic, mig tonto.
0: Sí, sí.
4: Llavors...
0: Te recordes? Clar, tu ets molt jove, Joan, però antigament hi havia uns despertadors que estava molt de moda pels més joves, que hi havia varis, hi havia un que era una gallina i feia soroll, una gallina gall, i feia soroll de gall, i jo tenia un que era una moto i feia soroll de moto.
4: I et llevaves amb la moto.
0: I soraves amb el soroll de la moto. Imagina't com acabes d'aquell soroll de la moto.
4: Bueno, deixen d'agradar les motos.
0: Vull dir, fins al punt de que quasi, que és això, destrossaves al final ja, tenies ganes de carregar-te aquell despertador, que tu no has viscut això, no?
4: No, jo tenia el típic despertador normal de taula.
0: Sí.
4: I després els mòbils. Val.
0: I el fotut d'això és que tots aquests, perquè jo coneixia el meu entorn, que tots més o menys en tenien algun d'aquests, això, la gallina o la moto o d'altres, i el bo és que quan paraves allà, buenos días, saps, allà feia, el meu feia brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Imagina't així, fins a la saciedat, imagina't com
4: te l'abra
0: el cervell. I quan paraves, sentia un buenos días.
4: Ah, que bé. Sobretot tornaves a dormir o ja t'aixecaves?
0: No, jo sempre he sigut jo no he sigut mai, jo he sigut sempre a despertar-me, perquè si me'n tornes, jo no em despertava mai més, ja, per entendre's. Sí, sí.
4: I ara és interessant perquè estan sortint molts nous tipus de despertador. Per exemple, hi ha un, que aquí no l'he ficat, però hi ha un que és que ja amb els matalassos intel·ligents detecta com tu dorms, detecta en quina fase del son estàs,
0: sí.
4: I llavors et va despertant.
0: Val. Perquè estem a la moda també de la monitorització del son.
4: Tot,
0: no, amb els rellotges i sí. Els anells, tot plegat, tot. Està com molt de moda també monitoritzar el teu sí. Son.
4: Sí, doncs ara hi ha matalassos, hi ha rellotges, hi ha tot. I el més peculiar que he trobat és un despertador de tauleta, com el que podem tenir, que segueix el son amb un radar. O sigui, fa servir la tecnologia de radar per saber quin ritme cardíac tens, quina respiració, i amb això sabem en quina fase estàs i ajudat a despertar. Clar, tot això són prototips,
2: això
4: encara està lluny, però finalment cap allà. Al final, sí, no sé, a la gent ens agrada comprar aquestes coses.
0: No, i tant, i tant.
4: I si tinc un matalàs que em pot anar despertant i d'una forma més intel·ligent i em fa que dormi millor, doncs mira.
0: Sí, la intenció sempre suposo que és intentar dormir millor.
4: Sí, però... hi ha també els matalassos aquests que calibren la temperatura automàtica, no sé si els saps.
0: No conec.
4: Hi ha uns matalassos que el que fan és, a cada meitat del matalàs tu li pots configurar la temperatura. Hi ha una opció que és temperatura adient o algo així que li diuen. Llavors, en base a la temperatura de l'habitació, la temperatura que tu tens, el tapat que estàs i tot, calenta més o calenta menys. Com si fos una esteria elèctrica,
0: val,
4: però ho té el propi matalàs.
0: Només amb escalfor, amb fred no.
4: No,
0: això estaria bé, eh? Un matalàs refrigerat per l'estiu després de les calorades que estem tenint a l'estiu.
4: Jo entenc que algú ho ha inventat, això.
0: Ojo, eh?
4: Sí? Jo entenc que algú en algun país calorós ho ha inventat.
0: Segur.
4: No sé quin preu té, no sé què tan fiable és, ni res, però el que es calenta sí que ho sé.
0: Sí.
4: I té molt bones crítiques, té molt bones crítiques.
0: Oh, mira. El que també sé, que, i això existeix de fa molts anys, que jo no ho sabia, és que a vegades els matalassos, molts d'ells, tenen cara hivern i cara estiu.
4: Sí.
0: I jo no ho sabia, ja fa temps que ho sé, però en el seu moment no ho sabia. Que hi ha matalassos que es pot girar depenent de l'època de l'any.
4: Els dels nens petits igual, els de nens petits també tenen un més calent i un,
0: sí,
4: un
0: jo
4: més...
0: Sí, suposo que no, pels filtres, els forros...
4: El tipus de fibra també, sí. I sobretot el llençol que li fiques. Si tens el mode estiu, però li fiques uns llençols de felpa, pues,
0: no,
4: la veritat és
0: no,
4: que...
0: No faràs massa cosa, no?
4: Suarem molt.
0: Però bueno, està bé.
4: Seguim, anem al que tots hauríem de fer entre una i dues vegades al dia, que és raspallar els dents. Tu quin tipus de raspall fa servir?
0: Jo vaig alternant l'elèctric i el... Tinc èpoques.
4: Ah, molt bé.
0: Tinc èpoques que fa servir l'elèctric, no em diguis per què, el trobo molt còmode, i una cosa que a mi m'ha molt bé és que et marca el temps, i això és molt còmode.
4: Els dos minuts.
0: Exacte, fa com un canvi de ritme i t'indica, doncs ja pots canviar cap a un altre costat, l'altra filera de dents. I a vegades que, pel que sigui, doncs, parlar més ràpid o pel que sigui, vaig amb el manual. I ara estic amb el manual, ara.
4: Bueno, està bé.
0: No sé per què,
4: Bueno, manies, suposo.
0: Sí. Fa que manies i canvis. Estic tots allà, vull dir, no depèn, sí.
4: Llavors, hi ha varis. No sé si saps quins tipus de raspalls
0: hi ha. Sí, més o menys, sí.
4: Bueno, tu que els has fet servir, suposo que t'hauràs informat. Sí. Hi ha els rotatius, que són els que, com el nom diu, giren. Hi ha els sònics, que és que es queden quiets, però vibren molt ràpid, que són els típics de Colgate i tots aquests. Acostumen a ser sònics, aquells que tenen, que són llargs, però que a la meitat veus com es van movent endavant i enrere. Però aquests són els sònics. La diferència és que un roda, i en principi fa moltes més vegades que tu, com si ho fessis a mà, i els sònics és per, doncs, pel moviment altíssim, el que fa és es fica tot i llavors va netejant. És interessant perquè són dues formes de fer-ho, al final. A mi l'altre dia vaig anar al dentista i a mi em van dir, fes servir el manual. No faig servir cap elèctric. Em van dir, fes servir el sí? manual perquè tenia les genives, les genives inflamades.
0: Més agressius, no? Els, sí. Entenc els elèctrics.
4: Sí, i tenia les genives inflamades i em van dir, fes servir el manual. Llavors, com tu has dit, porten temporitzador de dos minuts. I ara el nou que han tret, que és el Camera Jet, és un que té càmeres. Com el nom diu, té càmeres i llavors...
0: El raspall de dents?
4: El raspall de dents té càmeres ara? I amb intel·ligència artificial i amb computació per imatge el que fa és, mira tu com tens les dents i llavors va enfocant els xorros cap allà.
0: Què dius?
4: Sí.
0: En sèrio?
4: Sí. Esgotats estan.
0: Què dius? Funcionen, estan...
4: Ostres. Bueno, no sé, encara estan en preventa.
0: Va, que és el que deies aquest de Dyson, Ostres.
4: Sí.
0: Bueno, mira, si van bé, no és mala
4: idea.
0: Sí, però
4: li fiquen càmeres en un raspall, com aquesta gent li fica càmeres a tot.
0: Clar.
4: Li fica càmeres a tot.
0: Clar, que això té un altre aparell, també s'ha de dir.
4: Han ficat càmeres al raspall i llavors les càmeres i amb un xip que té el propi raspall, el que fan és detecten, doncs aquí està més net, aquí està més brut, aquí tens càries, aquí tal, aquí no sé què, i llavors van enfocant els xorros i les pues cap allà.
0: Val, però xorros també,
4: Sí,
0: perquè sé que hi ha com un raspall de dents que jo he vist, però no, són com uns irrigadors, no? És com d'aquests del dentista que tiren com aigua a pressió.
4: Per això.
0: Té això, doncs, aquest raspall,
4: I allò enfoca, és com un francotirador cap a les dents.
0: Ostres.
4: Jo recomano veure la keynote perquè és em resulta interessant. Com va presentar, com si fos un Apple, un raspall de dents, és increïble.
0: És que és Dyson, clar, Dyson és molt tecnològica.
4: Sí. Sí.
0: Dankshin és molt tecnològica.
4: Innova molt.
0: Que curiós, sí, sí, exacte. Sí, sí,
4: innova
0: sí.
4: Molt.
0: Està bé perquè és allò, no? Tecnologia a la quotidianitat, no?
4: Arrisquen
0: els objectes
4: molt
0: més quotidians.
4: A mi m'agrada com a empresa perquè, independentment de que me'l compri o no, que no me'l compraré, arrisquen molt. Arrisquen clar molt, intenten canviar com les persones viuen el seu dia a dia d'una forma totalment més tecnològica.
0: Sí, sí.
4: I jo recomano a la gent que si té, em sembla que dura 15-20 minuts, que si té un rato, miri la keynote de Dyson, CameraJet, es diu el raspall. Sí, perquè que tenen com un iPhone.
0: Clar, clar, clar, i és un raspall de dents.
4: Un raspall de dents, tenen com que això és el futur.
0: Clar, ara quasi $500, el raspall de dents, no? Així que tanto. Bueno, que qui se'ls vulgui o se'ls pugui gastar, que ho faci.
4: A veure, si això m'estalvia anar al dentista.
0: No, sí, pot ser una inversió, però en aquest cas, perquè fa la dentadura o les dents, és una inversió, sens dubte.
4: Sí.
0: Home, després hi ha els secadors, que també diuen que són una passada. Clar, jo no em gasto de secador, per raons òbvies.
4: Però podria secar la barba.
0: No caldria. Però hi ha aquests secadors de Dyson, que també són molt bons, que van aquest dineral, també valen 300-400 euros.
4: I les aspiradores,
0: sí,
4: també diuen
0: que potser és la gamma estrella de Dyson són les aspiradores.
4: Em sembla que no es van crear per aspiradores, però va pivotar cap allà, va
0: sí,
4: pivotar.
0: Sí, sí, sí.
4: Però sí, per lo que tots coneixem Dyson és per les aspiradores.
0: Molt bé.
4: Seguim. Anem a la part de l'esmorzar. Uh-huh. Anem a la part del microones. Tu sabies com funcionava el microones?
0: Bueno, més o menys, a grosso modo.
4: Com funcionen microones?
0: Bueno, són aquestes ones que no sabria anomenar, que el que fan és estimular, no, el menjar, o l'aigua del menjar, em sembla.
4: És l'aigua.
0: Fa estimular l'aigua del menjar i això fa escalfar el producte.
4: Sí, el fer vibrar les partícules això d'aigua, el que emeten és calor.
0: Val.
4: Llavors, les partícules d'aigua calenten
0: l'aliment.
4: A l'aliment.
0: És a dir, l'aigua que conté, l'aigua, la humitat que contenen els aliments, perquè tot qualsevol, la majoria d'aliment conté alguna cosa d'aigua, doncs sí, sí. Veus? No està tan mal encaminat, doncs.
4: No. I dintre d'aquí, doncs, té París. Té diverses modalitats. Té el descongelar, si vibra menys, o sigui, al final, com més alt el tens, més fa vibrar aquestes partícules.
0: Val.
4: I el fer més vibrar les partícules, doncs el que fa és calenta. I una cosa que jo no sabia, aquesta és una de les que no sabia, és com calentava el menjar, si va de dintre cap a fora o si va de dalt cap a baix.
0: Uh-huh.
4: Llavors, vaig estar mirant i va de dalt cap a baix. O sigui, les ones només penetren uns pocs centímetres i la resta de calor s'escampa a dins, o sigui, de dalt cap a baix.
0: Val.
4: Sí, per contacte, o sigui, quan tu calentes, per això a vegades el menjar per baix està fred.
0: Clar, per dalt està molt calent, que crema moltíssim.
4: Per dalt dius, hòstia, està calentíssim, crema, cago en Déu. Llavors,
0: i després a dintre
4: a baix està fred.
0: Està
4: el que s'ha de fer és remenar i intentar deixar el màxim d'aire possible perquè passi la calor. Quan tu agafes un menjar de la nevera que està, que sembla una peça de gel, costa molt més calentar. Per què? Perquè està tot molt comprimit i no hi ha espai entre els aliments. En canvi, si tu el que fas és remenar-lo i li dones aquest aire per dins, aquesta separació, encara que sigui microscòpica, és igual, però les partícules estan separades, el calor baixa molt més ràpid.
0: Quin tipus d'ones són, per això? Són
4: ones
0: magnètiques?
4: Són magnètiques i és amb una cosa que es diu magnetró.
0: Uh-huh.
4: El magnetró genera ones de ràdio d'alta freqüència.
0: De ràdio, ones de ràdio, doncs.
4: Sí.
0: Curiós. Sí. Bé, curiós. Clar, hi havia també, que sembla que s'ha anat perdent mica en mica, perquè s'ha demostrat que no, però que era cancerigen. No, el microones sempre s'havia dit.
4: Això ho dèiem per les ones.
0: Sí.
4: No sé, jo crec que ja fa molts anys que mengem amb microones i tots seguim relativament vius.
0: Sí.
4: A no ser, què vaig llegir l'altre dia? Que estava contaminat. Hòstia, vaig llegir que un aliment que menjàvem diàriament estava contaminat de forma radioactiva.
0: Què dius?
4: Sí, què era? Què era? Ho vaig estar mirant.
0: Però per alguna raó, per...
4: No sé, no m'he llegit molt la notícia perquè ho vaig llegir per Twitter i vaig passar bastant per sobre.
0: Uh-huh.
4: Però hi havia un aliment quotidià, si no recordo quin era, ja ho buscaré, si no. Hi havia un aliment quotidià que havien sortit indicis de que estava contaminat amb... com es diu? No em surt ara la paraula. L'he dit fa un moment, radioactivament.
0: Ostres, quina por, sí. Doncs.
4: Bueno, en principi tots estem vius.
0: Sí, exacte. És com el mercuri de segons quins peixos o el mercuri de la tonyina i aquest tipus de coses que no saps ben bé tampoc mai cap on has de tirar. El que també és curiós que l'altre dia, casualitats, també vaig llegir-ho en algun lloc, que és el tema de per què podem posar metall o no metall al microones, i segons ell aquell article, si poséssim algun tipus de metall, recipients que no tinguessin que no tinguessin, que no fos una, que no tingués puntes, que fos el més rodó possible, sí que el podríem posar. Una forquilla no podries, per exemple, perquè té els pics de la forquilla.
4: Correcte.
0: Però si poséssim doncs això, un bol que fos completament rodó, un got, entenc, doncs no, en principi no passaria res.
4: Sí, aquest és l'últim punt, que és que és la, que són les espurnes, o sigui, si tu fiques un recipient metàl·lic d'aquest de forn dintre del microones, salten espurnes.
0: Sí.
4: I això és perquè les càrregues elèctriques s'acumulen a les puntes, el que tu comentaves.
0: Sí.
4: Amb aquestes puntes, les càrregues elèctriques s'acumulen allà. I amb les arestes, la forquilla,
0: els ganivets,
4: el ganivet, doncs això fa que saltin els petits llamps. Wow. Que són les càrregues elèctriques que es queden allà ficades.
0: Clar. I de fet, si ara busqueu per internet, trobareu, com dir-ho, fruit en castellà, utensilios, coi, trobareu menatge, sí, per la cuina, que pot, metàl·lic, d'alumini o el que sigui, que pot en el microones, si ho especifica, apto per a microondes,
4: sí,
0: i és metàl·lic.
4: Perquè no té... No.
0: Correcte, i està fet perquè no hi hagin arestes.
4: Sí, i ara anem a les peculiaritats de tot això.
0: Uh-huh.
4: Sense el plat giratori, o sigui, al final el plat gira el que fa és intentar que totes les parts es reparteixi. Doncs sense el plat giratori, una rajola de xocolata es fon en punts separats a uns 6 centímetres.
0: Uh-huh.
4: Això vol dir que la ona té una llargada de 6 centímetres, mica més, mica menys.
0: Wow.
4: Clar, això són gent que tenia ganes de provar coses i han dit, escolta, a veure quina és la llargada de la ona. Doncs són 6 centímetres, mica més, mica menys. I sense el plat només podries calentar.
0: Doncs hi ha microones actualment que ja prescindeixen del plat.
4: Sí, jo també n'he vist. Sí, però
0: no sé quina tecnologia, clar, deu ser un tipus de canvi.
4: No, deuen tenir altres tipus d'ones, segurament. O amplada d'ona més curta.
0: Clar.
4: O a saber.
0: Sí, sí.
4: Ja, curiós. Sí, ja buscaré.
0: És curiós, és.
4: Llavors,
0: curiós.
4: Per això el plat gira. Perquè s'escalfi repartit. Si no traguéssim el plat, al final una ona, pues, és com una ona. O sigui, jo crec que tots l'imaginem.
0: Sí.
4: O sigui, ve, puja i baixa. Clar, només calenta a les dues parts de baix.
0: Clar.
4: Llavors, tota la part de dalt no et calenta. Tot el que hi hagués a la part de dalt, a l'espai que té la llargada d'ona, no ho calentaria. Llavors, per això gira, llavors així repartint d'una forma uniforme el calentament.
0: I després aquest debat tan divertit que m'agrada a mi dels microones és, l'utilitzem realment en el seu potencial per cuinar, per fer, o només la fer servir per escalfar el got de llet del matí i el menjar precalentat?
4: Jo el faig servir per això.
0: Jo també.
4: Sí, però hi ha gent que es fa patates.
0: Sí, mira, jo últimament estic fent unes patates així molt bones que són com bullides, però que en 8 minuts les tens llestes.
4: Sí, jo no les he provat mai.
0: Sí.
4: Jo ho faig servir per calentar, pues, la llet o qualsevol, o aigua o tot això, o els plats precuinats.
0: Doncs allò, sí, realment diuen que té un potencial que es pot cuinar molt bé amb la microones, o sigui, queden plats fantàstics i ràpids, vaja, que és la intenció.
4: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Que bé.
4: Vale, seguim. Ara m'ha dit que tots fem servir, jo crec, o ja crec que hi ha molt poca gent que no la faci servir, que són els pagaments amb el mòbil. Ja hem parlat alguna vegada sobre aquest tema,
0: sí,
4: però la tecnologia i el bip aquest, que quan tu apropes el teu mòbil a un datàfon, doncs pots pagar.
0: Sí.
4: Jo almenys ho faig servir molt, jo ja no porto les targetes de crèdit, tu ho fas servir.
0: No, jo ja porto cartera, però la porto quan he de viatjar, el que sigui, però pel dia a dia jo no vaig en cartera ja.
4: Jo tampoc.
0: Tot amb el mòbil, perquè ja el carnet de conduir ja està convalidat a nivell digital, és a dir, si et paren ja és totalment legal.
4: Ah, amb la DGT?
0: Exacte, i el DNI exactament igual.
4: El DNI, quina aplicació fa servir?
0: L'aplicació del...
4: Ah, jo el DNI no el tinc.
0: Sí, doncs és de fa... No fa massa, potser no. No farà ni un any, que... Mira, t'ho dic de seguida, que la tinc per aquí. Doncs és de... Potser això, fa potser menys d'un any que ja és legal portar el DNI, i és ni DNI.
4: És del govern.
0: Sí,
4: és com el MIDGT.
0: Exacte, has de fer com els primers passos, evidentment, que per donar d'alta has de com certificar-ho a través d'un certificat digital o d'una assignatura digital, perquè és molt fàcil de fer, i a partir d'aquí ja tens el DNI digital, i que ja des d'això, des de no fa ni un any, ja és plenament legal i el pots utilitzar en qualsevol paràmetre legal.
4: En viatges, també?
0: Jo considero que almenys a la Unió Europea crec que sí. Que la recomanació final, ja t'ho dic... Ja t'ho dic, que és portar sempre el físic pel que pugui passar. Però sí, a mi sí que és cert que jo no l'he utilitzat mai davant de la policia.
4: Jo el de la DGT sí.
0: Sí,
4: jo el de la DGT l'he fet servir.
0: I no has tingut problemes amb... amb el policia, la patrulla, no?
4: No.
0: Jo, en el cas, no m'he trobat mai, ni pel carnet de conduir ni pel DNI. El que sí que m'he trobat és en certs establiments, en un que havia d'acreditar la meva identitat i que jo vaig ensenyar el DNI digital, em van dir que no podia ser. Clar, jo els vaig dir, però ja és, vull dir que ja és totalment legal. Però clar, m'ha dit que no estaven adaptats a poder certificar la identitat a través digital, que sabien que ho havien de fer, que anaven tard. Dic, pues sí que aneu tard, sí.
4: Sí, no, va bé, perquè jo l'altre dia el vaig extraviar, ja he trobat el DNI, però el vaig extraviar i vaig dir, hòstia, ara m'he d'agafar hora per anar-lo a buscar i bueno, tot això. I al final jo el carnet de conduir també el porto ja sempre digitalitzat.
0: Clar, sí, per això.
4: I si em para la policia estic...
0: Sí, estàs cobert.
4: Estic tranquil.
0: I el que dèiem, la targeta, jo sempre utilitzo la targeta ara de mòbil, sempre, i a més la trobo molt més segura que no pas la física, no sé per què, perquè no, té com més barreres de seguretat, penso, no?, que si no passa et trobessis una targeta pel carrer, que és complicat, però bueno, a vegades...
4: Bueno, fins a 20 euros pots pagar sense el codi.
0: Però imagina't, i en canvi amb el telèfon doncs té, jo crec que sistemes de seguretat més, no?, més...
4: Sí,
0: més.
4: Sí, sí.
0: Més acurats. Bé, això, targeta de crèdit, DNI, carnet de conduir, ho tens tot amb el mòbil, doncs ja no fa falta cartera. És el que em passa a mi.
4: És que al final va tot cap allà.
0: Per això.
4: I ara estaria bé tenir-ho tot unificat, o sigui, que jo pugui aquí obrir i aquí tingui també el meu DNI. Ara tinc les targetes de crèdit,
0: clar,
4: però que també pugui tenir...
0: Ja pots fer-ho.
4: Sí, però jo no, al wallet no pots ficar el teu DNI, ni el carnet de conduir. El wallet del mòbil.
0: Ah, no pots, no?
4: No.
0: Ah, jo tinc l'aplicació.
4: Sí, clar, amb l'aplicació sí.
0: Sí, tinc l'aplicació, sí. Clar, no ho
4: sabia. No, jo em referia al...
0: El wallet.
4: El wallet, llavors sí, ja és la cartera digital. Clar,
0: jo no l'utilitzo el wallet, no sé per què.
4: Ah, jo sempre.
0: No l'utilitzo.
4: Jo parlo tot el que són entrades, targetes,
0: sí,
4: i tal,
0: sí,
4: jo
0: sí,
4: faig servir...
0: Sí.
4: El faig servir molt. Vale, llavors, com funciona això? Això funciona amb una tecnologia que es diu NFC, uh-huh. Crec que ja és bastant coneguda. Llavors, són tecnologies que es comunica amb radiofreqüència a molt curta distància, o sigui, a 2, 3, 4 centímetres com a molt. Per això a vegades et diuen, apropa el mòbil aquí, o aquí no em va, fica aquí, que aquí està el xip. Pues, ha de ser molt, molt precís. Per què? Perquè clar, si no t'imagines, si això fos a 10 centímetres, jo potser t'estic pagant la compra a tu.
0: Ja. Que diu que no és possible, que també és una no? És d'aquestes llegendes urbanes, que hi ha gent que va amb el datàfon pel món i que te l'apropa a la butxaca, a la cartera, tot plegat.
4: Amb targetes sí que es pot fer això.
0: Sí, amb targetes sí.
4: Sí, clar, perquè les targetes amb menys de 20 euros...
0: Ah, bueno, les targetes sí, clar.
4: Amb menys de 20 euros no et demanen...
0: Potser, sí.
4: PIN. Amb el mòbil no, perquè amb el mòbil tu necessites desbloquejar si amb codi, o sigui amb la cara o amb el dit o amb el que
0: correcte.
4: Sigui.
0: Correcte, el mòbil necessita estar obert,
4: sí.
0: Encès per poder pagar. Però jo dic que és més segur el mòbil que no per la
4: però dels datàfons que van amb el datàfon obert i van cobrant, sí, jo això ho he vist.
0: Sí, és cert això, sí.
4: Sí, sí, sí.
0: Ostres.
4: Ara crec que no es fa gaire ja, però els primers anys de les targetes, els primers anys potser fa 4 o 5 anys ja tampoc molt, sí que es feia servir molt, tu veies que anàvem amb datàfons, doncs pues passant pel costat de la gent, i clar, si et vaig fent 20,
0: no,
4: 20,
0: clar,
4: 20...
0: No, clar, va sumant.
4: Només que passi per 10 persones ja en són 200.
0: Però clar, però això ha d'anar a patar alguna compte bancària.
4: Sí, però...
0: I com ho demostres?
4: Pots ficar testaferros, bueno, hi ha moltes formes de poder-ho fer.
0: Jo sempre ho he dit, jo moc res, jo moc 50 euros a la compte i ja tinc la carta de Hisenda. Jo a vegades dic, i com ho fa tot?
4: No,
0: la gent que fa maleses, com ho fa?
4: No, la gent fa maleses, cobra i s'ho envien a un compte de les Bahamas.
0: Val.
4: O compra en cripto.
0: D'acord.
4: I clar, el compra en cripto, si ho compres amb el wallet anònim,
0: sí.
4: Ja no saben qui ets.
0: Això sempre ho he pensat, eh? Aquella gent que blanqueja diners i que té aquests ingressos il·legals, no sé com ho deuen fer, ja ho dic jo, de forma legal, a vegades que fas qualsevol moviment, ja dic, de 50 euros i ja tinc la carteta d'Hisenda, la notificació d'Hisenda...
4: El blanqueig amb quantitats no molt exorbitades és relativament senzill.
0: Ja.
4: Em sembla que vam parlar en algun capítol.
0: Sí, vam parlar. A mi em deuen tenir fitxat, i per això m'ho deuen bé de tots. Es deuen pensar que un que treballo aquí a la ràdio, que això és el contrari. Sóc un mort de gana, ja t'ho dic ara.
4: No, home, no.
0: Vinga, va.
4: Vale.
0: Més.
4: Una altra cosa és que la targeta de crèdit, la targeta com a tal no té bateria, un mòbil té bateria, però
0: sí.
4: La targeta de crèdit no. Llavors, és el propi datàfon el que li fa una petita descàrrega d'energia a través del camp de ràdio, i llavors és quan es connecta.
0: Val.
4: Això és molt interessant, perquè clar, al final tu tens un xip allà. Llavors el datàfon el que bup, envia l'energia, activa momentàniament.
0: Val, clar,
4: la targeta
0: són,
4: i...
0: Són mil·lèsimes de segons, això.
4: Sí. Sí, perquè al final això és aquest identificador.
0: Clar.
4: I aquest identificador després es converteix a un número de targeta, un codi,
0: sí,
4: a una persona i a un compte bancari.
0: Clar. També pels rellotges intel·ligents també es pot fer, si disposen d'NFC. I pels anells, jo també ja he vist que hi ha gent que paga amb l'anell. d'aquests anells digitals, sí, digitals intel·ligents. Sí, la llotja sí, però hi ha l'anell, no? Que ja és el mínim dels mínims.
4: Bueno, al final pensa que quan tu pagues el que fas és li envies un codi.
0: Ja.
4: El codi de l'anell no ve de l'anell, ve del mòbil.
0: Ja.
4: I el mòbil li diu, aquest és el teu codi de la targeta. Llavors, quan tu pagues allà, l'únic que fa és enviar el codi. Llavors, has d'aconseguir el hardware que sigui capaç de parlar el mateix idioma que...
0: Clar, tu passa pel mòbil, doncs també, clar, és lògic.
4: Clar, el mòbil és el que de moment configura tot. És el que li diu, tu tens aquest número de targeta, tu tens aquest nom, tu tens aquest compte, el que sigui, clar.
0: Com es diu aquest tipus d'anells? Té un nom, és que jo l'he nombrat diverses vegades i...
4: Bueno, tot això és el que és el health tech, tot això, està englobat amb health tech i llavors hi ha molts anells, rellotges, penjolls, hi ha moltes coses que són, al final és tecnologia enfocada a la salut.
0: Val.
4: Hi ha uns quants, em sembla que... No, Whoop era el de les pulseres... Hòstia, jo és que com no soc d'anells, no els tinc mirats, però bueno, diuen que sí, al principi va bé, però que després no tant, és o lo ames o lo odies. No crec que hi hagi un punt intermig.
0: Val.
4: Perquè l'has d'anar carregant, has de pagar subscripcions, i bueno, totes aquestes...
0: També els amants de la conspiració, no?, que diuen que la intenció de digitalitzar totes aquestes formes de pagament, l'objectiu és digitalitzar el diner, fer desaparèixer el metàl·lic...
4: El fiat.
0: I que tot vagi a través de les plataformes digitals, i és una manera de controlar-nos del que gastem i com gastem.
4: És la manera, perquè el diner negre no es controla.
0: Sí, sí.
4: No.
0: De fet, Elon Musk no fa gaire, no? Va predir que el 2030 i algo desapareixeria el diner.
4: Bueno, la Unió Europea ja ha tret l'euro digital, ja està en ello, llavors...
0: Tot pinta que sí, Tot pinta que sí. Bé.
4: Vale, què més... I lo important d'això és que no necessita internet. O sigui, quan tu pagues la targeta, tu no tens internet.
0: Sí.
4: I llavors el codi ja el tens guardat al telèfon, llavors pots estar amb un internet increïble o amb un internet que no funcioni per res, que tu, quan apropes el mòbil allà, ja li envia el codi aquest i automàticament ja ho fa.
0: És molt comú, ja. És molt, molt comú. És molt comú. I de la compra al supermercat propi, que també el supermercat...
4: Ara anem a la una. Jo no sé qui deu anar a comprar a la una. Jo no hi vaig, per exemple, però bueno, aquí és...
0: Bueno, a veure, t'escapes un moment per anar a comprar el dinar, encara que sigui, no?
4: Això sí. Clar, el supermercat, ja des que entres pel supermercat, que se t'obre la porta automàticament, que això és algo que tots tenim molt normalitzat, però també és interessant, que és que hi ha un sensor que detecta quan tu obres, quan tu estàs allà, llavors obre la porta. Hi ha un infraroig, quan l'infraroig es talla, o sigui, hi ha algo que fa que no pugui rebotar el raig, això dispara l'obridor de la porta.
0: Clar.
4: Tan senzill com això. Però, algú ho va haver d'haver pensat. O sigui, algú ho va pensar
0: en el seu dia, no?
4: En el seu dia. I algo que ara ja es porta molt són les zones de l'autocobrament.
0: Oi,
4: sí. L'Esclat el té, correcte, el Lidl el té, sí. Jo diria que ho tenen tots els grans.
0: Gairebé a tots, menys Mercadona.
4: Que Mercadona... Que no compro molt a Mercadona.
0: No, Mercadona...
4: No, ja no el té.
0: A més, el que jo a vegades vaig no el té de part.
4: Doncs això, jo on més he flipat amb això és el Decathlon.
0: Uh-huh.
4: Tu fiques tot allà, ho fiques tot en una cistella i tu
0: compta, oi?
4: I tu compta tot. I això funciona amb uns xips RFID o algú així, em sembla que es diuen, que el que fa és, pues hi ha un... Quan tu fiques els articles allà, els articles... Bueno, hi ha un sensor que el que va preguntant és qui hi ha aquí. Llavors, amb aquest article el que fa és dir, vale, jo sóc uns mitjons, jo sóc una pilota, jo sóc una espala, jo sóc un pantaló. Llavors, amb això suma. I ho fiques tot i ho treus tot. I automàticament, pop.
0: I ja ho tens.
4: I ja ho tens.
0: I de fet hi ha algú que sempre vigila que els posis tots a la cistella.
4: Exacte, perquè la picaresca sempre fa... Ai, aquí...
0: No m'ho ha comptat.
4: Això m'ho he deixat.
0: Sí.
4: I amb la compra és algo diferent. Amb la compra el que fas és tens la bàscula a l'esquerra i la bàscula a la dreta. Llavors fiques tots els articles a la bàscula de l'esquerra, que pesen, m'invento, 5 quilos... Llavors els vas passant per escàner de codi de barres i els deixes a la dreta. Llavors no pots acabar la compra fins que no els has passat tots.
0: Clar.
4: I perquè compara, si aquí tinc 5 quilos i aquí en tinc 3, vol dir que me'n falten 2.
0: Clar.
4: I amb això ho fan.
0: Sí, per això moltes vegades passa, que pel que sigui, mous alguna cosa que sigui, de seguida et surt el missatge de avisi a una responsable que perquè volen alguna cosa no els hi quadra. I per això a vegades no acaba de funcionar.
4: Sí.
0: Relació humana sempre és millor, jo crec, no? Que autocobrament.
4: Però depèn, si has de comprar, no sé, per exemple, si he de comprar un pot de nocilla, una Coca-Cola i, no sé, un tall de carn,
0: sí.
4: Fer una cua de tres persones on cada un va amb el seu carro, potser sí. No... Llavors vas allà, pim-pam, i ara ho han ficat perquè han, suposo que hauran vist que la gent, doncs, furta bastant, han ficat un... o sigui que només pots sortir si escaneges el codi de barres del tiquet.
0: Ah, també és veritat, que hi ha unes barreres físiques.
4: És cert. Que si no compres...
0: Clar, no pots sortir per allà, és cert.
4: Perquè si no passes per allà i endavant.
0: Clar, Amazon també, no? Amazon en 6 punts als Estats Units, crec que tenien supermercats.
4: Sí, però era una estafa...
0: Sí?
4: Eren que... gent a la Índia mirant càmeres.
0: Què dius? Era que tu en principi anaves allà, agafaves, sorties i automàticament ja ho pagaves perquè se't vinculava la compte, tot plegat, no? I sí, en sèrio?
4: Doncs era gent a la Índia o a qualsevol país d'aquests que mirava les càmeres i llavors anava comptant.
0: És curiós.
4: Bueno. Sí, és... O sigui,
0: ostres, no, sabia
4: no
0: això.
4: Va sortir molt no a les notícies, però...
0: Així que ja no existeixen ja que supermercats d'Amazon. Supermercats físics, eh?
4: Crec que no. Crec que no. I tinc una amiga que ella treballava en una startup que feien exactament això i també van tancar. Era, no perquè la tecnologia encara no estava
0: desenvolupada. Home, també s'ha fet molt virals últimament, que són aquells supermercats de convivència que li diuen al Japó, per exemple, que no hi ha cap treballador físic, no? Tu vas allà, tu agafes el que vols, tu autocobres i marxes, no? No hi ha ningú que controli allò.
4: Tot depèn de la cultura.
0: Clar.
4: Jo aquí això no ho faria mai. Tothom ens robaria.
0: I tant.
4: Tothom ens robaria.
0: No,
4: al Japó, clar, no en conec molt la cultura japonesa, però...
0: Però els has vist segur, no?
4: Sí,
0: perquè
4: sí,
0: hi ha 50.000 vídeos d'aquests.
4: Sí, sé quins són. Però si allà tenen una cultura on la gent és fidel...
0: Educada.
4: I
0: ètica i moral.
4: I ètica i paga el que ha de pagar... Doncs escolta...
0: Aquí estem lluny.
4: Escolta, perquè... No, això és inviable.
0: Aquí
4: no,
0: estem
4: no,
0: lluny, no. Perquè cada dia hi ha... I ens consta que hi ha substraccions als supermercats i cada dia tenen problemes d'aquella gent que es posa a la butxaca. No pas productes de primera necessitat.
4: No.
0: La gent acostuma a robar casualitats de la vida dels doncs productes més luxosos.
4: Sí, clar. A veure si m'han de pillar robant, que em pillin amb...
0: Amb jamón de jabón.
4: Ah, aquestes coses.
0: Va, anem cap a les 5 de la tarda.
4: Sí, llavors ja entrem a la part de neteja, la part del robot aspirador.
0: Uh-huh.
4: Jo crec que tots, on tenim una casa, on hem vist, que són la típica Rumba, li diem Rumba, que Rumba era una marca, és com a Kleenex. Kleenex no és el tipus de paper, sinó és la marca... que ho comercialitza, doncs Rumba igual, que per cert ha tancat Rumba, se'n van a la quiebra.
0: Sí. Però encara existeix, no? Algú s'ho ha quedat, doncs.
4: Segurament es va comprar a cèntim per euro d'acció o alguna cosa així. Però sí, algú crec que s'haurà quedat la
0: sí,
4: tecnologia...
0: Crec que encara existeix Rumba.
4: Bueno, que es vengui no vol dir que existeixi, perquè pot tenir estoc i ho van venent.
0: Ah, bona, ostres.
4: Sí, bona. Que encara es comercialitzi no vol dir que...
0: Val, d'acord.
4: Que existeixi, però fins on jo sé es va tancar, i segurament algú la va comprar, però no...
0: Alguna empresa xinesa, m'estic convençudíssim.
4: Sí. Un tipus Dyson o alguna cosa així, jo crec que se la va quedar, perquè al final una cosa de les que feia Rumba era et mapejava la casa, llavors tenia no sé quants milers de milions de cases mapejades, i llavors podia saber, vale, pues, el Vendrell, el tipus de casa és aquest, a Barcelona el tipus de casa és aquest, a la Índia el tipus de casa és aquest, a Alemanya el tipus de casa aquest,
0: que va ser molt polèmic això, i càmeres, no? Que es veu que feia fotografies aleatòries i que et podia enganxar tu a casa de manera una mica...
4: Sí, era bastant turbi.
0: ...indecorosa
4: era bastant
0: i podien turbi. Aparèixer fotos teves una mica estranyes.
4: Era bastant turbi, sí. Al final, sempre abogant a la millora de la tecnologia, doncs jo crec que no era molt ètic fer fotografies.
0: Jo crec
4: que no. Almenys que te vegin, saludes.
0: Exacte.
4: Així dius hola.
0: Allò, en 3 segons faré una fotografia.
4: Ah, exacte. Sí. Llavors, com funciona això? Això funciona perquè tenen uns sensors, que són els LIDAR, és una tecnologia, que el que fa és, amb rajos, mesura distàncies. Llavors, amb mesures distàncies i amb algoritmes que amb aquestes distàncies poden mapejar una casa, doncs amb això es anava movent. Per això... o no xocava contra la paret, o quan xocava rebotava.
0: Uh-huh.
4: Llavors et podia fer tota la casa quasi pràcticament sense xocar ni amb humans, ni amb cadires, ni amb taules, ni amb res d'això.
0: Ens hi hem acostumat, però al principi era una cosa com molt... Era com una cosa molt, molt futurista.
4: Era espectacular.
0: Al principi de tot ja fa anys, no? Sembla que fos un invent del futur, l'aspiradora
4: no sé si,
0: que anava sola.
4: Sí, no sé si a tu t'agrada, però a mi, per exemple, netejant no és la cosa que més m'agrada de fer a casa.
0: Uh-huh.
4: Hòstia. quan va sortir.
0: Sí. Bueno, és allò, a més la conclusió que tenim a casa, de fet vam tenir una que ens la van regalar quan ens vam casar, imagina't aquest típic regal de noces ja fa molts anys, i la vam utilitzar molt, de fet la vam, inclús vaig fer un canvi de bateria, vaig comprar una bateria i vaig canviar allò, i es va acabar com espatllant i ja no l'hem fet servir més i no l'hem tingut cap altra, però bueno, és allò, per al dia a dia va bé, per tenir aquesta neteja diària, sí. Evidentment que en profunditat no, però per tenir una mínima de curiositat al dia, doncs no, funcionava. Si tens sí. espai, funcionava.
4: Jo tinc un gos que deixa molt de pèl i a mi a la mínima se'm...
0: Te s'embossava, no?
4: Se m'embossava la...
0: Clar.
4: Sí, si no tens gos, va de puta mare.
0: Sí.
4: O si tens un animal que no deixa molt de pèl.
0: Que no tingui pèl llarg.
4: Exacte.
0: I ara, de fet, aspiren i també freguen.
4: Sí.
0: Ara, la gran majoria, ara, les que s'utilitzen avui en sí. dia, aspiren i freguen.
4: Sí. Jo tenia una que fregava, però no em va acabar de funcionar mai. No. Sí, perquè, clar, fregues amb pèl, llavors.
0: Ah, clar.
4: Va repartint el pèl, o sigui, deixa el pèl enganxat a sobre.
0: Tema mascotes és un tema a banda, també.
4: Sí, sí, sí, sí. I ja per acabar, a veure si avui per fi podem acabar tot. Crec que serà el primer programa que acabaríem.
0: Vinga, va, que ho farem.
4: És el comandament de la tele.
0: Home,
4: algú molt tonto com el comandament de la tele, doncs tu prens un botó i et puja el volum, et baixa el volum, et canvia de canal o et surt el menú. Llavors, com funciona? A la punta del mando hi ha un infraroig, que és invisible pels nostres ulls, però si agafeu una càmera de mòbil i enfoqueu el mando, quan apreteu veureu una llum vermella, no sé si ho heu provat mai.
0: Jo sí.
4: Doncs si enfoques el mando de la tele amb un mòbil, veus la llum vermella. Llavors, cada botó té una seqüència, és com un... són pampallugues. Uh-huh. Llavors, amb aquesta freqüència, tu l'envies a la tele i la tele sap decodificar la freqüència i diu, vale, m'està volent pujar el volum, m'està volent canviar de canal, m'està volent apagar, m'està volent el que sigui.
0: I de fet els comandaments moderns van per wifi ja, no? Les teles modernes ja no és per infraroig, molt d'ells, sinó que va per wifi.
4: Jo sí. com no tinc tele a casa no, sí, no ho sé, sí. però pot ser que vagi per wifi.
0: Sí, sí, sí, sí, els televisors moderns crec que la gran majoria d'ells ja van per wifi ja.
4: Pot ser,
0: sí, sí.
4: si no tens wifi cagada.
0: Sí.
4: Va.
0: Bueno, clar, sí, no, perquè el televisor per si sol... Clar, emet wifi que tu li dones.
4: No? Clar.
0: És a dir, emet una xarxa wifi que tu prèviament li dones.
4: Sí, el que fa el televisor segurament, no sé, això ho hauria d'investigar, però el que fa segurament és crear una xarxa o està escoltant en algun port seu la seva IP, perquè jo tenia una IP i un port, i llavors el mando el que fa és enviar aquesta senyal amb aquesta IP i amb aquest port.
0: Val.
4: El que fa el mando és un discover, que,
0: sí,
4: que,
0: sí. Val.
4: Que és donar totes les IPs que tinguis, i de totes les IPs miro quins ports estan oberts. Llavors la tele deu tenir el port, m'invento 53.500, per dir alguna cosa, un número aleatori. Llavors, com quasi ningú fa servir el 53.500 d'aquesta IP, llavors ja reconeix que aquesta és la tele. Per què? Perquè és un port poc comú.
0: D'acord.
4: Port poc comú.
0: O per Bluetooth també, sembla que també hi ha mandos que van per Bluetooth. Clar, avui en dia un televisor sense connexió a internet és complicat. Penso,
4: sí.
0: Penso. Molt bé, doncs mira, tecnologia pura i dura des de fa molts anys, perquè de fet la tecnologia aquesta sense fils, el que és un mando a distància, és molt antiga, ja fa molts anys.
4: Sí, i al final són infrarojos
0: sí, sí,
4: i ones.
0: Clar, tot i que jo m'havia aixecat a canviar la tele, Joan,
4: jo també.
0: Jo que sóc el petit, jo ara em posa aquí, pues jo m'havia aixecat.
4: Sí, jo també.
0: Sí.
4: Si no vam tenir una tele moderna fins al cap d'uns quants anys.
0: Imagina't.
4: Teníem aquestes teles de cul.
0: Sí, d'aquestes del tubo aquest catadiòtric, no sé com es diu.
4: Sí, sí,
0: I no tens
4: sí.
0: tele ara, Joan? Com no, és això?
4: No, ni ara ni a casa.
0: No has tingut mai?
4: Sí, a la casa d'abans d'on vivim ara sí, però amb aquesta no.
0: Sí, per alguna raó...
4: Perquè ho tinc tot a l'ordinador.
0: Ja.
4: Ho tinc tot a l'ordinador, llavors vull mirar una pel·li i fico l'ordinador. Tinc un projector, això sí.
0: Ah, val, tens alguna cosa que projecta, doncs,
4: Sí, però no la faig servir. La faig servir més per la música que una altra cosa.
0: Val.
4: I quan vull mirar la tele, vull mirar el Barça o vull mirar qualsevol cosa, doncs ho miro des de l'ordinador i llestos.
0: Bueno, és una opció, Jo a casa a vegades també m'ho he plantejat de prescindir d'ella, perquè realment és una...
4: Al final, si tens una tele, jo que no sóc molt partidari de que els nens vegin la tele sovint, clar, sempre tens... Si el nen sap que té una tele, doncs... Si pot veure la tele i els seus dibuixos, doncs per què jugar amb un puzzle, per exemple? I jo intento que incentivar-los a que facin més coses manuals, no tan digitals.
0: Jo tinc uns amics que va tenir bessons i li van trencar dos o tres teles en poquíssim, i van dir, s'acabó la tele a casa.
4: Que van tocant,
0: i es va acabar la tele, sí, o cops, el típic d'un cop mal donat.
4: Sí, i mira, sí, sí, jo amb això vaig molt de compte, amb la petita, perquè ja va amb tota la bona fe, i va dalt, i pica, i vull això, vull l'altre, i
0: molt bé. No pot anar fent. Ostres, doncs hem fet una mica la repassada del dia amb diferents elements, és el matí, el llevar-se, arrastrar-se les dents, el cafè, el robot aspirador, la tele... No, conseller.
4: Ens faltarien moltes més coses.
0: Però sí, sí.
4: Jo crec que això
0: aquestes
4: ho fem
0: són les més bàsiques.
4: Jo crec que això ho fem servir tots.
0: Aquestes són les més bàsiques. Exacte. I per tancament, què podem dir?
4: Per tancament? No sé què tenia apuntat, espera que torno a obrir el paper.
0: Si vols ho dic jo, eh?
4: Bueno, al final és que tenim la tecnologia molt, molt adaptada al nostre dia a dia, que no cal entendre-ho tot per fer-ho servir bé,
0: clar.
4: Però jo crec que sí que cal entendre com funciona, doncs, per saber com... com funciona, que no li tinguem por, que al final que no tots són hackejos ni robos, ni res, que hi ha tecnologia a l'abast de tothom, que ja és part del nostre dia a dia.
0: Exacte, la tenim molt instaurada.
4: I jo crec que saber com funciona és molt interessant.
0: I tant. Fantàstic, Joan, moltíssimes gràcies.
4: Molt bé, fins la setmana
0: que ve. Fins la setmana que ve.
4: Que vagi bé.
0: Adéu-siau.
4: Adéu.
1: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
3: Sempre anàvem dient, tindrem una estoneta per la participació, per les trucades, però el dimarts sempre és complicat, perquè al Joan li agrada molt enrotllar-se i a nosaltres ens agrada molt preguntar-li i sempre anem una mica justos de temps aquest dia de la setmana, eh? Però bé, ens queden 7 minuts encara, no, per les 12, així que una mica d'estoneta sí que tenim per aquesta participació i trucades, com solem dir, a través del 977 15 70 69 o a través del missatge de WhatsApp al 686-101-101. I, de fet, tenim ja una... Mira, les primeres trucades. Bon dia.
4: Bon dia, Marc.
3: Hola, Maria Dolors, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, carinyo, que vas néixer en un dia plujós.
3: Jo diria que no. No he preguntat mai, però bueno, no, crec que no plovia el dia que vaig néixer, no?
4: No preocupis, que ja ha sortit el sol.
3: És veritat, ha sigut... Ha sigut poca cosa aquí al Vendrell. Sí.
4: Abans de tot, felicitats.
3: Gràcies, moltes gràcies.
4: Si tens massa temps, però si tens temps, una de les teves, vinga. Aquesta noia que t'agrada tant, la Sílvia Pérez Cruz,
3: sí, val.
4: O Rosalén, te poses una.
3: Doncs vinga,
4: si tens temps, si no, sí. Demà, perquè hi ha poc temps. Però que passis molt bon dia.
3: Gràcies.
4: I ja ets un any més jove.
3: Exacte, un any més jove, tu ho has dit. Un any més d'experiència. Gràcies, Maria Dolors. Gràcies, fins demà.
4: Adéu, carinyo. Adéu.
3: Vinga, més trucades, bon dia.
5: Bon dia, carinyo.
3: Hola, Montserrat.
5: Hola.
3: Què dius?
5: Primer de tot, felicitat.
3: Moltes gràcies.
5: Per molts anys.
3: En vida vostra, gràcies, Maria Miquel, gràcies. En vida vostra, en vida vostra.
5: És que, a més, jo tinc dos àngels aquí a casa.
3: Ah, clar, perquè això, clar, són els arcàngels Sant Miquel, Sant Gabriel i Sant Rafael, és veritat. Doncs mira, felicitats per la part que us toca. Correcte, doncs felicitats per ells, per la Maria Miquel i per tots ells. Per la part que us toca, i tant que sé.
5: Vale, gràcies, carinyo.
3: Molt bé.
5: I ara et demano res, només tan sols que em passis feliç.
3: Vinga, doncs ho agraeixo. Ai, moltíssimes gràcies.
5: Fins demà.
3: Que vagi bé, fins demà.
5: Adéu.
3: Ens tira el temps a sobre, però bé, potser sí que podrem acabar ja amb una darrera cançó que ens demanava la Maria Dolors, o que en certa manera ens deixava triar nosaltres la Maria Dolors d'aquestes cançons

0: Aniversari, sí senyora. Sí senyora.
1: Moltes felicitats.
0: Gràcies.
1: Molts, molts i molts.
0: Que tu ho puguis veure, Maria Rosa, moltíssimes gràcies.
1: Doncs ja
0: gràcies.
1: Està.
0: Molt bé, doncs t'ho agraeixo, la teva trucada i la teva felicitació. Que vagi molt bé.
1: Sí, bé, aprofita, aprofita, eh?
0: Sí, ho farem, ho intentarem, ho intentarem, ho intentarem, i tant que sí.
1: Adéu.
0: Gràcies, adéu, Maria Rosa.

Se'ns acaba el temps i ho farem justament acabant d'escoltar aquesta cançó fantàstica, Amor del Bo. Que vagi bé, gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Nosaltres tornarem demà puntuals a les 9, però segueix tota la programació d'aquesta casa, no us ho perdeu. Fins demà, adeu-siau.

0: lletrat a aconseguir la victòria.
1: Vinga per la de passar. Ràdio
2: El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Escoltes, ICAT.